0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: thought about one, two times.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra. Amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
4: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: way to heaven.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Funky Drugs Radio con Tony Modulation.
3: Para todos los públicos.
4: Funky Radio Show.
3: Aprovechalo.

Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià.

0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
1: El reconstituyente físico y anímico que te devuelve tu equilibrio.
2: Funky Tracks Radio.
3: Ese que dicen que es para gente...
4: Para gente encantadora.
2: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
4: Elegir no te cuesta más.
2: Funky Radio Show.
4: Consulte la programación.

0: escoltant?
1: A veure, parla'm una mica, tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs pues ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
5: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, Reguem.
6: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Media.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

0: estàs escoltant?
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Nasty!
1: Estàs escoltant?
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él.
6: ¡Ahora!
7: ¿Qué vas a hacer?
8: ¡Recargar el
9: torpedo!
8: Es genial tenerte de vuelta.
10: Me la suda.
8: Están tirados.
11: Funky Radio Show.
12: ¿Qué coño es eso?
13: Funky Tracks Radio.

Sarrià Media. Comunicar en tots els sentits. Ràdio.

0: Estàs escoltant?
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques. Virus a càrrec, biòpsic, estulo,
3: tu podute, cogorota, estuace... Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Si me permets un mercat, segur que hi ha alguna rambla que porta un mercat, te'l puc dir ara mateix, un repte.
2: Vinga, doncs molt ràpid.
1: Què et sembla?
2: Vinga.
1: Quant val, t'ho dic així, eh? Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
2: Doncs
1: ho repeteixo?
2: Sí, vinga, digues.
1: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
3: Anna, què? Tu hi has pensat ja? L'Antona Guanell ja ens ha enviat la solució, eh?
2: Les sardines. Les havia oblidat del tot.
3: Ja. També ho que vas fer amb l'ampolla i el tap, oi?
2: Sí, oi? Doncs amb les sardines, tot el contrari. Espero que l'Anton no m'ho tingui en compte. És que aquests dies he anat una mica de bòlit amb aquella entrevista pel proper programa.
3: Ah, la del dibuixant.
2: Sí, sí, sí. Hem aprofitat que el Juan Díaz Fáez és a Barcelona per conversar sobre la campanya de la Carme, te'n recordes?
3: Ah, sí, sí, eren aquells dibuixos tan simpàtics del metro i el bus, oi?
2: Exacte. L'entrevista t'encantarà, crec. No te la pots perdre.
3: No tinc manera. Però no canvis de tema. Estàvem amb el preu de les sardines de l'Anton. A veure si abans no acabem avui ho pots resoldre.
1: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines? Segur que a les rambles dels nostres pobles hi ha multitud d'elements que ens ajudarien a fer matemàtiques, segur.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
1: El dia que vam parlar amb el Miquel García, el nostre rambler viticultor, ja vaig explicar que, efectivament, de tant en tant, tinc uns rampells Scarlett O'Hara, rotllo, deixo tot, me'n vaig al camp amb les vaques, les ovelles i les gallines. També et vaig dir que són això, rampells de frivolitat. Però hi ha casos de gent que ho diu seriosament i ho fa. I avui tenim la història d'un valent que, efectivament, ho ha fet, que és el Román González. El Jordi Gibert l'ha convidat a l'estudi perquè ens expliqui com ho ha fet. Román, Jordi, benvinguts tots dos al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda.
1: Jordi, com que és el primer dia que ramblegem amb Ràdio 010, pots fer-nos 5 cèntims, a mi i a l'oient, de qui sou, tu i la ràdio?
2: Oh, i tant, doncs Ràdio 010 comença a sonar el 107.2 de l'FM l'any 1989. De fet, 010 es convertia el nom del poble, Oló, en números d'idees originals que tenien als anys 80. Jo vaig començar a participar-hi cap allà el 2008, quan un grup de joves la va reobrir després d'uns anys sense activitat. I bé, sobre mi, us diré que, a part de treballar a la ràdio, soc arqueòleg i encara participo en projectes de recerca per aquí a la Catalunya Central quan puc sortir de l'emissora.
3: Ja apunto, Anna, no pateixis.
1: Em comences a conèixer, Arnau. Jordi, ens posem a buscar un dia perquè ens expliquis això de l'arqueologia, aquest Indiana Jones del Moianès que tenim al Rambla 54, superinteressant. De moment, avui, Jordi, has recuperat una història que és més contemporània, de fet, absolutament contemporània, perquè el Román ha arribat fa poc a la comarca del Moianès i s'ha instal·lat concretament a l'Estany, oi?
2: Exacte, l'Estany és el poble que tenim més a prop aquí a Santa Maria d'Oló, i fa uns mesos, fins aleshores fornera del poble, va haver de deixar la feina perquè li van detectar una intolerància al gluten que li impedia treballar amb la farina. Aleshores, la por era que si en el poble trobarien algú que s'atrevís a agafar un negoci petit com un forn en un poble de que no arriba als 400 habitants, un micropoble. I és aquí on apareix el nostre convidat d'avui, en Román González. Román, com et va arribar, diguem, aquesta oferta, aquesta possibilitat, com arribes a l'Estany?
4: Bueno, va ser una mica inesperat, perquè justament vaig veure que hi ha un forn en un altre micropoble veget que fan com estades de l'ofici on t'ensenyen realment quina és la feina de forner i com es treballa. I em vaig buscar a veure si hi havia bastants negocis en traspàs. I justament vaig veure que simplement hi havia aquest, i en un parell de setmanes vaig decidir visitar-lo realment. Tant el poble com el que és la botiga em va enamorar.
2: Ara, el que no t'he explicat és que el Román, abans de fer aquest canvi de vida, ell estava treballant a un lloc de molt prestigi, que potser et sona, que és el celler de Can Roca.
1: Ostres, si em sona!
2: Llavors, clar, com decideixes, Román, marxar d'una de les cuines més prestigioses, que segurament molta gent hi vol estar, per muntar-t'ho pel teu propi compte?
4: Bueno, al final és un somni que sempre he tingut des de petit, el fet de tindre com el típic forn de poble amb un forn de llenya, algú que sigui un ofici com el que eren abans, que realment és bastant interessant que no es perdin, perquè hi ha molta gent gran, hi ha molt poc...
2: Gent jove, no? Relleu, sí, generacional.
4: Això mateix, que no es vulgui dedicar, i jo crec que és bastant important el fet de que no es perdin.
1: I vas a petar a un poble que no arriba als 400 habitants, buscant què? Tranquil·litat, proximitat, un altre ritme, una mica de tot?
4: Això mateix, buscava un altre ritme. Al final portava 2 anys bastant a tope a les cuines, i crec que és bastant important el fet de decidir quan parar o quan realment començar a construir el teu propi camí.
2: Clar, entenc que també un lloc com aquests del celler de Can Roca, no? El ritme ha de ser frenètic.
4: Sí. Hi han bastantes històries que tinc de després d'un event o després d'un servei, rotllo, que estic fent amb la meva vida.
2: I clar, tornant a aquest moment, no? De que decideixes canviar-ho tot, arribar a l'Estany, aquí la família què? Un dia arribes a casa i dius marxem, me'n vaig cap a un poble i ho canvio tot. Com reaccionen ells?
4: En un principi no s'ho van prendre bastant bé. O sigui, al final, ma mare el que deia és perquè vas a deixar una feina bona en un lloc bo.
1: Com som les mares, eh?
4: Sí. Per un lloc on realment és algo inestable, o sigui, jo no ho veia gens clar. Però vaig decidir creure en el projecte i no escoltar, sinó a mi mateix. I un cop van començar que tot això rutllava, que estava molt segur del que feia i que realment el que és tema número sí que sortia endavant, van començar a confiar.
1: Roman, i ara què diu la mare?
4: Ui, ara m'ajuda.
1: Bueno, o sigui, això sempre, no?
4: Sí, està ella tenint 2 dies a la setmana i realment està molt contenta amb la feina que faig i tot com està anant.
1: Jo ja he dit que ho dic cíclicament, això de me n'aniré a un poble i tal, sense cap mena d'intenció, però sí que m'interessa saber si has pogut fer, fa pocs mesos, si has pogut fer una mica de balanç en el sentit de dir què he guanyat i què he perdut, si és que has perdut alguna cosa, igual no has perdut res.
4: Jo crec que no he perdut res. O sigui, he guanyat bastant un estil de vida millor. Més que res perquè tranquil·litat, tot el que vulguis, silenci també. És més, ara quan vaig a ciutats o pobles més grans és com que m'agobia tot aquest soroll que hi ha al voltant i trobo a faltar el silenci. Però es guanya molt. Molta gent m'ha preguntat si realment és interessant el fet de fer el canvi de vida a un poble petit i sempre estic dient que sí, que no s'ho pensin.
2: Clar, Roman, a més tu fas pa artesanal, pa de veritat, un mercat potencial de només 400 persones, però no feia una mica de respecte a això de... Abans mencionaves els números, no? No sé si has tingut por que no sortissin en algun moment.
4: No, perquè l'antiga propietària em va passar els seus números i em va dir que en principi haurien de sortir. Sí que els primers mesos van ser una mica complicats perquè, clar, entendre un forn de llenya no té res a veure amb els forns convencionals que s'estan fent o utilitzar avui en dia. I vaig dir això, mig any en poder entendre i poder treure un producte de qualitat. A partir d'aquí, tot ha anat cap amunt. I realment no estem fent pa per un poble, sinó estan venint tots els habitants de la comarca, que això realment és el que no ens esperàvem.
2: Mm-hmm. O sigui, venen veïns, per exemple, d'aquí a Olot, venen a buscar el pa.
4: Sí. Bé, el més lluny que m'he trobat és Sabadell.
1: Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do, Sabadell. Hi ha una tirada, no?
4: Sí.
1: I què diuen els teus veïns del teu pa? Jo m'imagino, ha de ser un luxe que visquis en un lloc així, no arribes a 400 i de cop i volta tens un pa de 3 estrelles Michelin.
4: Ells estan molt contents amb el producte i amb el nou forner. I és això, o sigui, ells tampoc s'esperaven. Sí que en un principi es van espantar, perquè al final és això, és un canvi molt brusc de fer el típic pa tota la vida, fer un pa com aquest més modern, de fermentació lenta, massa mare i demés. I els va costar una mica acostumar-se a aquest nou producte, però un cop s'han fet a ell, estan encantadíssims.
2: Deu ser molt diferent cuinar per un restaurant d'alta cuina, 3 estrelles, Michelin, que pels teus veïns, no?
4: Sí, més que res, perquè, clar, les opinions d'en un restaurant no t'arriben, sinó simplement el feedback del cap de cuina. I aquí els veïns t'ho diuen tota la cara.
2: Tenen a trucar el timbre de casa.
4: Això mateix.
1: Clar, si se't crema el pa, t'esperen a la porta, no?
4: Sí, o em piquen a la finestra sempre que la tinc oberta.
1: Roman, t'he de dir que jo durant molts anys vaig viure en un edifici de l'Eixample de Barcelona on encara, i remarco l'encara, hi havia un forner d'aquells de tota la vida que llevava el pa de dia i treballava de nit, l'Andreu Parera. Tu ets d'aquests? Com el fas tu, el pa, i en quins horaris?
4: Jo, en un principi, entrava a les 12 de la matinada. I allà començava el que són les amassades el dia següent. Totes les masses les faig el dia anterior, les deixo fermentar en bloc a la nevera, en fred, perquè vagin lentament creant el que és la malla glutínica. I a la matinada el que faig és formulo que són els diferents pans que fem i després fermenten allà a l'obrador, que clar, el forn que tenim, això fermenta bàsicament en un moment. Actualment, quan ja m'he fet el forn, el que he pogut aconseguir és fer tot aquest format de producte més ràpid i estic aconseguit tornant a les 3 de la matinada actualment.
1: Déu-n'hi-do, sí, eh? Que...
4: sí, però al final és com la gent realment valora aquest producte, no em costa gens el fet de matinar i tot això. Sempre he sigut una persona matinera i no m'ha costat gens acostumar-me a aquests horaris. I després, un cop està ja tot enfornat, atenc a la botiga i m'estic fins a la 1-2 de migdia els dies que queda producte, i si no, si a les 10 del matí és tot venut, ja és quan tanquem.
2: O sigui, si has acabat ara al migdia, ara escoltar la Rambla i sopar i a dormir.
4: Això mateix, sí, sí. Bueno, a les tardes surto a córrer o vaig en bici, que també va bé per alliberar la càrrega mental.
2: Molt bé. Cada cop hi ha, Roman, més forns impersonals, sobretot a les ciutats, forns més industrials que trobem a benzineres, grans superfícies. És una pena que perdem aquesta part més de la nostra cultura, de la nostra cultura gastronòmica, no? Com ho podem revertir, això?
4: És complicat. Una pregunta una mica complicada. Més que res per... bueno, realment no sé per què. Sí que són uns horaris bastant difícils de portar, sobretot en l'àmbit social, perquè treballes tant de nit majoritàriament i cap de setmana i festius. Aleshores, clar, jo el que estic veient últimament és que els joves el que busquen és treballar menys cap de setmana i portar una vida com més lleugera en l'àmbit laboral. Però realment jo crec que és un ofici que no s'hauria de perdre, perquè, com bé dieu, és una llàstima que realment no es vengui pa, com es veia abans, i vagi guanyant tot aquest sector més industrial.
1: Fins i tot des d'un punt de vista de salut, no?
4: Sí, sí, sí, o sigui, realment no té res a veure. I ara aquí els veïns m'ho diuen tothom, és que els pans que es fan aquí no té res a veure amb el que tu fas.
2: Hem parlat sobretot de pa, però tu també fas altres coses, ets pastisser també. Què és el que té més èxit més enllà del pa que comentaves entre els teus dolços?
4: Ostres, depèn del dia, eh? O sigui, ara sí que estan guanyant molt terreny els croissants. Abans els feia de llard, ara els estic fent de mantega. Cada cap de setmana estic intentant traient productes nous. Ara han tret una mena de niu que va omplir de una compota de figues i una crema de festuc, i aquest niu cada mes aniran canviant segons temporada i segons festivitat que hi hagi. I la coca de forner també és com un mític dels forns de pa d'aquí de Catalunya, i la gent també sempre és el primer que agafa.
1: Roman, salivem només de sentir-te, eh? Escolta'm una cosa. A tu, la crida pel pa i per la pastisseria, quan et va arribar? Com acabes en aquest món? De petit ja deies, jo vull ser forner, o tens família que es dediqui a la cosa del pa? O com vas acabar aquí?
4: No tinc família que es dediqui. O sigui, realment, mons pares, un és autòmata i ma mare és gestora. O sigui, realment, no em ve de família, sinó que em ve per part de ma àvia. De quan era ben petit, ella em va com iniciar en aquest món fent el típic pastís de iogurt, el típic pa de pessic, i a partir d'aquí és com que vaig començar a innovar, canviant sabors, canviant la forma o incloent més ingredients. I no va ser fins al 2016 que ma mare em va regalar un llibre sobre pa, i a partir d'aquí ja vaig començar com a crear la meva massa mare. I el típic que, com comença tothom, fent pa pels amics, fent proves i demés.
1: Recordes quin llibre era?
4: Era del Xavier Barriga. Sí, crec que venia amb un diari i el va comprar i me'l va regalar directament. Aleshores, sí que vaig començar com a estudiar un altre àmbit, que no tenia res a veure amb el que és pastisseria i tot el món de la fleca, però sí que sempre estava com en un tercer pla tot aquest món, perquè feia com petits caterings on hi havia empanades, hi havia mini croissants i demés perquè la gent mengés. I no va ser fins al 2020 que em vaig realment dir, hòstia, això és el que m'agrada, això és el que m'omple, i vaig estar estudiant a la Hoffman, al curs ja professional, per poder dedicar-me. I ja des del 2020 fins ara ha sigut un no parar.
1: Realment, donar de menjar a la gent i veure cares de felicitat és una de les coses, com a mínim a mi, és una de les coses que més m'omple a la vida. Sempre dic que una de les coses que més m'agrada és cuinar per la gent que m'estimo.
4: Això mateix, sí, realment, tot el feedback que estic rebent positiu, jo no m'ho esperava.
2: I Roman, clar, més enllà de la feina, l'estany, què tal? T'hi has pogut adaptar bé?
4: Sí, en un principi, no? Perquè, clar, tot això, com comentava, les opinions que et vinguen a la cara, en una part m'ho esperava, però en una part no que fossin tan directes, des d'un principi.
2: No tenen pèls a la llengua, l'estany.
4: No, però realment és un canvi molt positiu, la gent és molt maca i fa un poble, sí, realment fas comunitat. Sempre ho comparo com si estiguessis vivint en un bloc de pisos, simplement que hi ha més gent i és més gran.
1: Ens deies abans que estàs convençut, que no has tingut cap moment de dubte.
4: No. O sigui, realment, en aquest canvi no vaig dubtar cap moment. Mons amics diuen que estic una mica boig perquè sempre que dic de canviar ho faig com molt a la directa, mai m'ho penso. Però perquè crec que és com bastant important en aquests canvis de vida tan bruscos, per així dir-ho, estar com molt convençut del que has de fer. Perquè en el moment que dubtes, jo directament ja diria no ho facis, perquè pots acabar patant, o sigui, psicològicament parlant.
1: I has tingut algun amic d'aquests amb qui treballessis, o algun conegut amb qui treballessis al celler de Can Roca que t'hagi visitat i hagi dit, ostres, doncs mira, potser el Roman ho va fer bé, o d'algun altre àmbit així més cosmopolita?
4: Em va vindre a visitar un professor de la Hoffman, que en un principi no vaig creure que era ell, fins que es va treure la gorra, les ulleres de sol, no vaig reconèixer. Però així del celler no, encara no.
1: I el professor de la Hoffman què et va dir? Que bé, el canvi de vida i que bé, el pa, suposo.
4: Sí, o sigui, va ser una mica trist perquè va vindre un dia que era tancat.
1: Ostres,
4: justament estava fent bunyols.
1: Ostres, mala sort.
4: Sí, sí, sí. Clar, es va presentar amb tota la família i vaig dir, mira, jo si vols us fregeixo una mica de bunyols i així els tasteu. Em van dir que no. Però realment, quan van veure tot el que és l'obrador i realment el forn, que és el protagonista, va estar molt content pel canvi. I va dir realment el missatge que intento donar, que realment aquests oficis no s'han de perdre, perquè és una llàstima.
2: Clar, jo he vist el teu obrador, Roman, és molt petit. No sé si tens perspectives de futur en el sentit de, si les coses van bé, ampliaries el forn?
4: La idea és ampliar-ho, o sigui, en un futur i en un projecte, per poder oferir més productes, sí, sí.
1: Però seguint amb el forn de llenya, eh?
4: Això mateix, sí, sí. Crec que és el protagonista de tot.
1: Sí. Però, que digues.
4: En tema de bruixeria és algo com bastant complicat de controlar perquè, clar, al final estàs amb temperatures molt altes per tema de pa. I això sí que és un producte que m'està costant molt de controlar. Últimament sí que està anant bastant millor, però no crec que ho canviï, perquè gustativament no té res a veure amb un forn convencional.
1: Clar, la gent que cuina sempre amb foc, no? Sempre diuen que és especial i igualment arriscat, perquè el foc, cada foc és diferent. Cada dia deu ser diferent el teu forn.
4: Sí, i inclús la llenya que s'utilitza et fa una flama completament diferent. L'antic forner utilitzava pi, jo estic utilitzant roure. El roure és una llenya, per dir, econòmicament més cara, que et deixa la brasa durant més temps. Això sí que m'ajuda a controlar molt més la temperatura i que a l'hora del pa no em baixi tan ràpid. Però, clar, en altres productes més...
2: Diguéssim, tot el que són croissants...
4: Sí. Allà sí que la temperatura em costa bastant molt més que baixi.
2: Mm-hmm. Clar, per als projectes que tens, et veus temps vivint a l'estany?
4: Sí, no tinc pas pensat moure'm. O sigui, realment estic molt content del canvi i la veritat és que espero que sigui per molts anys.
1: Doncs esperem que sí, Roman. Aquí em diuen per ordres l'Arnau i companyia, que estan allà al darrere, que a veure si muntem una excursió, eh? Que ens hem quedat aquí tots amb moltes ganes de tastar el teu pa.
4: Jordi, us estaré esperant.
1: Vinga, gràcies. Moltíssimes gràcies a tots dos per ser avui aquí al Rambla 54, amb aquesta olor de llenya, de pa, de croissants sortits del forn. Ha estat realment, mai més ben dit, un gust. Una abraçada i fins aviat.
2: A vosaltres, fins aviat.
4: Adéu.
0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
5: I Anna, què tal? Com va el programa? Escolta'm una cosa. Vaig passejant per la ciutat, aquí just al centre de Sant Cugat, i acabo de passar justament per davant de la porta del Museu del Còmic de Catalunya. I he pensat, dic, ves que a la Morgades no li agradi parlar sobre el tema. Recordo que tu vas explicar al primer programa que tot això del còmic a tu et molava i tal. Doncs segur que podria ser una entrevista interessant. Jo recordo que hi he entrat un parell de vegades, eh? Però una va ser molt especial, perquè va ser el dia que vaig poder parlar amb el Paco Ibáñez, el creador del Mortadelo i Filemón, un senyor, la veritat és que molt divertit, va ser una entrevista molt agradable i va ser una experiència interessant. No sé, jo t'ho deixo aquí, sobre la taula, ja em diràs si vols que fem alguna cosa. Petons.
6: Ei, Carme. Ostres, quin luxe això d'una entrevista amb l'Ibáñez, eh? Em fas una mica d'envejeta bastanta. Escolta'm, que sí, que ho vas entendre bé. A mi allò del còmic m'encanta, no és que m'encanta, superpirra, diríem, i serà fantàstic parlar amb aquesta gent. Tinc moltíssimes preguntes per fer-los, sobretot perquè no sé si... A vegades penso que els catalans potser no som conscients de la cultura del còmic que tenim aquí des de l'època de la República. Pública. Escolta'm, busquem un forat a l'agenda i parlem, però compte-hi i ben aviat. Vinga, una abraçada, adéu.
0: Estàs escoltant Rambla 54, A1A1, Lleida Ràdio.
1: Eric López, ben tornat al Rambla 54.
7: Molt bona tarda de nou, Anna.
1: Escolta, ens deies per WhatsApp fa unes hores que al Museu de Lleida hi teniu uns escacs. Aquests dies estem molt ficats en això de jugar als escacs, amb una història que ens volies explicar, oi?
7: Doncs sí, Anna, mira, aquests escacs són una curiositat del museu i és una col·lecció que és una mica diferent dels que estem acostumats.
1: Diferent per què?
7: Doncs mira, per poder contestar-te millor, m'he apropat, no?, a aquest Museu de Lleida i he parlat amb la seva directora, la Clara Arbues, i ella ens ho explica a les mil meravelles.
8: És un conjunt de peces de cristall de roca, d'una qualitat increïble, d'un material extraordinari, d'una transparència única. En aquest sentit, seria un joc d'escacs dels pocs que es conserven d'època medieval a la península Ibèrica. El que fa extraordinari és el fet de la seva antiguitat.
7: I mira, i ara hem escoltat a la Clara, no? Acaba parlant de la seva antiguitat, no,
8: sí,
7: Anna?
8: Sí, sí.
7: Doncs això, m'explicava que són del segle X, de l'època fatimita, o sigui, ja fa una miqueta de temps, i que hi ha diverses hipòtesis sobre la seva procedència, però el que saben segur és que arriben procedents de l'Àfrica a través de l'Àndalus.
1: Arnau, hi ha uns escacs que tenen més anys que jo, i que van venir de l'Àndalus i van arribar fins a Lleida.
7: Sí, sí, i Lleida és l'última estació, però a banda de l'entrada per l'Àndalus, a Ponent també tenen més història, com quin era el propietari, o més ben dit, la propietària, mira.
8: D'una antiga nissaga de cavallers, no?, de medievals, de la noblesa medieval del país, en aquest cas, doncs, procedent d'Age, de la parella, en aquest cas, és Arnau Mir de Tost i Arsenda, la seva dona, la seva esposa, que, de fet, els escacs, que sempre s'havien dit d'Arnau Mir de Tost, doncs, al contrari, no? La que tenia els escacs en propietat és Arsenda, la seva esposa, que li deixa, no?, en testament al seu marit. I hem de pensar que no només tenien un joc d'escacs, sinó que segurament més d'un. I, per tant, doncs, bueno, que ens en arriba un tros, un fragment.
7: I, Anna, deixa'm continuar explicant una miqueta aquests escacs.
8: Digues,
7: són,
8: és molt interessant
7: són,
8: aquesta història.
7: Són una meravella, sí, sí. Mm-hmm. Doncs quan el cavaller Mir de Tost mor, deixa els escacs en herència a l'església. I recordem que estem parlant d'Age, a la comarca de la Noguera. Mm-hmm. A finals del segle XIX, quan es configura l'antic museu diocesà de Lleida, el bisbe Massaguer en aquell moment recull de les parròquies doncs, els objectes més importants i valuosos, que són els més susceptibles de ser robats, i així doncs, els escacs queden catalogats allà. I ja a finals de el segle XX s'incorporen doncs, al Museu de Lleida.
1: Eric i la Clara diu que tenen una part d'aquest joc d'escacs. La resta on para?
7: No t'ho creuràs, Anna. La veritat que no t'ho creuràs i són a l'Orient Mitjà.
8: Nosaltres tenim les blanques, diguem-ne, no? La part del joc de les peces, en aquest cas de cristall de roca, de més transparència. I les negres, que no eren negres en aquest moment, sinó que hem de pensar que també és un cristall de roca amb color rosat, és la part del joc doncs, que a finals del segle XIX se'n va cap a París i finalment doncs, la família Mira de l'Amir de Kuwait les acaba adquirint el 1981 i el 1983 doncs, s'entren en aquest Museu Nacional de Kuwait.
1: Àger, París, Kuwait. I escolta, Eric, Déu-n'hi-do el viatge. I això del cristall de roca que diu la Clara, exactament, què és?
7: Doncs aquella època, l'època dels escacs que estem parlant, era un producte de luxe i superexclusiu, i com bé comentes, no, la Clara em va explicar molt bé com és la seva composició.
8: És un element de la natura, és una variant del quars molt especial, no és gens habitual. Per tant, és una raresa en la natura i, per tant, la converteix el seu treball, a més escultòric, és molt difícil. Val? Hem de pensar que té una duresa, el quars aquest, el cristall de roca, té una duresa de 7 en l'escala de Mohs. Hem de pensar que el diamant en té 10. I, per tant, és més fort, més dur, que l'acer o el metall d'època medieval.
1: Eric, tu has anat al Museu de Lleida, ens deies, i has tingut la sort de veure aquests escacs de prop. Què tal?
7: Home, déu-n'hi-do, Quan coneixes tota la història fa impressió, la veritat. Jo no sé dir-te quines de les peces que vaig veure em van cridar més l'atenció, però la Clara sí que ho tenia claríssim, mira.
8: Ens agrada parlar de l'àlfil perquè és una figura que representa un elefant. La paraula àlfil en àrab vol dir elefant, justament, però vindria d'aquesta abstracció de l'animal elefant. Pensem que en l'islam no es podia representar ni la figura humana ni la figura animal, però sí que estan com simbolitzats d'una manera que els pots reconèixer, no? I aquest àlfil té com dues banyetes i a nosaltres ens agrada sempre parlar de l'àlfil més que del rei o la reina o els peons.
1: Ostres, no ho sabia, això, que l'àlfil en realitat era un elefant.
7: Sí, sí.
1: Sí? Tu ho havies sentit a dir mai?
7: Home, a veure, no, però mira, és el que diuen, no és la dita aquesta de mai t'aniràs a dormir sense saber una cosa més, no?
1: Doncs sí, avui hem après que l'àlfil aquest dels escacs ve en realitat d'un elefant, que s'assemblen ben poc, avui en dia. Gràcies, Eric, per aquesta història dels escacs. Deixa'm corregir el títol, són els escacs de l'Arsenda, no? Perquè
7: exacte,
1: durant molts anys han estat els escacs de Mir de Tost. No, la propietària era ella.
7: De la seva dona.
1: Exacte, els escacs de l'Arsenda.
7: Correcte.
1: Tornem a reblejar ben aviat, que vagi molt bé.
7: Molt bé, Anna, moltes gràcies.
9: Som-hi, Marga, on vulguis.
10: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
9: Pots dir meua,
10: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
9: Perfecte. Molt bé.

0: Estàs escoltant l'Ambla 54 a El Nou FM.
1: Que xula que és aquesta música, Ivan. Em sap com greu parlar-hi a sobre. Com a contrast als escacs de l'Arsenda, o per portar la cosa als nostres dies, hem volgut buscar una empresa que es dediqui a fer-ne d'escacs avui. Bé, parlo en plural, però en realitat qui l'ha buscat és l'Ona Fàbrega. Ona, ben tornada al Rambla 54.
2: Moltes gràcies, Anna.
1: Deia que buscàvem una empresa que es dediqui a fabricar escacs i tu en tens una, oi? Qui són?
2: Exacte, ara mira, és Mora Play, és una empresa que es va fundar el 1940 a Sant Pere de Torelló i que, tot i que fan tota mena de jocs de taula, els escacs són una de les seves especialitats. De fet, són l'única empresa de l'Estat que fabrica les peces dels seus jocs des de zero. Jo vaig anar a veure la seva propietària, l'Anna Bassaganya, perquè ens expliqués una mica més d'aquest procés.
3: Nosaltres fabriquem peces d'escacs com s'havia fet abans, en una torneria aquí al nostre poble de Sant Pere de Torelló, i el que hem fet una mica és agafar els orígens de tot això, modernitzar-ho una mica per tenir la marca que tenim avui de Mora Play. Són una mica gruixut perquè dic que som els únics de l'Estat en fabricar peces d'escacs, però realment fins i tot és una mica més enllà. A Europa segurament també som els únics que fem escacs pròpiament el 100% fabricats aquí.
1: Déu-n'hi-do, de Sant Pere de Torelló fins a Europa. Quin orgull, no?
2: Sí, sí, i a sobre, no només pel fet de ser els únics a Europa que fabriquen les peces des de zero, sinó també per la manera com ho fan, perquè ells tenen tota una filosofia darrere de la producció que els caracteritza.
3: Nosaltres venim d'una empresa que ja existia, que va fer escacs durant molts i molts anys, que va ser un referent a Espanya d'aquestes peces, creant un model propi que va ser un model que es jugava de forma oficial en tornejos, i nosaltres hem mantingut exactament aquest disseny perquè hem fet servir eines, utillatges i la manera de fer de com ho feien abans, tot molt manual i molt tradicional, però sí que és veritat que hem anat incorporant algun model nou per fer les peces com més adequades o més modernes a les demandes dels jugadors d'escacs actuals, com és això de les peces plomades, per exemple.
2: Anna, et volia fer una pregunta.
1: No digues, sé si, digues.
2: Si tu ets aficionada als escacs o potser ets més de jocs com el parxís o el que no sé, explica'm.
1: Doncs mira, d'entrada potser et diria que m'agraden més els escacs. I aquí he de confessar que jo de petita feia extraescolar d'escacs i que vaig fins i tot anar a alguna competició. M'interessaven força. T'he de dir, però, que tenim un taulell d'escacs a casa i que està aparcat des de fa molt de temps, però que ahir em va agafar com una mica el cuquet. Ves que aquest cap de setmana no l'acabi recuperant i acabi fent una partida contra algú. T'he de dir també que el parxís i l'oca doncs tampoc els diria que no, eh? Que depèn del moment. Vull dir, m'agrada bastant tot.
2: Crec que ens assemblem bastant, però mira, sigui quin sigui el joc, Mora Play, però tenen un objectiu molt clar, no? Que és mantenir el respecte i l'estima pels infants i alhora també apostar per una fabricació local i, òbviament, de proximitat.
1: Doncs és una bona filosofia amb els productes que fan. Hauríem de potser tenir-la molt més en compte per als infants abans de donar-los pantalles i altra mena de ginys. Potser més daus i menys botons?
2: M'agrada aquesta frase. L'Anna també m'explicava que hi ha molts nens abduïts per pantalles, però que també hi ha una corrent a l'alça de gent que defensa els avantatges del joc analògic.
3: Penso que és com una mica un efecte rebot. O sigui, sí que hi ha molta part de societat i fins i tot canalla, no? que estan molt dia a dia amb les pantalles, però també hi ha aquesta vessant de mares, pares, avis, no? Que volem que tornin a tirar una mica el joc d'abans, perquè en sabem els avantatges i sabem que és molt bo, no? Pel seu aprenentatge.
2: Clar, i si parlem dels jocs tradicionals, també hem de parlar dels materials amb què es fabriquen. A Mora Play utilitzen, entre altres materials, el boix, que és una fusta que ha estat molt present en la fabricació dels seus jocs. El problema és que en els darrers anys una papallona invasora ha provocat la mort de grans quantitats de boix, fet que n'ha dificultat l'accés i també la disponibilitat. Però a part del boix, també treballen amb fusta d'olivera i amb altres fustes tropicals.
1: Quan preparàvem aquesta entrevista, em deies que el boix és un material que té la seva dificultat per manipular-lo. Això potser encara li donaria més valor a les peces que fabriquen a Moraplay.
2: Exacte, i per exemple, una de les altres coses que a mi personalment em va sorprendre és que tenen molt clar que per molts anys que passin hi ha jocs que mai passaran de moda i els escacs diu que són un exemple clar.
3: Jo em sembla que és un joc que no morirà mai, o sigui que sempre s'hi jugarà. I un jugador d'escacs que li agradi, que sigui aficionat, sempre vol tenir un tauler i unes peces físiques a casa seva. I les vol bones. I nosaltres fem bones peces d'escacs, de qualitat, fetes aquí, i és un producte molt especial. Realment tenim aficionats que els agraden molt i són com molt fans de les nostres peces per jugar-hi ells o per regalar-ho.
1: Doncs, Ona, apunto ja mateix un joc d'escacs de Moraplay a la carta als Reis. Per cert, recuperem aquesta sintonia inicial, que és de Queen's Gambit, de Gambito de Dama, perquè l'Anna està molt agraïda, aquesta sèrie de Netflix, no?
2: Mira, Anna, ha estat tot un talisme.
3: Feia poc que havia comprat l'empresa i va ser una bona sorpresa saber de l'existència d'aquesta sèrie. Vam començar a notar una pujada de ventes estranya, de cop i volta, i un client, un botiguer, que ven els nostres escacs a la seva botiga, em va dir, ostres, Anna, que no ho saps, què està passant? I dic, no, què passa? I em va dir, no, que hi ha una sèrie a Netflix que està sent la número 1 i que, bueno, la gent torna a tenir molt interès pels escacs. I això va fer que sí, que augmentéssim molt les ventes i també molta presència, publicitat, ens va anar molt bé, la veritat. I encara dura una mica.
2: Mira, Anna, t'he de confessar que a mi Gambito de Dama em va tenir bastant obsessionada durant una temporada, fins al punt de voler-me convertir en una jugadora professional. No sé on tenia el cap, de veritat.
1: Ostres, i com ho portes?
2: Doncs mira, de moment els escacs com tu són un passatemps i no una feina, tot i que mira, mai se sap, perquè potser d'aquí uns anys m'entrevistes al Rambla 54 com una jugadora professional d'escacs, eh?
1: T'imagines? Quan siguis famosa, quan siguis la Rosalía dels escacs, llavors no ens diguis que no, eh, Ona?
2: Et donaré totes les exclusives, Anna.
1: Ona, doncs, moltes gràcies per descobrir-nos Moraplay i les teves passions. El dia que vulguis podem quedar i fem una partida.
2: Exacte.
1: Aquest cap de setmana potser ens va una mica malament, que vosaltres teniu una mica de música a Vic, però qualsevol altra, escolta'm, ens trobem a mig camí i a veure què passa.
2: Exacte, t'espero allà, no?
1: Vinga, fins aviat.
2: Fins aviat.
4: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és de 1,50 € al quilo i mig de sardines?
1: Ivan, segueixo pensant, però la veritat és que avui estic una mica espessa, eh? L'Anton em renyarà.
5: No, dona, jo crec que si fas bé els càlculs t'han de sortir bé.
1: Ah, com que tu ja... Tu
5: bueno,
1: tens aquí el WhatsApp, tu saps el número, eh?
5: Vaig però estar una tarda.
1: Jo segueixo aquí fent números, si et sembla. Endavant, segueix amb el programa i vaig a veure si ho resol.
5: Vinga.
6: Doncs...
7: M'he d'apropar molt o no?
6: Bueno, has d'estar relativament a prop.
7: Així?
6: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa i a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
7: Rambla 54. A la meva ràdio local.
6: Perfecte.
7: Faig bé, eh?
6: Sí. Qui té art, té art.
8: A la selva del camp hi ha sorolls que formen part del paisatge. La porta que s'obre, el paper que embolica la carn, el ganivet contra la fusta i aquella pregunta que repeteix cada dia. Què et poso? Però aquest paisatge té data de caducitat. A finals d'aquest any, les tres carnisseries tradicionals del poble tenen previst abaixar la persiana. I això, en un municipi d'uns 5.700 habitants, és molt més que perdre tres botigues. Casa Daniel, Carnisseria Pepita, Cal Anton. Tres negocis familiars, tres històries ben diferents i un mateix problema. No hi ha relleu. Els tres propietaris es jubilen pràcticament al mateix temps i cap dels seus fills ha volgut continuar l'ofici. Però hi ha una petita excepció. Daniel Vilalta, de Casa Daniel, busca algú que es faci càrrec del seu negoci. En Daniel Vilalta porta 45 anys darrere del taulell i diu que ja ha cotitzat prou. El negoci de Casa Daniel es remunta a l'any 1880. És la tercera generació de carnissers de família. I ell va començar a anar a l'escorxador quan tenia 15 anys. 45 anys després, la situació és molt diferent. Les seves filles han estudiat, tenen altres feines i no volen continuar amb el negoci.
9: Nosaltres vam pujar cap aquí dalt, vam comprar aquest local i vam muntar la carnisseria aquí, Casa Daniel. Això fa sobre uns 40 anys ara que estem aquí. Allà baix també hi vam ser quasi 30 més, també, amb uns pares. I, bueno, ha arribat una temporada que em sembla que ja quasi l'Estat ja s'ha dit que es podem jubilar com vulguem. I és el que estem mirant ara. A veure si podem fer un traspàs, que ja han vingut dos o tres visites a fer traspassos, que han anat bé. Sortir els diaris i TV3 i Canal Camp i tot arreu. Això ha anat la mar de bé. I, bueno, és el que volem, que hi hagi un traspàs i que aquest negoci no es tanqui.
8: Perquè el problema no és que aquests negocis no funcionin. Segons explica Daniel, de Casa Daniel té instal·lacions, clients i activitat. El que falta és una persona que vulgui agafar-ne el relleu. Uns metres més amunt hi ha la carnisseria Pepita. Miquel i la seva germana representen la tercera generació de carnissers de la família. També van començar molt joves, als 14 anys. Van arribar a tenir granja pròpia i escorxador, i durant anys controlaven pràcticament tot el procés, des de la cria fins a l'elaboració. Ara, però, diuen prou.
10: Bueno, pues nosaltres, aquí a la carnisseria Pepita, que sempre ha estat carnisseria Pepita, pues aquí deu fer uns 55-58 anys que estem aquí. Primer estàvem amb uns avis, estaven a la plaça de l'Ajuntament, al davant mateix de l'Anton, i allí hi havia els avis. Allí va ser quan d'allí van tindre les dues filles, la mare i la tieta, i ells tenien la carnisseria. I després, clar, els fes grans, ma germana i jo, i ells dos, els dos fills, doncs van dir, separem-se. Uns pares van decidir d'agafar un altre local. I uns pares van triar aquest. I ells se van quedar al local del davant, on tenen, perquè allí on estaven de lloguer. I no, molt bé, doncs van baixar cap aquí baix. Primer una part, que era petita, que llavors en aquella època hi havia el taulell de marbre que teníem. Va ser el primer congelador que hi va haver a la Selva, en aquella època. I després, com nosaltres se vam quedar a la botiga, va ser quan la vam engrandir el que vam poder. I així s'està. Vull dir, els pares van jubilar ja fa uns anys, que si es diu encara els tenim tots dos, i clar, ho veuen tot això, el canvi que ha fet. El que ha passat aquí en aquest poble ha passat a tot arreu.
11: A tot arreu.
8: No és només jubilar-se, és arribar al final d'una manera de treballar. Perquè ser carnisser no és només vendre carn, és aixecar la persiana al matí, preparar les comandes, atendre el taulell, fer embotits, netejar, desossar, tornar a obrir a la tarda. I quan s'acaba la jornada, encara queda feina. I després hi ha un problema molt més pràctic. Si el carnisser cau malalt, qui obre la botiga? Un supermercat pot substituir una persona. Una carnisseria petita, moltes vegades, no. Finalment, hi ha l'Anton Ferreter, de Cal Anton. Ell farà 63 anys a final d'aquest 2026. En el seu cas, la jubilació té també una raó personal.
12: El meu pare i la meva mare són els que eren els carnissers de la plaça de l'Ajuntament. Llavors, bueno, jo ajudava, anàvem al Matadero, és allà on vam començar tots, allà vam començar, i després ajudava a la mare. Després va haver un moment, que és el que dèiem abans, havíem de casar i això, i doncs jo vaig agafar i vaig sortir del negoci i me'n vaig anar a treballar fora de l'àmbit de la carnisseria. Tot i que els dissabtes anava a ajudar la mare allà a la plaça, clar, va arribar un moment que quan la mare es va jubilar va dir, què vols fer? Llavors, amb la Dolo teníem el local, la casa era nostra, i vam dir, provem-ho, sabem de què va, i per què no? I si tota la vida ets un assalariat, va dir, tindre un negoci propi, no sigui que després, quan haguessis tingut 50 anys, t'haguessis arrepentit de no haver tingut, o de no haver continuat una cosa que la coneixies, no? I ara ja fa 24 anys que sóc aquí. Elaborem aquí, treballem aquí, en petit format, però, bé, llavors ara, doncs, bueno, les coses han anat com han anat, i ara la meva mare m'està donant un cop de mà, fins que a final d'any me puc prejubilar. I és el que faré. Més per ma mare que per mi.
8: La seva dona va morir l'any passat i la seva mare, de 88 anys, encara l'ajuda a la botiga. L'Anton podria continuar, però no pot assumir contractar una persona. I aquí apareix una altra paradoxa. Hi ha feina, però no hi ha estructura per sostenir-la. Si les tres carnisseries tanquen, què passarà? La resposta més senzilla és també la més significativa. Els veïns podran comprar carn al supermercat.
12: A Vilallonga, al Morell, s'han quedat sense carnisseria. Al Cuber, penso que només n'hi queda un, ja. Llavors, al Mocer Castellvell, clar, aquests el que fan és baixar aquí perquè li han dit que allí està i li és bo.
10: Inclús la persona que sempre ha anat a comprar un carnisseria te venen aquí i te diuen és que el meu carnisser és jubilat.
12: Clar.
10: El meu carnisser és jubilat. I on t'he d'anar? Doncs he vingut a fer cap aquí a la selva. Haurà provat un dels altres i n'hi ha algun que ha anat aquí a buscar el que deies tu, el rellengrosser, i vaig als botifars o anant-se'l combinant.
12: Cuinant, i llavors no vés allà, vés a cal Miquel, vés a cal Daniel, vés a cal Anton, que no fallarà.
10: Per la gent de fora, abans també era molt diferent, perquè venia molta gent a l'estiu de la part de Barcelona, que tenien les cases i tot. I clar, l'estiu hi havia una venda diferent.
12: Bueno, es passava per Setmana Santa.
10: Exacte. I ara ha arribat a l'agost i el lloc és al revés. Sí. La gent ja no és el mateix, d'aquí van a fora. I ho veus algú i tot. I quan arriba un pont, ara queda això. I ara ha arribat un moment que despatxes igual una setmana, millor una setmana normal que quan arriba la festa major o la fira. Abans el revés, quan venia la fira, bueno, guarda'm això, guarda'm la llata, guarda'm el tajudó, guarda'm això, i tot això ja ha canviat un món, eh?
12: Sí, que ha canviat.
8: Si tanquen les tres carnisseries, els aproximadament 5.700 habitants de la selva tindran el supermercat com a principal alternativa dins del municipi. Però una carnisseria és no només un punt de venda, és un lloc on algú sap qui ets, sap quina carn t'agrada, et recomana què fer amb el dinar del diumenge i, de vegades, simplement et pregunta com estàs i com es troba la família. També ha canviat la manera de comprar. No poden competir amb una gran superfície en volum, però poden competir en producte, en ofici i en tracte. I malgrat tot, la història encara no està del tot escrita. Com hem dit, Casa Daniel busca relleu.
9: Bueno, jo ja ho he comentat una miqueta abans del començament. Ja he tingut tres visites. Jo crec que lligarem bé, perquè ha de ser, i sobretot és algú que vol seguir, vol vindre 2 o 3 mesos abans que plegui per veure com treballem, vindrà a treballar 3 mesos abans per aprendre bé, tal com ho estem fent, perquè hi hagi una continuïtat. Perquè, és clar, un local i un negoci d'un poble, si avui se diu Casa Daniel i el tanques i demà es diu Casa Papito, tot nou, gent nova, producte nou, això és una miqueta... La gent, mica reacis amb això. Jo crec que si fem una continuïtat així, ho seguirem aguantant. Espero. Jo tinc ganes d'això. Nosaltres no sé com anirà, però el meu tinc ganes que segueixi.
12: Bueno, el teu, a més, és un espai tancat, és un local. El nostre, almenys el meu cas, és casa meva. És molt difícil, perquè, clar, jo a dalt a l'entresol hi tinc el paper, hi tinc les bosses, el producte, les bosses d'envasar el buit, la màquina del moldre, el pebre, els pebres, clar, això ja invadeix un espai que dius, home, no el pots separar, no és una cosa que diguis, mira, posem...

0: i també em toca pues, com a molts altres gent. I ens toca a tots tres com a la gent normal del món mundial.
1: Com a la gent normal.
0: Clar, que li arriba el seu moment i diu, mira, no, jo ja he treballat el que he treballat, ja en tinc prou.
1: Ara es trobem... Molts dies te trobes amb gent de la colla que diu, jo ja ho estic, jo l'any passat, sí. Jo em jubilo demà, jo la setmana que ve, jo l'altre. I jubila tothom i només n'hem quedat uns quatre autònoms. Vull dir que jo crec si podem arribar a jubilar-se com tots i... Ja la vaig ser greu. L'últim tancarà la porta.
2: Sí. Total. Jo em trobo igual. Mira, ma germana ja fa temps que tenia que estar jubilada. A mi em toca ara, doncs ella ha aguantat el que ha pogut, doncs i ara també hem de dir que prou. Les dues xiquetes meves, vull dir, també ja totes dues treballen a fora, ja no han volgut saber res perquè d'això. Les de ma germana exactament igual, i clar, quan te veuen l'autònom, que si et fa mal la cama has d'estar allí, si et fa mal la munya que has d'estar allí, una mica de tall has d'estar allí, tot això, diuen, més de vacances, pagues ponts, productes i xandallos, tot això és història, ja.
3: Sí. La història de les tres carnisseries de la Selva no va només de carn, va de jubilacions, de fills que trien altres camins, d'autònoms que no poden permetre's una baixa, de botigues que necessiten moltes hores per funcionar i d'un poble que potser, sense adonar-se'n, està a punt de perdre una part del seu passatge quotidià. Perquè els oficis també formen part de la memòria d'un poble i a la Selva del Camp aquesta memòria té molts anys. En Daniel Vilalta, de Casa Daniel, en Miquel Rabascall, de Carnisseria Pepita, i l'Anton Ferreter, de Calanton, abaixaran la persiana. I davant d'aquest fet tan insòlit, entre la població plana una pregunta. I ara què?
4: Vale, el primer que has de dir és Rama 54, Amana Morgades, Valldosera.
5: Ostres.
6: Rama 54, Marta...
4: Amana Morgades, Valldosera.
6: Valldosera. Rama 54, Amana Morgades, Valldosera.
4: Vale, un altre cop.
6: Rama 54, Amana Morgades, Valldosera.
4: Perfecte.

0: La solució. Si un quilo i mig de sardines val un euro i mig, vol dir que un quilo de sardines val, senzillament, un euro. Com que una dotzena i mitja de quilos de sardines són 18 quilos, 12 de dotzena i 6 de la mitja dotzena, total 18, i com que cada quilo val un euro, com abans hem raonat, tindrem que una dotzena i mitja de quilos d'aquestes sardines valen 18 euros. Així, la solució correcta és 18 euros.
1: La xarxa.
2: Calaix actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora. Avui destaquem La mort d'Ivan Lich, publicada per primer cop al 1886. És un relat de Leo Tolstoi. Es tracta d'una de les obres de ficció més elogiades de la darrera etapa de l'autor rus. Sorgeix, en part, de l'angoixa intel·lectual i de la lluita espiritual d'autor que el va dur a la conversió al cristianisme. Natàlia Cerezo.
3: Sovint, en presència de la mort, girem els ulls. Sembla que la seva foscor no es pugui mirar directament. I és ben normal no voler pensar en el moment en què deixarem d'existir i en què ens perdrem, com deia aquell replicant, com llàgrimes en la pluja. A la mort d'Ivan Illich, però, Tolstoi agafa la mort per les espatlles i la mira de fit a fit per portar-nos una de les obres més precioses i tràgiques de la literatura universal. Ivan Illich és un petit buròcrata rus amb una història, segons Tolstoi, d'allò més vulgar i ordinària, i per tant horrible, que agonitza després d'una vida dedicada a aconseguir una posició social millor. En el seu llit de mort, s'adona que tots els sacrificis que ha fet han estat en va. A diferència dels fervents Geràssim, que ha viscut una vida plena i que tracta l'amo malalt amb dignitat i sense escarafalls, l'Ivan i la seva família han viscut allunyats de les coses veritablement importants. La mort d'Ivan Illich és una novel·la curta,

0: dolorosa i terrible, dura però necessària, que fa transitar el lector i el seu protagonista per totes les etapes del dol: la negació, la ira, la negociació, la depressió i, finalment, l'acceptació. És un viatge sense moure's del llit que es mou per la vida i pel que ve després, en què trobareu una lluminositat sorprenent. Escolteu com la malaltia, com un enemic invisible, s'escola per la salut de l'Ivan fins a segellar el seu destí. No se'n podia pas dir estar malalt del fet que Ivan Illich de vegades es queixava que tenia un gust estrany a la boca, que a la banda esquerra del ventre hi havia quelcom que no estava com cal. Però vet ací que aquest malestar s'anà intensificant i es tornà, si no un dolor definit encara, almenys una constant sensació de pesadesa al costat i mal humor. Aquest mal humor, més accentuat cada dia, començar a minar en la família Golovin aquella antiga satisfacció deguda a una vida fàcil i correcta. Marit i muller començaren a barallar-se cada vegada amb més freqüència i aviat s'esveia aquell equilibri i aquella satisfacció i tot just s'hi aconseguien de conservar la decència.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.
2: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Alternatives més saludables a les begudes que són ensucrades, excitants o alcohòliques.
4: Les begudes amb un alt contingut de sucre, amb cafeïna o amb alcohol no haurien de formar part de la nostra dieta. De fet, podem optar per opcions molt més saludables. Aigua amb unes rodanxes de llimona, llima o menta, suc natural de síndria o de taronja o infusions fredes sense sucre. No només són més saludables, sinó que també ajuden a evitar l'excés de calories, sucre i cafeïna que es troben en moltes begudes comercials.
2: Salut activa.
5: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
6: Les begudes saludables, com a alternativa a l'aigua, han de complir una sèrie de requisits, i és que no portin sucres afegits de cap mena, ni sucres, ni mels, tampoc que no portin alcohol, que no portin excitants i tampoc un excés de sal. A partir d'aquí, l'ideal serien les begudes casolanes que fem a casa, que les podem fer a base de fruites, de verdures, de begudes vegetals, tipus avena, arròs, etc. I després, si li volem donar un punt més energètic, doncs, també podríem posar fruits secs, com podrien ser les llavors de chia o el sèsam, o inclús podríem posar algun greix saludable també, com podria ser el bocat o un oli de coco. A partir d'aquí, podem fer les nostres combinacions saludables a casa, com podria ser aigua amb fruitetes, podria ser un batut de llet vegetal, no?, amb fruita, podria ser un gazpacho, o si volem donar un punt més energètic, doncs podria ser afegint unes llavors o inclús una mica d'oli de coco o uns flocs de civada, no? Una cosa és molt important i és que hem de vigilar beure aquestes begudes amb l'estómac buit, perquè ens pot donar una falsa sensació de que ens treu la set, però després és tot el contrari. Ens aporta una energia i després en volem més perquè no ens treu la set. La millor beguda per treure la set és l'aigua. I al contrari, les begudes alcohòliques ens deshidraten el cos. Llavors haurien de ser les mínimes possibles o evitar-les.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Albert Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 21 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Convocades per més de 200 entitats, denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets van passar entre Montornès i Vilanova del Vallès. La víctima ha aparegut il·lesa i se sospita d'una revenja entre delinqüents. Dels esports, el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verdinegres que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. I en cultura, els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla, el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Dos minuts i mig els que passen ara de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns amb fins a 2 accidents actius. Els dos han estat a la AP7. El primer ha estat durant aquesta matinada a l'altura de l'Ampolla, que encara a hores d'ara talla un carril de circulació en sentit nord. El segon accident ha estat tot just fa uns instants a l'altura del Papiol, que en direcció Tarragona talla també un carril de circulació i en aquest cas provoca ja 5,5 km de cues, unes retencions que arriben fins a Bellaterra. Més enllà d'aquesta incidència a hores d'ara, també tenim doncs cues habituals cap a Barcelona, tant al vessant Besòs, destacant sobretot el Nus de la Trinitat, que tot plegat doncs deixa retencions també de retruc a les dues rondes de Barcelona. De moment, això és tot, és el RAC. Paciència i bon dia.
1: Avui també hem de parlar del transport públic perquè els trens de la línia R2 Sud de Rodalies circulen ara mateix amb uns 20 minuts de retard de mitjana per una incidència a l'estació de França de Barcelona. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, comença la setmana amb molta calma. Aquest matí amb pocs núvols i els que hi haurà seran simplement esfilagarsats, prims, molt poc destacables, un palet de tramuntana, que també està arribant rescalfada, a més, en el cas de l'Empordà i a la resta del país, una situació més fresqueta i almenys es nota que som a finals ja del mes de setembre. En canvi, la tarda acabarà escalfant més que la d'ahir i tindrem valors d'estiu. No tòrrid, però déu-n'hi-do una altra vegada com s'enfilarà la temperatura. I aquesta tarda també, amb molt pocs núvols, els que hi haurà simplement primets. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita amb les urnes a les municipals del maig i també en les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veu en la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
4: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
1: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
5: No podéis tener la educación peor de España, junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia. Y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdedeos. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada. Hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
1: I en aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
6: Obviously, Catalunya was different now.
7: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
6: When I quit the country. During all this time,
7: durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya. Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent. Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
1: Un incendi ha cremat les ofrenes florals de la Diada al monument de Rafael Casanova de Barcelona. Els fets han passat aquest diumenge al matí. Les flames han cremat els guarniments que encara estaven als peus de l'escultura i que es van fer l'11 de setembre amb motiu de la Diada. Efectius de la Guàrdia Urbana van ser els primers d'arribar i de sufocar les flames. De moment, es desconeix l'origen del foc i si ha estat fortuït o fruit d'un acte vandàlic. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en la tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que dimarts passat el Consell de Ministres va aprovar el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031, amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la molt biodiversitat que afectarà i molt la biodiversitat del Delta de Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. Ho explica en Jaume Osete i la Clàudia Custodio, de la plataforma Zeroport, i l'Alba Bou, alcaldessa del Prat de Llobregat.
8: Necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps, el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
9: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant. Doncs reclamem que el govern d'Illa deixi de fer d'aquesta proposta una proposta tan personalista. Reclamem també que el govern d'Espanya deixi de fer-li gràcia en aquest projecte, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia.
1: Encara vinculat amb la mobilitat, Renfe substitueix a partir d'avui els trens ABLO que fan el trajecte entre Lleida i Barcelona per combois d'avant, reduint d'aquesta manera en un centenar les places habituals. La companyia ha pres aquesta decisió temporal mentre revisa l'estat d'un model concret d'aquests trens que van començar a operar al març i van presentar algunes fissures en el servei que presten en altres punts de l'estat. El primer tren afectat per aquesta reducció de places ha estat el de les 7 i 5 minuts d'aquest matí, un dels horaris amb més demanda dels usuaris del servei. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha fet una crida a crear un front global de les grans ciutats del món a favor de l'habitatge assequible. Una iniciativa que, ha explicat, ja té el suport de l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, amb qui s'ha reunit aquest dissabte a la ciutat americana. Collboni ha desgranat la proposta en el transcurs d'una xerrada a la cimera Urban 20, celebrada també a la ciutat de Nova York. Segons ha dit, les ciutats han de donar una resposta a nivell mundial perquè tenen davant actors que són globals, com els fons d'inversió o grans plataformes com Airbnb. La idea de l'alcalde és estendre a escala mundial una iniciativa que ja existeix a Europa i que també va néixer a Barcelona. Es tracta de Mayors for Housing, una aliança d'alcaldes europeus liderada pel mateix Collboni per compartir solucions davant la crisi de l'habitatge.
10: Té com a triple objectiu intercanvi de solucions pel que fa al repte de l'habitatge a les nostres ciutats, de ser i esdevenir un actor global davant d'altres actors globals com són els fons especulatius o les grans plataformes de lloguer d'ús turístic, que també són globals, i en tercer lloc, que el repte de l'habitatge, des del punt de vista de les organitzacions internacionals, tingui la mateixa categoria i la mateixa importància que avui pugui tenir el repte climàtic.
1: I marxem ara cap a Sant Cugat del Vallès, on l'espai Cal Temerari engega una nova etapa. Aquest moviment cooperatiu i autogestionat de Sant Cugat del Vallès ha comprat el local on ha estat establert des dels inicis. Són 11 anys en què ha fet de paraigua de moviments socials com el Sindicat de Llogateres o Hora Bruixa. Ens ho explica el Sergio Morales, de Cugat Mèdia.
11: Cal Temerari ho ha aconseguit. L'espai cooperatiu del centre de Sant Cugat ha tancat amb èxit la campanya per comprar el local on s'ha establert des dels seus inicis fa uns anys. Ha estat gràcies a un esforç col·lectiu. Ha rebut més de 450.000 euros en préstecs a càrrec de 150 persones, més 26.000 euros de donacions de particulars i col·lectius. L'import total per comprar la casa ha estat d'1,2 milions d'euros. La diferència, per assolir la quantitat, s'ha aconseguit amb una hipoteca en banca ètica.
12: Estem convençudíssimes que allò que sembla impossible quan ens juntem, quan fem pinya, quan sumem gent i gent, podem aconseguir-ho.
11: Tot plegat consolida el somni d'una colla d'inconscients que van encendre la primera espurna al casal popular La Guitza.
1: Un quart de vuit, els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de cinc individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets que han transcendit aquest diumenge van tenir lloc la tarda de dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Cinc homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la cara tapada, van treure un altre home del seu cotxe amb la cara plena de sang i el van obligar a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després, sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. I un intern de la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, ha estat trobat mort aquest diumenge al matí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home, que es trobava al centre des del mes d'abril, s'ha suïcidat. Aquesta mort es produeix tot just dos dies després de la mort violenta d'un altre intern a Quatre Camins, presumptament a mans del seu company de cel·la. Es tracta de dos episodis diferents, però, segons el sindicat de presons SICAP, els fets posen de manifest el deteriorament del sistema penitenciari català. Les estafes a través de SMS als mòbils són a partir d'ara més complicades. Ha entrat en vigor la normativa que obliga els operadors a bloquejar aquells missatges d'organitzacions que no hagin estat prèviament registrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Un filtre més per protegir-nos, però que, segons els experts, no ens ha de fer baixar la guàrdia. Ens ho explica la Norma Lebrero.
13: El ciberatac ja mou amb més diners que la droga a tot el món. L'any passat l'estat espanyol va rebre 470.000 denúncies per suplantacions d'identitat. La prohibició d'enviar SMS comercials a entitats que no estiguin registrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors serà un filtre a partir d'ara. Però caldrà seguir estant atents i desconfiant dels remitents d'aquest tipus de missatges.
14: És un món paral·lel i és un món en el qual és un món mundial. Vull dir que no ens protegeix la nostra policia local, no? del nostre barri, de la nostra ciutat, sinó que hi ha un, no? Aquí sí que estem entrant en un món completament global i aquí no tots els països tenen les mateixes regles.
13: Els experts recomanen anar amb molt de compte i sentit comú. No entrar en pàgines web que no siguin de confiança, revisar sempre les adreces i números des d'on arriben els missatges i tenir les apps i sistemes operatius actualitzats per evitar estafes digitals.
1: El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que no pot fer o que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
15: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones, i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
16: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
15: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
17: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb ells mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats de casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no? Per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
15: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
1: Abans d'acabar l'any, la Generalitat farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a gent gran. Amb aquesta mesura, el govern donarà per complert el compromís de crear 6.000 noves places durant la legislatura. Ho ha explicat el programa Ciutadella de la xarxa el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
18: El president ja va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa.
1: Deu minuts i arribarem a 8:15 del matí. Prop de 5.000 persones, un 10% més que en l'edició anterior, han passat aquest cap de setmana pel Delta Birding, el Festival Internacional d'Ornitologia de referència de la Mediterrània i el sud d'Europa que es fa al Delta de l'Ebre. Entre les novetats, el primer concurs d'imitació de cants d'ocells que ha convidat els participants a demostrar les seves habilitats imitant els sons de les aus. El festival també ha reforçat les activitats inclusives amb propostes per a persones amb dificultats d'oïda o visió. N'ha parlat Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, que és l'entitat organitzadora.
19: Estem trobant un increment respecte als anys anteriors de persones noves que s'acosten al festival també per primera vegada, i això vol dir estem en un bon moment, diguéssim, i l'acceptació per part del públic i dels visitants és extraordinària. Estem molt contents.
1: A Salou, al Tarragonès, més de 400.000 persones han assistit aquest cap de setmana a la Festa del Cel, 100.000 més que l'any passat, segons l'organització. A la mostra aèria s'hi ha pogut veure exhibicions de caces militars, patrulles acrobàtiques internacionals i un gran espectacle nocturn de drons sobre el mar. Aquest és el festival aeri més antic d'Espanya i el que té més projecció internacional. L'alcalde de Salou, Pere Granados, i el director de la Festa del Cel, Daniel González, n'han fet un balanç molt positiu.
20: Hem de valorar molt positivament l'espectacle d'ahir amb el sunset de PortAventura, amb els drons, amb el que són els focs artificials i, sobretot, l'estrella d'aquest festival, que són els Eurofighters. Dir que les platges i els carrers de Salou estaven plens de gom a gom.
21: I ara estem entre un dels millors festivals d'Europa, no només per la varietat d'actuacions, sinó també per la qualitat de l'organització. I aquí jo m'excloc totalment, sinó sobretot tots els cossos de seguretat, de salvament.
1: El Joventut és el campió de la Supercopa després de superar el Barça a la final disputada a Badalona per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres en un duel que han dominat des de l'inici. Les bones actuacions de Kevin Panther i Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa després de 17 anys sense aixecar un títol. Laprovittola reivindica el potencial de l'equip.
22: Hemos demostrado lo que somos. Hemos demostrado la peña que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos, creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
1: En futbol, el Barça és més líder de primera i marxa a l'aturada de 3 setmanes per partits de seleccions amb 5 punts d'avantatge sobre el segon i tercer classificats, l'Atlètic de Madrid i el Betis, i amb 6 punts més que el Real Madrid. Els blancs han encaixat una derrota per 2-1 en el derbi madrileny contra els de Simeone i s'allunyen dels blaugranes. Els de Hansi Flick, que aquesta jornada s'han imposat al Sevilla i no tornaran a jugar fins al 10 d'octubre contra el Getafe, es queden en quadre per la marxa de 17 internacionals. A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que, al descans, ja dominava per 2-0 amb gols de Gastón i Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts de 18 possibles i són sisens a la taula.
0: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
1: Les seleccions catalanes d'hoquei patins es van proclamar campiones de la Golden Cup disputada a Can Xarau. El combinat femení s'ha endut el títol per tercer cop en les 5 edicions que s'han disputat fins ara. Per aconseguir-ho, però, va haver de remuntar un 2-0 davant Portugal. Laura Puigdueta iniciava la reacció i Carla Font de Glòria feia l'empat. Marina Codina, quan faltava un minut per al final, va decidir el duel amb el 2-3. La final masculina també enfrontava Portugal i Catalunya i el trofeu també va anar a parar a mans del combinat català. El partit va arribar sense gols als darrers minuts, però Xavi Aragonès va obrir la llauna amb un doblet. Helder Núñez va retallar diferències i, tot i que l'equip portuguès va tenir l'oportunitat de forçar la pròrroga amb un llançament al pal quan faltaven 6 segons per al final, el marcador ja no es va tornar a moure. Nil Ibáñez i Carlota del Río han estat els guanyadors aquest diumenge de la 82a travessia de Banyoles, una clàssica de la natació en aigües obertes que, com cada any, s'ha pogut seguir a través de la xarxa Més. Amb les victòries d'Ibáñez i del Río, el Club Natació Granollers ha aconseguit un doblet a la categoria reina de la travessia, una prova que, enguany, ha plegat més de 2.300 esportistes.

Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla, el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica dos anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. El Mercat de Música Viva de Vic ha tancat aquest diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització i que confirma la tendència de creixement dels darrers anys. El concert de Cluenda ha anat a càrrec de Quimi Portet, l'artista vigatà que ha anunciat un nou disc per l'any vinent, arrencat amb clàssics com Montserrat o La Rambla, davant una plaça major plena d'espectadors per escoltar un dels músics locals de referència. La gran sorpresa ha estat l'aparició dalt de l'escenari de Manolo García, amb qui Portet va fundar El Último de la Fila, després d'un any d'omplir escenaris amb la gira del grup de pop-rock. Plegats, han interpretat temes com Em trenques el cor i Massa.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
3: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
4: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 21 de setembre. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Convocades per més de 200 entitats, denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets van passar entre Montornès i Vilanova del Vallès. La víctima va aparèixer il·lesa i se sospita d'una revenja entre delinqüents. Dels esports, el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verdinegres que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem el dilluns amb 2 accidents actius a l'AP7. El primer ha estat aquesta matinada i encara talla un carril a l'altura de l'Ampolla en sentit nord. I el segon, de tot just fa uns instants, ha estat al Papiol, en direcció Tarragona, on hi ha només un carril obert i que provoca 8 quilòmetres de cues fins a Cerdanyola. Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R2 sud de Rodalies acumulen ara mateix uns 20 minuts de retard de mitjana per una incidència que ja s'ha pogut solucionar fa poca estona a l'estació de França de Barcelona. I pel que fa al temps, comencem la setmana amb molta calma, amb un matí de pocs núvols, només alguns de prims i poc destacables. La tramuntana bufarà a l'Empordà i l'ambient serà més fresc al conjunt del país, propi de finals de setembre. A la tarda pujaran les temperatures respecte a ahir i tornarem a tenir valors d'estiu, sense arribar, això sí, a una calor tòrrida. Continuarà el domini del sol arreu de Catalunya amb ben pocs núvols i, en tot cas, només alguns de prims. Doncs més enllà de la previsió a curt termini, a les portes de l'entrada de la tardor astronòmica aquest dimecres, volem saber quina estació ens espera. Tot plegat després d'alguns primers avisos amb forts ruixats. Ho farem en conversa amb Clara Bruset, cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 4 minuts els que passen de 8:15. Hem tancat el sumari i entrem de ple en matèria explicant-vos que PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita amb les urnes a les municipals del maig i també en les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional festa de la Rosa a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veu en la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
3: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
1: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
4: No podéis tener la educación peor de España, junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia. Y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdebeos. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada. Hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
1: I en aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinat en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
5: Obviously, Catalunya és diferent ara.
6: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
5: When I quit the country. During all this time.
6: Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya. Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent. Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
1: I l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada, deia, davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i que consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en la tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que, dimarts passat, el Consell de Ministres va aprovar el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031, amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la biodiversitat del Delta del Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. Ho expliquen en Jaume Osete i la Clàudia Custodio, de la plataforma Zeroport, i també l'Alba Bou, alcaldessa del Prat de Llobregat.
7: Necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps, el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública, que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
8: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
9: Doncs reclamem que el govern d'Illa deixi de fer d'aquesta proposta una proposta tan personalista. Reclamem també que el govern d'Espanya deixi de fer-li gràcia en aquest projecte, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia.
1: Encara vinculat amb la mobilitat, Renfe substitueix a partir d'avui els trens ABLO que fan el trajecte entre Lleida i Barcelona per combois d'avant, reduint d'aquesta manera en un centenar les places habituals. La companyia ha pres aquesta decisió temporal mentre revisa l'estat d'un model concret d'aquests trens que van començar a operar al març i van presentar algunes fissures en el servei que presten en d'altres punts de l'estat. El primer tren afectat per aquesta reducció de places ha estat el de les 7 i 5 minuts d'aquest matí, un dels horaris amb més demanda dels usuaris del servei. I parlem ara de Barcelona perquè el seu alcalde, Jaume Collboni, ha fet una crida a crear un front global de les grans ciutats del món a favor de l'habitatge assequible. Una iniciativa que, ha explicat, ja té el suport de l'alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, amb qui s'ha reunit aquest dissabte a la ciutat americana. Collboni ha desgranat la proposta en el transcurs d'una xerrada a la cimera Urban 20, celebrada també a la ciutat de Nova York. Segons ha dit, les ciutats han de donar una resposta a nivell mundial perquè tenen davant actors que són globals, com els fons d'inversió o grans plataformes com Airbnb. La idea de l'alcalde és estendre a escala mundial una iniciativa que ja existeix a Europa i que també va néixer a Barcelona. Es tracta de Mayors for Housing, una aliança d'alcaldes europeus liderada pel mateix Collboni per compartir solucions davant la crisi de l'habitatge.
10: Té com a triple objectiu intercanvi de solucions pel que fa al repte de l'habitatge a les nostres ciutats, de ser i esdevenir un actor global davant d'altres actors globals com són els fons especulatius o les grans plataformes de lloguer d'ús turístic que també són globals, i en tercer lloc, que el repte de l'habitatge, des del punt de vista de les organitzacions internacionals, tingui la mateixa categoria i la mateixa importància que avui pugui tenir el repte climàtic.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets, que han transcendit aquest diumenge, van tenir lloc la tarda de dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la cara tapada, van treure un altre home del seu cotxe amb la cara plena de sang i el van obligar a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després, sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'un una revenja entre delinqüents. I un intern de la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, ha estat trobat mort aquest diumenge al matí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home, que es trobava al centre des del mes d'abril, s'ha suïcidat. Aquesta mort es produeix tot just 2 dies després de la mort violenta d'un altre intern a Quatre Camins, presumptament a mans del seu company de cel·la. Es tracta de 2 episodis diferents, però, segons el sindicat de presons SICAP, els fets posen de manifest el deteriorament del sistema penitenciari català.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
11: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones, i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer, amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa 2.
12: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
11: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
13: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb ells mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats de casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no? Per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
11: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
1: I afegim que abans d'acabar l'any, la Generalitat farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a gent gran. Amb aquesta mesura, el govern donarà per complert el compromís de crear 6.000 noves places durant la legislatura. Ho ha explicat el programa Ciutadella de la xarxa el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
14: El president ja va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa.
1: Un minut per sobre de 7:45, després d'un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està posada en la tardor. Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. Per entendre què podem esperar els pròxims mesos, a punt d'entrar ja a la tardor, parlem amb Clara Bruset. Ella és cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya. Senyora Bruset, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
15: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: El que deia, després d'un estiu tan extrem com el que hem viscut, què us fa pensar que la tardor del 2026 pot ser diferent d'una tardor habitual a Catalunya?
15: Val, doncs els factors principals són els que comentaves ara mateix, no? Aquest estiu que venim d'excepcionalitat de molt càlid, amb més de 3 graus per sobre de la mitjana d'anomalia. Llavors, això ha fet també que aquest mar estigués excepcionalment calent i són ingredients importants a tenir en compte a l'hora de predir la possibilitat d'aquests fenòmens més extrems, fenòmens més violents. Aquests fenòmens necessiten doncs, aquesta energia, aquesta humitat del mar, i això pot fer doncs, que si es donen les condicions, que no és l'única aquesta temperatura del mar, si es donen les condicions que podrien afavorir algun d'aquests fenòmens, doncs hem de tenir en compte l'excepcionalitat de la qual venim d'aquest estiu. Tot i així, els models predictius per la tardor, a 1, 2, 3 mesos vista, són uns models amb baixa fiabilitat aquí a les nostres latituds, els tròpics, subtròpics sí que són més bons, però aquí la predictabilitat és força baixa, i en especial al Mediterrani. Aleshores, aquests models, a hores d'ara, ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista, tenint en compte la predictabilitat, que és baixa. El novembre també sembla que ha de ser plujós, i el desembre doncs, no tant. Per tant, ens centraríem en aquest octubre, que a hores d'ara els models diuen que pot ser força plujós, i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent. Que l'octubre sigui a hores d'ara es presenti amb els models plujós no vol dir que estiguem com el març passat, que ja vam tenir molts dies amb precipitació. Potser un sol episodi ja ens pot donar aquesta anomalia positiva de precipitació. De moment, l'escenari seria aquest, pel que fa a precipitació, i temperatura doncs, per sobre tota la tardor, sembla.
1: Vostè parlava d'unes previsions a vegades que fallen o que són difícils de predir amb exactitud. Uh-huh. Aquesta és la sensació que han tingut alguns ciutadans aquestes setmanes passades amb aquestes ESALER que s'activaven i que després la tempesta queia dintre el mar o queia en comarques on no tocava o on no s'havia dit. És realment més difícil predir aquests episodis o ens trobem davant d'uns fenòmens cada vegada més locals i imprevisibles? És a dir, aquests fenòmens que desencadenen aquestes tempestes ara tan violentes són més difícils de preveure i, en tot cas, on són els límits de la predicció meteorològica? Per què són tan difícils?
15: A veure, aquesta dificultat, tant temporal com espacial, l'hem tingut sempre i la tindrem. Els models van millorant, cada vegada són més precisos i en un futur, doncs, cada vegada poden anar millorant. Això, aquesta incertesa l'hem tingut sempre i serà. El que pot provocar el canvi climàtic és que aquests fenòmens extrems siguin cada vegada més freqüents i més extrems. I tenint en compte això, sí que és cert que aquests fenòmens

0: I avui obrim la crònica esportiva parlant de bàsquet i del Joventut en concret, que és el campió de la Supercopa després de superar el Barça a la final disputada a Badalona per 101 a 87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres en un duel que han dominat des de l'inici. Les bones actuacions de Kevin Panther i Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa després de 17 anys sense aixecar un títol. Laprovittola reivindica el potencial de l'equip.
1: Hemos demostrado lo que somos, hemos demostrado la peña que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos, creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
0: En futbol, el Barça és més líder de primera i marxa a l'aturada de 3 setmanes per partits de seleccions, amb 5 punts d'avantatge sobre el segon i tercer classificats, l'Atlètic de Madrid i el Betis, i amb 6 més que el Real Madrid. Els blancs han encaixat una derrota per 2-1 en el derbi madrileny contra els de Simeone i s'allunyen dels blaugranes. Els de Hansi Flick, que aquesta jornada s'han imposat al Sevilla i no tornaran a jugar fins al 10 d'octubre contra el Getafe, es queden en quadre per la marxa de 17 internacionals. A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que, al descans, ja dominava per 2-0 amb gols de Gaston i Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts de 18 possibles i són sisens a la taula.
2: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
0: I el Club Natació Sabadell ha superat la fase preliminar de la Champions de waterpolo disputada a Tbilisi amb un balanç de 2-1 després de perdre amb el Brescia i guanyar el Budvanska Montenegrí i l'anfitrió l'Apolo Georgià. D'altra banda, també en waterpolo, el Mataró ha revalidat la Copa Catalunya Femenina. Es va imposar el Sabadell per 9-11 a la final. És la quarta vegada que l'equip del Maresme aconsegueix el títol. L'australiana Tilly Kearns va ser l'MVP de la final. La jugadora del Mataró, Caral Bertran, fa balanç del triomf.
3: Ha sigut un partit molt dur i molt contentes d'emportar-nos aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant. Ha sigut molt complicat al principi, se'ns ha fet una mica de nit a l'atac, però a poc a poc, amb paciència, ha anat sortint tot.
0: I en handbol, victòria del Barça sobre el Puente Genil en la segona jornada de la Lliga Asobal. Va imposar-se per 27-39 amb gols de tots els jugadors de pista. El triomf arriba abans que l'equip disputi el Mundial de Clubs d'Egipte, on debutarà divendres.

Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. La jornada ha estat agredolça per la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per la Colla Jove Xiquets de Tarragona. El periodista de la xarxa Joan Pau Inarejos publica el seu segon llibre, Tocats pel romànic. Inarejos, reconegut divulgador d'aquest art medieval a les xarxes socials, s'apropa ara a l'experiència de les persones que han vist com el romànic

0: amic passava a formar part de la seva vida. Ens en dona més detalls el David Navarro.
1: Després de l'èxit del seu primer llibre, a Tocats pel romànic, Joan Pau Inarejos fa la crònica de 20 històries personals vinculades a aquest art.
2: Hi ha gent que, per circumstàncies diferents, doncs, veïnes que han amagat Mare de Déus, artistes estrangers que han descobert el nostre art i han vingut fins i tot a viure a Catalunya, enamorats per aquest art, químics, conservadors, restauradors, campaners, gent que viu dins del romànic, fins i tot, o que té el romànic dins de casa seva.
1: Històries descobertes després d'una recerca exhaustiva, però que, en alguns casos, van arribar a l'autor gràcies a la popularitat aconseguida pel seu primer llibre i la feina de divulgador a les xarxes.
2: Se m'acostava molta gent explicant-me la seva vida, per dir-ho de pressa. No, escolta, la meva mare és a qui li van encomanar despenjar el frontal de Solanllong que avui hi ha al Museu del Prado. I aquest frontal romànic meravellós que tenim avui a Madrid, doncs per aquest senyor que m'explicava aquesta història i que m'ho explicava amb llàgrimes, segons quins passatges explicava de la seva vida, aquell quadre és la seva mare.
1: Joan Pau Inarejo reconeix que algunes històries s'han quedat fora del llibre, però no descarta publicar-les més endavant a les seves xarxes o en futures noves edicions.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
4: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 21 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Convocades per més de 200 entitats, denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. Buscarem tot seguit l'anàlisi de l'ambientòloga i experta en canvi climàtic, Anna Pérez Català. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets van passar entre Montornès i Vilanova del Vallès. La víctima ha aparegut il·lesa i se sospita d'una revenja entre delinqüents. Dels esports, el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101-87. Nicola Provítola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Gairebé passen 3 minuts de les 8 del matí. És temps per saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. És hora punta, és a més dilluns. Per tant, li preguntem a la Mireia Camats, del Servei Català de Trànsit. Mireia, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. A hores d'ara la situació és complicada a l'autopista AP7 i també l'àrea metropolitana de Barcelona. L'autopista AP7 hi ha retencions de Cardedeu a la Roca del Vallès en sentit sud per un vehicle avariat que ocupa el voral. També hi ha retencions entre Mollet i Sant Cugat del Vallès en sentit Tarragona per un accident que també ocupa el voral. A l'AP7 hi ha retencions al Papiol a Sant Cugat, a Barberà i a Mollet en sentit nord. A la mateixa AP7 hi ha un carril tallat a l'Ampolla en sentit Barcelona per un camió volcat i això provoca retencions en aquest tram. A la C60 hi ha retencions entre Argentona i la Roca del Vallès en tots dos sentits. A les 17 hi ha cua de Lliça de Vall a Mollet en sentit sud. A la C58 hi ha retencions de Terrassa, Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C59 hi ha cua a Caldes de Montbui en sentit sud. A la Pota Nord hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la B23 hi ha retencions de Molins de Rei al Papiol i de Sant Feliu de Llobregat a Barcelona. A la 2 hi ha cua de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà en sentit Barcelona. A la C32 retencions de Gavà a Cornellà en sentit nord. A la C31 cua de Vila de Cans al Prat de Llobregat en sentit nord. Situació complicada també a les rondes de Barcelona. Destaquem la ronda a dalt. Hi ha retencions entre el nus de Trinitat i Diagonal en sentit Llobregat per un vehicle avariat que talla un carril. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R2 Sud de Rodalies circulen ara mateix amb uns 20 minuts de retard de mitjana per una incidència a l'estació de França de Barcelona que ja s'ha solucionat. I pel que fa al temps, Lluís Miquel Pérez, la setmana que arrenca la tardor ho farem amb calor d'agost. Bon dia.
3: Bon dia, Helena. Doncs sí, de fet, serà el dimecres de matinada, per tant, la nit de dimarts a dimecres, quan entrarà l'equinoxi de tardor, quan començarà la nova estació astronòmica, però ho farà amb bones temperatures del mes d'agost. I, de fet, avui en serà una bona mostra. La notícia és l'escàndol de temperatures que tindrem les properes jornades. El matí està començant com els últims matins, per tant, amb una mica de fresca, sobretot a l'interior del país, a les fondalades i a les valls del Pirineu. Però ja ha començat a pujar aquesta temperatura, per exemple, a l'Empordà, on ja està bufant la tramuntana rescalfada. Podem dir també d'aquest matí que el temps serà molt tranquil. Quatre núvols prims, que són els que veiem al cel a hores d'ara, i poca cosa més. Aquesta tarda s'entornem amb aquests núvols esfilagarçant el sol, completament descafeinats, no s'espera cap pluja. I aquesta tarda temperatures molt elevades per les dates, sobretot a l'Empordà i al Segrià. En aquests indrets, Helena, tocarem els 35 graus a l'ombra. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
1: Doncs més enllà de la previsió del temps a curt termini, el Notícies en Xarxa ens hem interessat per allò que ens espera a la tardor, que arrenca oficialment, com sentíem, aquest dimecres. La cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya, Clara Brusset, ha alertat sobre un octubre especialment plujós, però que no té per què ser l'avís per al conjunt de l'estació.
4: A hores d'ara ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent.
0: Notícies en Xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem a la portada, PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita, amb les urnes a les municipals del maig i també a les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa, a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veu en la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
5: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva que lo único que busca es la foto de la crisis pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
1: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
6: No podéis tener la educación peor de España, junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia. Y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdebeos. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada. Hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
1: En aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
7: Obviously, Catalunya was different now Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país. Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya. Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent. Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
1: I l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou, forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i que consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en aquella tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. I 10, també us ho destacàvem en els titulars. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que dimarts passat el Consell de Ministres aprovés el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031 amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la biodiversitat del Delta del Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. Ho expliquen en Jaume Osete i la Clàudia Custodio, de la plataforma Zero Port, i l'Alba Bou, alcaldessa del Prat del Llobregat.
8: Necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps, el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública, que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
9: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant. Doncs reclamem que el govern d'Illa deixi de fer d'aquesta proposta una proposta tan personalista. Reclamem també que el govern d'Espanya deixi de fer-li gràcia en aquest projecte, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia.
1: Però més enllà de la protesta, hi ha una pregunta de fons ambientalment. Aquest projecte ambientalment pot superar la criba europea? És compatible amb el que Europa exigeix en matèria climàtica? Ho analitzem tot seguit amb l'Anna Pérez Català. Ella és ambientòloga, experta en canvi climàtic. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
10: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
1: Si ampliem el Prat, hi haurà més avions. I això vol dir contaminar més durant més anys i en un sector que ja és molt difícil de descarbonitzar, segons expliqueu els experts. Què significa realment tirar endavant un projecte així en plena emergència climàtica?
10: Clar, és ben bé el titular que ja donaves, no? Intentar ampliar un aeroport no només vol dir doncs, que hi hagi més infraestructura, sinó que el que vol fer, i a més el que està escrit en els plans que proposa Aena, és augmentar el número de vols que surten, que volen, no? d'entrada o de sortida de Barcelona. Això segur que puja les emissions. I la pregunta no és tant què passaria avui, sinó que un aeroport és una infraestructura a llarg termini. És a dir, estem parlant que segur, durant els propers anys, dècades, estem prenent una decisió ara que ens portaria segur a augmentar les emissions. Sabem que les polítiques tan internacionals com espanyoles, com europees, com catalanes, ens diuen que no podem augmentar les emissions, al revés, que les hem de reduir. I aquesta és la qüestió climàtica davant de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: Per tant, un projecte d'aquestes característiques i que, per tant, fa créixer les emissions, pot encaixar en aquest marc europeu, especialment, quan justament Europa també és dels que ens està dient que hem de reduir de manera dràstica aquestes emissions?
10: Clar, o sigui, està clar que Europa té una llei de canvi climàtic que redueix les emissions, que també té Espanya i que també té Catalunya. I, de fet, la La llei de Catalunya és bastant estricta i el que proposa és fer un pressupost d'emissions. Igual que tu tens una sèrie de diners que et pots gastar de manera anual, que això seria un pressupost econòmic, també hi ha un pressupost d'emissions. És a dir, no podem gastar més d'allò que hem dit que seria necessari per poder fer una curva de baixada d'aquestes emissions de gasos d'efecte hivernacle. Llavors, està clar que intentar augmentar moltíssim les emissions amb qualsevol projecte d'aquests, incloent l'aeroport del Prat, no aniria amb aquesta corba de baixada que fem des d'Europa, que fem des de l'estat espanyol i que fem des de Catalunya. Per tant, per mi, clarament no cap una implementació d'aeroport en els plans de lluita contra el canvi climàtic.
1: I encara més arguments, en tot cas, perquè vostè ens els expliqui. La Unió Europea ja va advertir que l'ampliació del 2021 no complia els requisits de protecció, en aquest cas de la Ricarda. Ara, amb el nou marc climàtic europeu, el projecte té més obstacles que abans?
10: Clar, és difícil de dir, perquè Europa després mira exactament quina és la proposta i això. Però ja és el que va passar, per tant, clarament podria tornar a passar. Europa li va dir a Catalunya que aquesta ampliació que estava fent era afectar aquesta zona natural de la Ricarda i que això s'havia de compensar d'alguna manera. O de canviar el disseny de l'aeroport o d'arreglar aquella zona natural d'una altra manera, etc etc. Podria ser que ens tornés a passar exactament en una zona natural, o també podria ser que ens passés a nivell d'emissions. És veritat que hi ha altres aeroports a nivell europeu que s'han intentat ampliar i que no està clara la postura europea. Però jo crec que aquí funciona més la pressió interna de quins lobbies hi ha a Europa, etc., que no tal que les lleis climàtiques europees no siguin clares. I està clar que Europa està fent una aposta per descarbonitzar l'economia, molt clara.
1: Acabo ja amb una darrera pregunta. Quan parlem d'ampliar un aeroport, no només parlem d'avions, parlem també de soroll, de contaminació, de salut, de pressió turística, d'habitatge. Tot això també pesa en una avaluació europea a l'hora de fer descarrilar un projecte com el de l'aeroport del Prat i com de molts altres aeroports europeus i també espanyols.
10: Sí, segur. Està clar que segur que pesa. I, a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots som en un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: Doncs n'haurem d'estar molt pendents. Anna Pérez Català, gràcies per atendre'ns aquest matí i molt bon dia.
10: Gràcies, bon dia.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la baralla multitudinària que ha deixat un home ferit d'arma blanca a Barcelona. Els fets, que s'han conegut fa poques hores, van passar la matinada de diumenge a les portes d'una discoteca del barri de Sant Andreu de la ciutat. Uns Mossos d'Esquadra que també investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets, que han transcendit aquest diumenge, van tenir lloc la tarda de dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la cara tapada, van treure un altre home del seu cotxe amb la cara plena de sang i el van obligar a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després, sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
11: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones, i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer a amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada amb fa dos.
12: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
11: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
13: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb ells mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats de casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no? Per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
11: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
1: I abans dels esports, afegim que un dels estius, després de que hem passat un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està posada ara en la tardor. Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. N'ha parlat fa pocs minuts aquí el Notícies en Xarxa, Clara Brosset, cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Aquests models, a hores d'ara, ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista, tenint en compte la predictabilitat, que és baixa, i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent. Que l'octubre sigui a hores d'ara es presenti amb els models plujós no vol dir que estiguem com el març passat, que ja vam tenir molts dies amb precipitació. Potser un sol episodi ja ens pot donar aquesta anomalia positiva de precipitació. I temperatura, doncs, per sobre tota la tardor, sembla.
1: Nou minuts i ens plantarem a 8:45 del matí. El Joventut és el campió de la Supercopa després de superar el Barça a la final disputada a Badalona per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres en un duel que han dominat des de l'inici. Les bones actuacions de Kevin Panther i de Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa després de 17 anys sense aixecar un títol. La Provítola reivindica el potencial de l'equip.
14: Hemos demostrado lo que somos. Hemos demostrado la peña que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
1: En futbol, el Barça és més líder de primera i marxa a l'aturada de 3 setmanes per partits de seleccions amb 5 punts d'avantatge sobre el segon i tercer classificats, o sigui, l'Atlètic de Madrid i el Betis, i amb 6 més que el Real Madrid. Els blancs han encaixat una derrota per 2-1 en el derbi madrileny contra els de Simeone i s'allunyen dels blaugranes. Els de Hansi Flick, que aquesta jornada s'han imposat al Sevilla i no tornaran a jugar fins al 10 d'octubre contra el Getafe, es queden en quadre per la marxa de 17 internacionals. A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que, al descans, ja dominava per 2-0 amb gols de Gaston i Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts dels 18 possibles i són sisens a la taula.
15: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
1: En handbol, victòria del Barça sobre el Puente Genil en la segona jornada de la Lliga Asobal. Va imposar-se per 27 a 39 amb gols de tots els jugadors de pista. El triomf arriba abans que l'equip disputi el Mundial de Clubs d'Egipte, on debutarà divendres.

0: Us ho hem destacat en el sumari. Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. I al Congrés dels Diputats tot és a punt ja per a l'acte de record i homenatge que es fa aquesta mateixa tarda al músic català Pau Casals amb motiu dels 150 anys del seu naixement. Un dels moments més esperats de l'acte serà quan el jove violoncel·lista Ettore Pagano faci sonar el violoncel del mateix Casals a l'hemicicle. Ens ho explica el Marc Guitar de Televisió al Vendrell.
1: La jornada que es viurà aquest dilluns al Congrés dels Diputats a partir de les 6 de la tarda es pot qualificar d'històrica. Coincidint amb el Dia Internacional de la Pau, serà el primer cop que l'hemicicle de la Cambra Baixa aculli un acte institucional de record i homenatge al violoncel·lista i compositor Pau Casals. Emmarcat en la celebració dels 150 anys del naixement del músic vendrellenc, l'acte serà conduït per la cantant Ana Belén i el periodista Iñaki Gabilondo. Un dels moments més emotius serà quan el jove violoncel·lista Ettore Pagano faci sonar a l'hemicicle l'històric violoncel Gofriller de Casals, acompanyat per la pianista Yoko Suzuki. A més, la mateixa veu del mestre ressonarà a través de fragments de la Declaració per la Pau que va pronunciar a les Nacions Unides el 1958. D'aquesta manera, el govern vol reivindicar la vigència dels valors que va defensar Casals durant tota la seva trajectòria, en què el seu llegat artístic va anar estretament vinculat a la defensa de la pau, la democràcia i els drets humans. 2 dies després d'aquest acte, el dimecres 23 i també a Madrid, es farà a l'Institut Cervantes la presentació del programa d'actes de la commemoració dels 150 anys del naixement de Casals, una efemèride reconeguda com a esdeveniment d'excepcional interès públic pel govern espanyol.
0: I el Mercat de Música Viva de Vic ha tancat aquest diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització. El concert de Cloenda ha anat a càrrec de Quimi Portet. L'artista biguetà, que ha anunciat un nou disc per l'any vinent, ha arrencat amb clàssics com Montserrat o La Rambla davant d'una plaça major plena d'espectadors per escoltar un dels músics locals de referència. La gran sorpresa ha estat l'aparició dalt de l'escenari de Manolo García, amb qui Portet va fundar El Último de la Fila, després d'un any d'omplir tots dos escenaris amb la gira del grup de pop-rock. Plegats, han interpretat temes com Em trenques el cor i Massa. Com un

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
1: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Funky Tracks Radio.
5: Elegido producto del año por los consumidores.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, convocades per més de 200 entitats. Denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. L'ambientòloga i experta en canvi climàtic, Anna Pérez Català, ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Està clar que segur que pesa i, a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots formen un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Lleida celebra avui una junta de seguretat avançada en el calendari, després de les últimes baralles multitudinàries amb katanes i navalles que han acabat amb alguns empresonaments de joves a la ciutat. I seran presents en aquesta junta de seguretat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el nou director general de la policia, Ferran López. Connectarem en directe tot seguit amb la capital de Ponent i els companys de Lleida Televisió per analitzar-ho, amb l'opinió també de l'Associació de la Federació de Veïns de la Ciutat. Aquest dimecres entrarem oficialment a la tardor astronòmica, una estació que arrencarà amb un octubre més plujós de l'habitual, amb possibles nous episodis de temps violent, sense que aquest preludi indiqui necessàriament una tendència dels pròxims 3 mesos. N'ha parlat al Notícies en xarxa la cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya, Clara Brusset.
3: A hores d'ara ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia força notable de la precipitació prevista i alerta amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent.
1: Dels esports, destaquem que el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres, que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. I en cultura, els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Pel que fa a la xarxa viària catalana, estem ben pendents aquest matí de l'AP7, on hi ha cues quilomètriques per un accident a Sant Cugat del Vallès. Connectem, amb el Servei Català de Trànsit de nou i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia. Quina és l'última hora?
4: Hola, molt bon dia. Situació complicada a l'autopista AP7. Hi ha retencions a Borrassa en sentit sud per un accident que talla un carril. A la mateixa AP7 hi ha retencions de Cardedeu a la Roca del Vallès en sentit sud per un vehicle avariat. I com bé dèieu, també hi ha retencions entre Mollet i Sant Cugat del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident que ocupa el voral. A la mateixa AP7 hi ha retencions a Barberà del Vallès i a Mollet en sentit nord. Encara a l'AP7 hi ha un carril tallat a l'Ampolla en sentit Barcelona per un camió volcat i això provoca retencions en aquest tram. A la C58 hi ha retencions de Terrassa, Sabadell i de Montcada Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord, a la C33 i a Coa de Montcada a Barcelona. A la Pota Nord, a la B20, retencions a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona. La C32, l'autopista del Maresme, va carregada de Cabrera a Tallà en sentit Barcelona. La C31 i a Coa Badalona per anar cap a Barcelona. La B23 i retencions de Molins de Rei al Papiol i de Molins de Barcelona. A la 2 i a Coabrera i de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà en sentit Barcelona i retencions a Martorell en sentit Lleida i també Cua Esparreguera en sentit Lleida per un camió avariat en aquest darrer cas. A la C32 hi ha retencions de Gavà a Cornellà en sentit nord. A la C31 hi ha retencions de Viladecans a Prat de Llobregat en sentit nord. I situació complicada a les rondes de Barcelona, destaquem la Ronda d'Alt, i retencions del Nus al Trinitat a Diagonal en sentit Llobregat per un vehicle avariat que talla un carril. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita amb les urnes a les municipals del maig i també en les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa, a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veu en la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
5: Con el compromiso rotundo del gobierno de España, y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
1: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
6: No podéis tener la educación peor de España, junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia. Y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdebeos. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada. Hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
1: En aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
7: Obviously, Catalunya was different now.
8: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
7: When I quit the country. During all this time.
8: Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya.
7: I know. It's not the same.
8: Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent.
7: The people. That is my first.
8: Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
7: To touch again, to feel, to smell my country.
1: L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en la tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que dimarts passat el Consell de Ministres va aprovar el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031 amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la biodiversitat del Delta del Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. La possible ampliació de l'aeroport del Prat no cabria en les lleis mediambientals d'Europa, Espanya i Catalunya. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa l'ambientòloga i experta en canvi climàtic Anna Pérez Català. Per l'experta, des de Brussel·les es prioritza descarbonitzar i, per tant, un augment de les emissions de CO2 no estaria en la línia del que marca la Unió Europea. Pérez Català ha afegit que l'ampliació de l'aeroport del Prat afectaria més àmbits que no pas el del medi ambient.
2: Està clar que segur que pesa i, a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots som en un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: Després d'un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està posada en la tardor que estrenem dimecres que ve. Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. N'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa, Clara Brosset, cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Aquests models, a hores d'ara, ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista, tenint en compte la predictabilitat, que és baixa, i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent. Que l'octubre sigui a hores d'ara es presenti amb els models plujós no vol dir que estiguem com el març passat, que ja vam tenir molts dies amb precipitació. Potser un sol episodi ja ens pot donar aquesta anomalia positiva de precipitació. I temperatura, doncs, per sobre tota la tardor, sembla.
1: I arribarem a 9:15 explicant-vos que els Mossos d'Esquadra investiguen la baralla multitudinària que ha deixat un home ferit d'arma blanca a Barcelona. Els fets, que s'han conegut fa poques hores, van passar la matinada de diumenge a les portes d'una discoteca del barri de Sant Andreu de la ciutat. Això a Barcelona, a Lleida. Avui, justament, celebra a 11:45 del migdia la Junta Local de Seguretat amb la presència de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del nou director general de la policia, Ferran López. L'alcalde, Fèlix Larrosa, va decidir avançar aquesta reunió després de la multitudinària baralla de dimecres passat, al matí va ser, a la plaça dels Pagesos de la capital del Segrià. A Lleida, pendents d'aquesta reunió, hi tenim en Ricard Gómez i la Carla Rodrigo de Lleida Televisió. Carla, molt bon dia. Com es presenta la reunió i com estan els veïns de la plaça i del barri on es va produir la batussa?
9: Bon dia, som aquí a la plaça de la Paeria, on avui se celebra la Junta Local de Seguretat de Lleida, una reunió en què es fa balanç de la situació de seguretat de la ciutat. Les associacions de veïns no poden formar part d'aquesta junta, però aprofiten aquesta jornada per posar a la taula les seves reivindicacions. Tenim avui aquí amb nosaltres a Toni Baró, el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida. Bon dia, Toni.
10: Hola, bon dia.
9: Bé, com valoreu des de l'Associació de Veïns la situació de seguretat que es viu avui en dia a Lleida?
11: Bueno, tenim clars i foscos, no? Doncs per una banda, tots aquests aconteixements que han passat durant el mes d'agost i més recentment, doncs no són agradables, això seria part dels foscos. I ara, per exemple, acabem de passar un cap de setmana on hi ha hagut 3 festes majors de barri i a l'obert del centre històric sense massa incidents, no? O sigui, per tant, hi ha algunes situacions que són preocupants, aquestes, les qüestions que s'han produït el mes d'agost, sobretot perquè hi ha persones que encara no veuen la manera de conviure de manera democràtica com fem aquí a Lleida. I per una altra banda, doncs sí que també estem en contacte i la policia i les autoritats fiquen els mitjans perquè la cosa funcioni.
9: Una de les reclamacions que porteu a terme avui és poder formar part de la Junta.
11: Sí, nosaltres creiem que hauríem de tenir presència, potser no directa, però sí que hauríem de... Crec que ja formem part del... Lleida és una ciutat on podem participar molt a les comissions informatives i creiem que ser escoltats per a aquesta Junta de Seguretat estaria bé. Potser quan se tracta de dades reservades no caldria, no? Però sí, ara també estem expectants a veure quines estadístiques ens faran arribar.
9: També reclameu, una de les figures que reclameu és el policia de barri, d'anys enrere. Què ens pots dir sobre això?
11: Bueno, sabem que és impossible tornar 50 anys enrere, no? Però sí que és veritat que la simple presència de la policia... Avui llegia un article del director de La Mañana, doncs, que deia això mateix, no? De que la simple presència de la policia tranquil·litza les persones que estem fent les coses bé, doncs tranquil·litza i dona seguretat, i els que van a fer les coses no gaire bé, doncs els alerta de que estiguin al tanto. I creiem que això, no el guarda de barri passejant-se i coneixent-se a tothom, però sí que s'hauria de tenir més presència. El guarda de barri donaria, o el guarda de barri, o una presència de la policia més evident facilita la convivència.
9: Doncs Toni Baró, president de l'Associació de Veïns de Lleida, moltes gràcies per atendre'ns avui i per explicar-nos quina és la visió dels veïns. Estarem pendents, doncs, de les conclusions de la Junta Local de Seguretat i també de si les reivindicacions dels veïns seran ateses.
1: Una Junta de Seguretat, recordem-ho, que comença a 11:45 aquí a la Paeria i amb la presència de la cúpula d'Interior, la consellera Parlon, i el cap de la policia, el gran cap, doncs, Ferran López. Gràcies, companys, que vagi bé. Més coses, el 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
12: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones, i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa 2.
13: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
12: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
14: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb ells mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats a casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no? Per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
12: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
1: Minuts justos per arribar a les 9. Obrim plana esportiva avui amb el bàsquet i amb el Joventut, que és el campió de la Supercopa. Cristina Álvarez, molt bon dia.
10: Molt bon dia. Doncs sí, l'Olímpic de Badalona ha estat talismà en aquesta ocasió i ha convertit els verd i negres en el primer equip que guanya la Supercopa sent-ne l'anfitrió. El títol arriba gràcies a la victòria sobre el Barça per 101-87. Justament, l'exblaurana Nico Laprovittola ha liderat la victòria amb 9 triples i 31 punts. Les bones actuacions de Kevin Panther i Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa després de 17 anys sense aixecar un títol. La Provítola reivindica el potencial de l'equip.
15: Hemos demostrado lo que somos. Hemos demostrado la peña que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos, creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
10: A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que el descans ja dominava per 2-0, amb gols de Gastón i d'Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb

0: estables.
1: Les seleccions catalanes d'hoquei patins s'han proclamat campiones de la Golden Cup disputada a Can Xarau. El combinat femení s'ha endut el títol per tercer cop en les 5 edicions que s'han disputat fins ara. Per aconseguir-ho, però, va haver de remuntar un 2-0 davant Portugal. Laura Puigdueta iniciava la reacció i Carla Font de Glòria feia l'empat. Marina Codina, quan faltava un minut per al final, va decidir el duel amb el 2-3. La final masculina també enfrontava Portugal i Catalunya i el trofeu també va anar per a mans del combinat català. El partit va arribar sense gols als darrers minuts, quan Xavi Aragonès va fer un doblet. Elder Núñez va retallar diferències i, tot i que l'equip portuguès va tenir l'oportunitat de forçar la pròrroga amb un llançament al pal quan faltaven 6 segons per al final, el marcador ja no es va tornar a moure. I el Club Natació Sabadell ha superat la fase preliminar de la Champions de Waterpolo disputada a Tbilisi amb un balanç de 2-1 després de perdre amb el Brescia i guanyar el Budvanska Montenegrí i l'anfitrió, l'Apolo Georgià. D'altra banda, també en Waterpolo, el Mataró ha revalidat la Copa Catalunya Femenina. Es va imposar el Sabadell per 9-11 a la final. És la quarta vegada que l'equip del Maresme aconsegueix el títol. L'australiana Tilly Kearns va ser l'MVP de la final. Doncs aquest duel particular entre el Sabadell i el Mataró, de moment, aquest primer títol pel Mataró.
2: Molt bé, doncs els felicitem. Gràcies, Cristina.
1: Que vagi bé.
2: Que vagi bé. I parlem de cultura i de castells en concret, perquè els castells de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. La jornada ha estat agradolça per la Colla Vella dels xiquets de Valls i també per la jove xiquets de Tarragona. I el periodista de la xarxa, Joan Pau Inarejos, publica el seu segon llibre, Tocats pel romànic. Inarejos, reconegut divulgador d'aquest art medieval a les xarxes socials, s'apropa ara a l'experiència de les persones que han vist com el romànic passava a formar part de la seva vida. Ens en dona més detalls el David Navarro.
3: Després de l'èxit del seu primer llibre, a Tocats pel romànic, Joan Pau Inarejos fa la crònica de 20 històries personals vinculades a aquest art.
4: Hi ha gent que, per circumstàncies diferents, doncs, veïnes que han amagat Mare de Déus, artistes estrangers que han descobert el nostre art i han vingut fins i tot a viure a Catalunya, enamorats per aquest art, químics, conservadors, restauradors, campaners, gent que viu dins del romànic, fins i tot, o que té el romànic dins de casa seva.
3: Històries descobertes després d'una recerca exhaustiva, però que, en alguns casos, van arribar a l'autor gràcies a la popularitat aconseguida pel seu primer llibre i la feina de divulgador a les xarxes.
4: Se m'acostava molta gent explicant-me la seva vida, per dir-ho de pressa. No, escolta, la meva mare és a qui li van encomanar despenjar el frontal de Solanllong que avui hi ha al Museu del Prado. I aquest frontal romànic meravellós que tenim avui a Madrid, doncs per aquest senyor que m'explicava aquesta història i que m'ho explicava amb llàgrimes, segons quins passatges explicava de la seva vida, aquell quadre és la seva mare.
3: Joan Pau Inarejo reconeix que algunes històries s'han quedat fora del llibre, però no descarta publicar-les més endavant a les seves xarxes o en futures noves edicions.
2: El Mercat de Música Viva de Vic ha tancat aquest diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització i confirma la tendència de creixement dels darrers anys. El concert de Cloenda ha anat a càrrec de Quimi Portet. L'artista biguetà, que ha anunciat un nou disc per l'any vinent, ha actuat davant una plaça major plena d'espectadors que volien escoltar un dels músics locals de referència. La gran sorpresa ha estat l'aparició a l'escenari de Manolo García, amb qui Portet va fundar El Último de la Fila després d'un any d'omplir escenaris amb la gira del grup de pop-rock. Plegats, han interpretat temes com Em trenques el cor i Massa. Nosaltres ho deixem aquí. Bon dilluns. Fins demà.

0: Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
4: Pues la cosa es así, verá.
5: Es impresionante.
6: Me encanta, me encanta.
7: Mola.
8: Me gusta como suena.
9: Qué bonito.
3: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
10: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada avui a les carreteres. L'APC registra fins a 19 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona per un accident a Sant Cugat del Vallès amb dos turismes i un camió implicats. Trànsit, de fet, recomana alternatives com ara la C58 i la B40 i també la C16 i la B40. La mateixa APC també acumula 7 quilòmetres de retencions, en aquest cas entre la Roca del Vallès i Llinars, per un altre vehicle avariat al voral, i també a Borrassà, on un accident també deixa un carril tallat. A més, la B20 també té 11 quilòmetres de congestió entre Nus de Trinitat i la Diagonal per una avaria, i la B10 també enregistra 12 en sentit Llobregat. I en clau política, PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i en les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i també defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, també el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. I en plana internacional, l'oficialitat del català a la Unió Europea tornarà demà al Consell d'Afers Generals, més d'un any després de l'últim debat. El govern espanyol ha inclòs la qüestió a l'agenda, però no hi haurà cap votació ni es prendrà cap decisió. Madrid planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec amb la futura ampliació de la Unió Europea. Diversos països, entre ells Alemanya, Itàlia, Suècia, Finlàndia i Txèquia, mantenen les seves reticències a la proposta. I 55 milions de persones al món tenen demència, i la forma més comuna és l'Alzheimer, una degeneració de les neurones que deteriora de forma progressiva la memòria, el pensament i la conducta. L'Alzheimer no té cura, però existeixen medicaments que garanteixen la ralentició d'alguns símptomes. Els especialistes aconsellen a tothom afectat per aquesta malaltia que es mantingui actiu. Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i posa el focus en la detecció precoç, que ha avançat molt els últims anys, i també en la prevenció. I els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home a l'AP7 entre Montornès i Vilanova del Vallès. Els fets van passar el dissabte al vespre, quan cinc individus vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia a l'esquena, haurien tret un home ferit de la part posterior d'un cotxe i l'haurien obligat a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després sana i estalvia, i els investigadors sospiten que els fets podrien estar relacionats amb una revenja entre delinqüents.
0: Notícies en xarxa.
2: Dilluns 21 de setembre. Bon dia, Premià.
3: Matinal Premià Mèdia, amb Manel Ferrer.
2: Comencem una nova setmana a Premià Mèdia, i el que fem primer de tot i el que farem cada matí en aquest matinal de Premià Mèdia és mirar al cel. Quin temps ens espera per avui? Ens explica en Quim Serra, meteoròleg del Consell Comarcal. Bon dia.
4: Hola, què tal? Bon dia. Arrenquem una nova setmana que es presenta molt estable, dominada per les temperatures que continuen sent elevades per l'època de l'any i, de moment, amb poques perspectives de canvis. Sembla que la setmana vinent sí que la situació podria fer un tomb de 180 graus i tenir un temps més insegur, amb pluges, també amb temperatures més normalitzades, però de moment aquesta setmana, com dèiem, vindrà marcada justament per això, per un temps completament assolellat i per unes temperatures que, si estiguéssim a la recta final del mes d'agost, doncs serien normals, però ja passada la primera quinzena del mes de setembre, doncs són unes temperatures realment elevades. I és que avui tornem a tenir màximes dels que arribaran als 32, puntualment als 33 graus a l'interior de la comarca. Amb vent de garbí, que avui bufarà fluix aquesta tarda, aquest matí el vent serà més aviat del nord-nord-oest, però aquesta tarda girarà cap a sud-oest, i amb una situació marítima que serà tranquil·la, dominada pel marejol a conseqüència dels vents fluixos. Hi haurà alguns núvols prims, però en general l'ambient serà plenament assolellat. De cara a demà, dimarts, s'espera que es mantingui la mateixa situació. A diferència d'avui, que tindrem aquest vent del sud-oest, demà serà de mar cap a terra, del sud-est de Xaloc, durant les hores centrals del dia, i això pot fer que la màxima baixi una mica, però poca cosa. Continuem amb un ambient realment càlid per l'època de l'any, un ambient estiuenc. Els vents seran fluixos, la situació marítima continuarà tranquil·la. Demà passat, dimecres, 3/4 del mateix, una nova jornada de tranquil·litat i temperatura sense grans canvis. I dijous, doncs a diferència d'avui, demà o demà passat, que els vents seran fluixos, el vent de Garbí seria moderat a la tarda i això farà que doncs les temperatures màximes puguin pujar encara una miqueta més a les hores centrals del dia. La situació marítima també s'alterarà una miqueta de cara a dijous, amb mares de maró freqüents durant la tarda a tota la costa maresmenca.
2: Doncs moltes gràcies, Joaquim Serra. Seguirem ben atents també al temps i com avança doncs, aquesta previsió de cara a les properes hores. I ara també cada matí ens agradarà conèixer l'estat de les carreteres. Per tant, si ens estàs escoltant des del cotxe, ben atent. A aquesta hora tenim circulació intensa a l'entorn de Premià de Mar, especialment en els desplaçaments en direcció a Barcelona. La Nacional 2 i els accessos a la C32 concentren bona part del moviment de primera hora, tot i que la situació hauria d'anar millorant progressivament mentre es passen els propers minuts. En sentit Mataró, la circulació és més fluida, mentre que els accessos entre Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Mar també hi han ara mateix retencions. De cara a les properes hores es preveu que el trànsit es vagi descongestionant a partir de les 10 del matí i que la situació sigui més fluida durant el migdia. A la tarda, però, es tornarà a incrementar la circulació coincidint amb l'hora de sortida de la feina. Per tant, tots ben atents, seguiu també escoltant doncs, les novetats, tot el que us expliquem a través de Premià Mèdia i també a través de les nostres xarxes socials. A hores d'ara, aquest és l'estat de les carreteres pel que fa a Rodalies. A hores d'ara doncs, no s'han anotat doncs, diferències ni canvis, que també us explicarem durant el matí si hi hagués alguna modificació. Ara passen 7 minuts de les 9 del matí. Continuem al matinal de Premià Mèdia. I ara repassem algunes de les notícies que avui ja has de conèixer. El govern de Premià de Mar no vol esperar els terminis de la Generalitat i ja posarà a la proposta del pressupost del 2027 la climatització de les escoles. La proposta de pressupost que dèiem que farà l'equip de govern per al 2027 ja inclourà una partida d'aproximadament 800.000 euros per a la instal·lació d'equips de climatització a 4 de les 5 escoles del municipi, totes excepte la Mar Nova, perquè el nou centre ja disposa d'aquest equipament. Ho ha avançat a Premià Mèdia l'alcalde Rafa Navarro, que ha dit que el grup de govern no vol esperar que ho faci la Generalitat perquè els terminis que ha anunciat Salvador Illa van massa enllà i, en paraules seves, Navarro diu que són especialistes a anunciar coses i després no fer-les i, si convé, el cost l'assumirà íntegrament l'Ajuntament.
5: Com a Premià de Mar no esperarem a l'any 2028 o l'any 2029 perquè la Generalitat faci unes inversions que segurament no arribaran perquè són molt especialistes en anunciar coses i no fer-les. Per tant, ja us puc anunciar que després d'haver-nos reunit amb la regidora d'ensenyament, hem pres la decisió i l'hem de consultar, l'hem de comentar, l'hem d'acabar de lligar amb les escoles, que en la proposta de pressupost 2027 hi haurà una partida per dotar de climatització a totes les escoles públiques de Premià de Mar, pagada íntegrament per l'Ajuntament. I si no ens volen tornar els diners, no passa res, perquè no ho han fet amb la Bressol, ho estan fent a mitges amb la Mar Nova, vull dir, ens tenen entre cella i cella, algun dia els hem de preguntar per què, i per tant això ho assumirem des de l'Ajuntament perquè creiem que és una obligació. I ja que la Generalitat diu que té diners per fer-ho a 25 anys vista, a Premià de Mar no volem estar esperant l'almoina de la Generalitat, i això estarà dins del pressupost. I estem parlant d'una inversió aproximada d'uns 800.000 euros per poder climatitzar les quatre escoles, perquè recordem que la Mar Nova, quan estigui feta, ja té la climatització incorporada.
2: L'oportunitat de dotar els centres educatius del país s'ha posat de nou de manifest aquest estiu, que en les calorades doncs, van començar molt abans que acabés el curs i s'han allargat fins ben iniciat aquest curs que just comencem i que en moltes escoles s'han assolit en alguns moments fins a 38 graus de temperatura. També l'alcalde Rafa Navarro s'ha mostrat molt indignat per les protestes que ha protagonitzat els últims dies la comunitat educativa de la Mar Nova arran de l'inici de les obres del nou centre aquest setembre, especialment per la participació en aquestes protestes de la direcció de l'escola. Navarro ha parlat d'una decepció majúscula pel fet que se li hagi recriminat personalment el retard en l'inici dels treballs i les incomoditats que ocasionaran quan, segons ha explicat ell mateix, se l'està jugant legalment perquè es faci aquesta escola, ja que el projecte encara no ha estat validat per la Generalitat. En aquest sentit, ha acusat de nou el Departament d'Educació d'haver alentit intencionadament el procés.
5: Si fos per la Generalitat de Catalunya, les obres de la Mar Nova no podrien començar. Legalment no poden començar. Si la Generalitat no dona el vistiplau al projecte executiu, les obres no es poden començar. I la Generalitat de Catalunya s'ha de saber, i Premià ha de saber, i l'AFA ha de saber, que té el projecte executiu acabat des del mes de gener i no ha fet absolutament res. I si estan començades és per la responsabilitat que jo, com a alcalde particularment, he adoptat. I aquesta és la realitat, i és una realitat que jo demano tant a l'AFA com a la direcció, que a més em sap molt de greu després d'aquesta lluita conjunta que ens enviessin professores a la porta de l'Ajuntament el dia que estaven fent vaga per un tema que no té res a veure amb l'Ajuntament, però jo m'aniré a casa sabent qui ha posat el coll, qui s'ha jugat legalment, les, fins i tot derivades penals, per iniciar les obres molt abans del permís de la Generalitat. I per això el tema de la Mar Nova ha passat de ser la màxima il·lusió a ser una decepció, per mi, particularment majúscula.
2: Recordem que l'AFA de l'escola va exposar en un comunicat emès abans que comencés el curs les seves queixes i exigències, que se centraven sobretot en el fet que l'inici del curs escolar coincidís amb la part més sorollosa de l'obra, la fonamentació, i amb l'ús d'un pati alternatiu en una parcel·la davant de l'escola que, segons aquest col·lectiu, no oferia les condicions mínimes de seguretat. El primer dia de curs, el 8 de setembre, l'entitat va convocar fins i tot una acció de protesta davant l'Ajuntament. I anem ara cap a Vilassar de Mar perquè el 9 de setembre passat es va solemnitzar en una assemblea fundacional la creació del nou partit polític Col·lectiu Progressistes Vilassar de Mar, la nova formació impulsada pels tres antics regidors del PSC suspensos de militància després de donar suport a la moció de censura contra l'exalcaldessa Laura Martínez. Segons informa la nova formació, després d'aquest primer pas formal, el nou projecte polític concorrerà a les pròximes eleccions municipals del maig del 2027. Diuen que en aquesta primera assemblea el grup promotor va aprovar l'acte fundacional i els estatuts, va elegir els seus òrgans directius provisionals i en van formalitzar la Constitució amb la signatura de tots els promotors i promotores presents. També afirmen que la impulsen la nova candidatura persones amb una llarga trajectòria a la vida municipal del poble que ara faran un pas nou amb un projecte propi i independent sense dependre de cap direcció de partit ni de cap agenda externa i es defineixen textualment com a progressistes de centre-esquerra. Els tres antics regidors que han impulsat aquest projecte són concretament Virginia Jerez, Albert Bartrolí i Núria Paricio, que, com diem, van sumar-se a la moció de censura contra l'antiga alcaldessa de Junts, amb Vavor i Esquerra Republicana, sense el permís de la Federació Comarcal, que va decidir suspendre'ls de militància i dissondre el grup municipal. Al febrer passat, La Vanguardia ja es feia ressò de la intenció d'aquests tres exregidors de fundar un nou espai polític. I Maresme Circular incorpora la intel·ligència artificial al procés de reciclatge amb un nou sistema de separació òptica instal·lat al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme. Aquesta tecnologia permet detectar aquells materials que encara poden ser recuperats i reciclats, tot i que arriben barrejats amb la fracció resta per separar-los i donar-los una nova vida com a recursos. El nou equipament incorpora tecnologia de visió i intel·ligència artificial, càmeres i sensors intel·ligents que permet detectar i classificar amb més precisió materials reciclables que han acabat al contenidor gris, com ara el plàstic transparent d'ampolles d'aigua, envasos de xampú i detergent, paper i cartró o brics. L'objectiu és aconseguir materials reciclables de més qualitat i facilitar que puguin tornar a processos industrials com a matèries primeres secundàries. Segons la previsió del Consorci, el sistema augmentarà la puresa dels plàstics, el cartró i els brics i permetrà evitar l'emissió de 609 tones de CO2 anuals. La instal·lació renovació ha suposat una inversió total de 378.886 euros i compta amb una subvenció de l'Agència de Residus de Catalunya a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Next Generation.

0: I un apunt de cultura, l'Espai L'Amistat ja ha desvetllat la programació teatral de la temporada 2026-2027 amb 9 propostes que passaran per l'equipament fins al maig. La cartellera inclou títols com L'Albada, Els Bons, Primera Llei de Newton, Loop, Panorama des del Pont o El Botí, aquest últim protagonitzat per Pere Arquilluer. La temporada inclou també, com a propostes, Un huracà avança alegrement, una coproducció del Teatre Lliure i Retorn de Haifa, basada en l'obra de Ghassan Kanafi. Les entrades es van posar a la venda el dissabte al matí a través del web de l'Amistat i a hores d'ara encara queden entrades per diferents d'aquestes propostes que ens arriben.
1: A Premià de Mar, matinal Premià Mèdia.

I avui aquest so t'ha de sonar perquè tal dia com avui, l'any 1962, naixia a Barcelona Carles Sabater, cantant, actor i veu de Sau. Sabater va formar part del grup amb Pep Sala, convertint-lo en una de les bandes de referència del rock català dels anys 90. Va morir el 1999 amb només 36 anys, però la seva veu continua molt present. Avui el recordem amb El tren de mitjanit, un dels temes dels més grans dels Pecadors, el doble disc que Sau va publicar l'any 1991 i que va arribar a ser disc d'or. El videoclip de la cançó es va gravar a Monistrol de Montserrat l'any 92.

0: I ara passen 4 minuts d'un quart de 10 del matí. Continuem al matinal de Premià Mèdia. I avui, a l'entrevista del dia, parlem de la Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra del 16 al 22 de setembre i que promou una mobilitat més sostenible, segura i saludable, fomentant també alternatives com el transport públic, anar a peu o, per què no, en bicicleta. I per parlar de mobilitat i dels reptes que tenim també a casa nostra, avui ens acompanya l'Eduard Truco. Ell és delegat de l'Associació per la Promoció del Transport Públic. Eduard, bon dia i gràcies per acompanyar-nos avui.
1: Bon dia, gràcies per fer aquesta mena d'entrevista en una setmana tan significativa per nosaltres com és la promoció de la mobilitat.
0: Per començar per algun lloc, començant parlant d'aquesta efemèride que parlàvem de la Setmana de la Mobilitat, per què és important que hi hagin dies marcats al calendari que d'alguna manera reivindiquin aquesta mobilitat potser més sostenible?
1: Bé, nosaltres sempre diem que la mobilitat està dintre d'una esquizofrènia. Què vol dir això? Doncs que teòricament tothom parla de que hem d'anar a una mobilitat sostenible, hem de promocionar el transport públic, hem de buscar que hi hagi una promoció del transport públic vers el transport privat per intentar evitar les emissions de gasos d'efecte hivernacle, però a la pràctica, això és la teoria, però a la pràctica què fem? No invertim en transport públic, no invertim en rodalies, sí que pensem que hem d'ampliar a l'aeroport, sí que pensem que hem de promocionar el cotxe privat donant incentius per la compra del cotxe, no? I aleshores això, aquesta esquizofrènia, jo crec que l'hem de trencar. La Setmana de Mobilitat, òbviament, és una gota a dins d'un desert, no? Però creiem que és important utilitzar el marc d'aquesta setmana per promocionar el transport públic arreu. I en això estem. Des de la PTP fem activitats, i no només la PTP, sinó moltes altres associacions i també entitats com ajuntaments, no? Ahir, per exemple, al Maresme, al Baix Maresme, van tancar la Nacional 2 i van fer una mena de cursa, bueno, de fet va ser un passeig, no? Que anava des de Vilassar fins a Montgat, no? On la gent podia anar caminant i en bicicleta a través de tota la Nacional 2. Home, això fa goig veure, encara que sigui un sol dia.
0: Eduard, ara ens parlaves això de promocionar justament el transport públic, però clar, molta gent que ens està escoltant i dirà, té moltes mancances encara a dia d'avui. En té tantes o cada cop sembla que anem veient la llum al final del túnel?
1: Aviam, jo crec que en té moltes. I si parlem exclusivament del transport públic que tenim a la comarca del Maresme, perquè si no podíem, si parléssim de Catalunya, hauríem de fer no 12 minuts d'entrevista, sinó està tot mig matí, però si ens parlem exclusivament del que és el territori del Maresme, tenim mancances perquè són heredades d'una manca d'inversió molt important. I això ho sap tothom, s'ha dit mil vegades, no? De que no tenim una inversió permanent sobre una infraestructura ferroviària com és la R1, que és vital per la comarca, però tampoc tenim una inversió sostinguda en el que són la xarxa de bus, no? Tant a l'urbà com a l'interurbà. Això s'ha de revertir. És veritat que el Pla de Rodalies 2020-2030 és una primera peça per intentar revertir això, però no és en absolut suficient. Si analitzem el Pla de Rodalies 2020-2030, veurem que cap a la R1 hi ha molt poca inversió prevista. Hi ha molta inversió prevista per altres línies i també hi ha molta inversió que no hauria de posar-se en aquest pla perquè són actuacions urbanístiques. S'està soterrant l'estació de Sant Feliu. Això vol dir gastar-te molts milions per una cosa que és urbanística i que guanyarà la gent del poble, però no serà un increment de servei públic per tota la ciutadania. En aquest sentit, sempre hem de pensar que Pla de Rodalies 2020-2030 és un avanç, però no és suficient. Hem de tenir segur, previst ja, un Pla de Rodalies 2030-2040, perquè és l'única manera d'intentar arribar a una petita excel·lència del transport públic i que la gent, en comptes de pensar que això no funciona ni funcionarà mai, també el que es tracta és de generar confiança de que sí que són capaços de revertir-ho, això.
0: Com podem incentivar encara més l'ús del transport públic amb les noves generacions, la gent que puja, i també la generació més adulta, que potser durant molt de temps doncs, han associat el fet de tenir el cotxe al garatge de casa?
1: Ja, bé, aviam, això que estàs dient és com una mena de fita molt, molt difícil d'aconseguir immediatament. Però nosaltres som pragmàtics, creiem que hem de fer les coses a poc a poc. Per exemple, que les estacions de tren de la R1 siguin accessibles no és un objectiu tan difícil d'aconseguir. Es tracta que hi hagi voluntat política i inversions suficients com perquè això sigui possible. Fa un any i mig, el govern de la Generalitat se'n vanagloriava de que tenia un nou contracte de manteniment d'ascensors i escales mecàniques per a les estacions de Rodalies. Avui en dia, l'estació de Vilassar de Mar, per exemple, jo sóc de Vilassar de Mar, però a Premià passa exactament el mateix, hi ha un cartell molt gran de l'Ajuntament a davant de l'estació de Premià de Mar en què es demana una estació accessible i digna. Per què? Pues perquè no és accessible, perquè tenim problemes amb les escales mecàniques i amb els ascensors que no estan operatius. Imagina't que això on comença a funcionar. La gent s'ho començarà a creure. Si això no es posa en marxa és perquè no hi ha voluntat política de fer-ho. No és un problema de traspàs, de rodalies, no és un problema... És un... També és veritat, perquè si les decisions sempre les prenem des d'una estructura llunyana, la governança la tenim a Madrid i no la tenim propera, doncs això també dificulta molt el poder fer el seguiment dels acords i de les inversions que es fan. Però aquesta petita, per mi petita, actuació que s'hauria de fer amb el servei de Rodalies, de que l'accessibilitat es garantís a totes les estacions, seria un pas primer que la gent en començaria a pensar. Alguna cosa està canviant. Hi ha més coses importants també que tenen un altre ordre de magnitud en quant a la inversió. Més trens a la R1. Avui en dia, quan funciona la R1, vol dir que tenim el servei que és regular, que està funcionant més o menys segons horari, que no sempre es compleix, tenim moltes incidències encara, però quan no les tenim, tenim un problema greu que és capacitat. L'oferta que avui en dia donem a l'operador de Rodalies, a la R1, respecte a la demanda que tenim a la comarca del Maresme, no quadra. A hora punta, desaconsella a vegades anar a buscar el tren perquè t'has de quedar a l'estació perquè no pots pujar o has d'anar apretat com una sardinera fins a Barcelona. Això només es pot resoldre d'una manera, que tinguem més capacitat. I com es aconsegueix això? Tenim trens dobles. Avui en dia hi ha trens que funcionen només de 5 unitats, en 5 cotxes, el que hauríem de fer és que siguessin de 10 cotxes. Això passaríem de trens que tenen 900 places cada tren a 1.800, no? Això, si ho apliquem a hora punta, estaríem incrementant la capacitat que tindria la línia. És veritat que el Pla de Rodalies té previst l'entrega de nous trens. Ens estan dient que tenien que haver vingut a l'inici del 26, finals del 25. Ens estem anant com sempre. Però esperem que arribin. Veurem quants d'aquests trens, que la majoria que s'han comprat, s'ha de dir, la majoria, van a substituir trens antics. O sigui, hi ha 72 trens que venen nous d'aquest contracte meravellós de Renfe. D'aquests, només en quedaran 22 que serviran per incrementar la capacitat de les línies de Rodalies. No sabem d'aquests 22 quan ens vindran a la R1. Vale? El que es tracta és d'aconseguir que Renfe, Rodalies, la Generalitat, la governança que sigui, ens és igual, habiliti la possibilitat d'incrementar l'oferta en aquesta línia que des del punt de vista del seu recorregut jo crec que és molt, molt important mantenir-la. Després, en tot cas, si vols, parlarem de què fem amb la R1, si la traslladem o no, però nosaltres creiem que el que hem de fer és fer funcionar la que tenim.
0: Molt bé. Eduard, doncs t'haig de fer aquesta pregunta. Què fem amb la R1? No el puc deixar marxar sense que ens expliquis què podem fer o què faries amb aquesta R1.
1: Ja, aviam, és un debat obert que jo crec que s'ha d'enfrontar amb seriositat. Nosaltres creiem que el més important de la R1 és que genera confiança de la gent pel transport públic. És veritat que està sotmesa la R1 a pressions ambientals, sobretot, del comportament del litoral respecte a... Llavors, això per nosaltres cal una inversió per part de la Generalitat, de Renfe, de la governança que calgui, en protegir aquesta R1. I mentrestant, i mentrestant, aclarir el debat d'on posem una nova R1 que podria substituir o podria complementar, no té per què substituir. Infraestructures ferroviàries són molt difícils de fer, molt difícils. I abans de treure-les, el que es tracta és de fomentar l'ampliació. ¿Vale? Aleshores, en aquest sentit, nosaltres creiem que és possible, que cal dissenyar una nova R1 que travessi els pobles. Hi ha moltes opcions. Uns diuen al costat de la C32, no? Utilitzar els vials que tenim al costat de la C32 per no tenir que fer obres. Uns altres diuen que no, que l'hem de soterrar i hem d'anar des de Badalona fins a Mataró soterrats com si sigués una línia de metro. Totes aquest tipus d'inversions, no? Cal mesurar-les a veure quina és la millor. Nosaltres creiem que s'ha de participar en el debat, però el que creiem que és important dir-ho també ara és que hem de fer funcionar la que tenim. I hem de ser capaços de garantir que aquesta que tenim funcionarà durant els propers 10 anys, 15 anys, 20 anys. Perquè no tindrem una nova R1 abans de 20 anys. Oblidem-se'n. Oblidem-se'n. Igual que la meravellosa línia orbital que ha d'anar des de Mataró fins a Vilanova. És el mateix. Passa exactament el mateix. Jo crec que hi haurà inversions abans en la línia orbital que no per la R1. Però hem de demanar a l'administració que la R1 la faci segura i competitiva i que generi ganes de que la gent deixi el cotxe i agafi la R1. Que jo creiem, nosaltres creiem que això és possible si hi ha voluntat política.
0: Doncs amb aquest missatge ens quedarem per acabar. Eduard, ens podem posar bona nota com a maresmencs en l'ús del transport públic i d'aquesta mobilitat sostenible o encara ho podríem fer millor?
1: Jo crec que ho podríem fer millor i perquè... Aviam, la pacificació de la Nacional 2, si es produeix, que jo, nosaltres creiem que sí i que s'ha de produir, hauria de vehicular una nova manera de bellugança amb la gent, sobretot al Baix Maresme, totes les poblacions del Baix Maresme. La pacificació pot comportar crear uns grans nuclis intermodals a davant de cada una de les estacions. Això permetria que la gent dels pobles poguessin baixar a l'estació de moltes maneres, caminant, n'és una, amb bus, amb les línies locals i les que venen dels pobles de l'interior, però també en bicicleta. Això vol dir que davant de les estacions haurien de crear uns nuclis intermodals que d'alguna manera permetessin donar una certa comoditat a que hi hagués l'accés dels ciutadans a la R1, que per nosaltres continua sent l'eix vertebrador de la mobilitat.
0: Molt bé, doncs Eduard Truco, delegat de la PTP, gràcies per acompanyar-nos avui, per estar amb nosaltres aquí en aquest matinal.
1: Bé, ja ho sabeu, com vulgueu.
0: Fins la propera.
1: Vinga, gràcies.

I ara passen gairebé 3 minuts a 2:15 del matí. És el moment també de l'espai d'opinió dels grups municipals. Avui és el torn de Luz Cánovas, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya.

0: continuació, escoltem l'espai d'opinió dels grups municipals amb representació al ple de l'Ajuntament de Premià de Mar.
1: Hola, molt bon dia a tothom. Bé, comencem aquesta nova etapa d'espais d'opinió, darrera recta d'aquest mandat, aprofitant, encara que ja fa uns dies, però bueno, ens toca gairebé els darrers a participar, a felicitar a tots els alumnes i professorat a aquest nou inici del curs escolar, que es va iniciar, com ja bé sabeu, fa uns dies, amb la nova inauguració, de la nova escola Bressol als Corriols, que permet a moltes famílies que tenien aquesta incertesa durant els mesos si podrien començar o no, doncs començar, malgrat que hi ha moltes coses per acabar i moltes coses per aclarir, però bueno, ja tenim com a mínim aquesta notícia i aquest neguit resolt. També amb aquesta Mar Nova que està en plenes obres i bueno, necessitem també una mica aquest timing que hem demanat a la regidoria perquè ens donin com avançaran i sobretot perquè els pares i mares, totes aquestes famílies, tinguin informació del que passarà, no?, en aquests propers mesos on han de compartir classes i obres. Així que bon inici del curs escolar, malgrat aquestes petites coses. I també, bueno, inici del curs polític, aquesta darrera recta final, en el que hi ha, podríem dir, molts reptes, però la veritat és que el que no s'hagi fet fins al moment, no s'hagi resolt, ja és difícil amb aquests poquets mesos, no? Sí que s'ha de fer aquest intent de presentar un darrer pressupost, un pressupost que marcarà pues, el final d'aquest mandat i l'inici del proper, com ja sabeu. Aquest mandat acaba el mes de maig i una mica el que el nostre grup va dir també a l'espai de ràdio la setmana passada, no? És la graduació de l'equip de govern i ens hauran d'explicar moltes coses, no? Per saber quina nota li posem tant als membres del plenari com als veïns i veïnes de Premià de Mar. Així que jo crec que hi ha molta feina per enllestir pels que hi són, que, com dic, són els que tenen més tasca, perquè han d'explicar tot allò que van dir que farien i no han fet, o tot allò que, malgrat tot, han pogut enllestir, i la feina que tenim també la resta de formacions polítiques, no?, d'explicar també i rendir una mica de comptes del que hem fet durant tots aquests anys d'aquest mandat, perquè, evidentment, malgrat estem a l'oposició, els grups polítics hem de fer la nostra feina i no deixar de treballar. Així que també treballar amb aquest nou futur que ens depara, no?, el municipi, que ens pot deparar, treballar tots plegats per assolir allò que encara podem acabar abans d'acabar el mandat. Tenim molts projectes a sobre la taula, no només amb ensenyament, sinó aquesta nova comissaria, tenim el tema del contracte de recollida d'escombraries, de neteja viària, Can Sant Pere, tenim el tema d'Hortes de Ponent, tenim Transmesa, tenim moltes coses a la taula, la pacificació de la Nacional, aquestes noves sortides de l'autopista, bueno, podríem estar aquí xerrant molts minuts de tot allò que encara hi ha feina per fer. Jo crec que tots hem d'explicar com ho volem, no? També aquest pla de barris, que ojalà s'aprovi tot allò que es va sol·licitar i puguem començar com aviat millor aquesta nova remodelació d'aquest barri del Tarter Maresme. Així que, bueno, ganes de continuar treballant i fer valoració, que jo crec que aquestes properes setmanes pues, sobretot s'ha de fer això, valoració de tot el que s'ha fet en aquest mandat i anar deixant veure totes aquelles propostes que tenim com a grup municipal, no? Fer un resum de tot allò que hem treballat, exposar tot allò que hem demanat i continuar explicant als veïns i veïnes per què estem aquí i quines són les nostres propostes pel nostre municipi. Així que, bueno, molt bon dia a tots i a totes i seguim treballant. Gràcies.

0: I ara passen 8 minuts de 2:15 del matí. És el moment també de conèixer els arguments informatius de la jornada. Ens ho explica des de la redacció en Joaquim Aguilar. Bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia, Manel. Doncs, mira, continuem desgranant, podríem dir, arguments que ens servia l'alcalde divendres aquí a Premià Media, el Parla l'Alcalde, que, com saps, és un espai que sempre, diguem, dona molt de joc informatiu, com és lògic, on s'hi aborden moltes qüestions, i l'alcalde podríem dir que té el titular fàcil, eh? I bé, doncs, si divendres ja vam servir algun d'aquests titulars, avui continuem, perquè, com és lògic, va parlar una vegada més del capítol de la brossa, la neteja, la recollida, etc etc. I es va fixar especialment, també perquè li ho vam demanar nosaltres, es va fixar especialment en aquesta nova unitat d'intervenció cívica, que és el nom que se li ha posat a aquest equip municipal, remarquem que és municipal, no penja de l'empresa concessionària d'Acciona, sinó que s'ha creat... De fet, és un equip que ja va començar a caminar fa temps i que comptava, però aleshores, només amb efectius del cos policial, de la policia local. Recentment s'han contractat dos operaris i, pel que ens va dir l'alcalde, aviat comptarà amb dos policies més. Ja serà un equip, doncs, de 6 persones, que déu-n'hi-do, que s'ocupa, pel que va remarcar l'alcalde, s'ocupa per atendre situacions relacionades estrictament amb l'incivisme. No l'hem de confondre, va dir, amb el que és la concessió de la neteja. Tot i que, com és obvi, moltes vegades aquestes intervencions relacionades amb l'incivisme consistiran a netejar.
0: Clar.
1: Com és lògic. La qüestió és que no només ens va explicar que ja fa un parell de setmanes que han començat a treballar aquests dos operaris de neteja i que, per tant, l'equip ja consta de 4 persones, sinó que també ens va dir que aviat, que ja s'està fent un procés selectiu, s'hi sumaran aquests dos policies més, i també ens va explicar que serà aquest equip, aquesta unitat d'intervenció cívica, la que, d'alguna manera, això suposo que ens ho acabaran d'explicar, d'alguna manera assumirà també, no ho perdem de vista, el nou servei de detecció, identificació, control de femtes de gos, que aquesta serà una aventura molt interessant, entre altres coses, perquè a ningú se li escapa, algú, en un moment donat, haurà d'anar recollint caques de gos i iniciant, doncs, aquest periple cientificoadministratiu que serà localitzar l'ADN, passar-lo pel processador de no sé què i arribar fins al veí que va deixar aquella caca allà. I això, doncs, com dic, serà una aventura interessant, de la qual, sembla, pel que ens deia l'alcalde, s'ocuparà aquest equip. Més coses. Aquest dimecres tenim ple municipal i hi trobem un parell de qüestions que ens criden força l'atenció. D'alguna d'elles ja em va dir alguna cosa també divendres l'alcalde. Es fa l'aprovació definitiva, un cop desestimades les al·legacions, de l'avantprojecte de la nova comissaria de policia local. Males notícies, podríem dir, pels veïns, per aquella plataforma veïnal que s'ha creat a Can Pou, que havia presentat al·legacions perquè, doncs, no s'han tingut en compte i es porta a aprovació aquest avantprojecte. Molt probablement el projecte prosperarà, perquè no ens consta que al ple municipal hi hagi una oposició significativa, podríem dir, i per tant, doncs, entenem que doncs superarà una nova pantalla i aviat es hauria de fer la licitació de les obres. Però una altra qüestió que apareix al ple municipal i sobre la qual estarem molt atents aquests dies i buscarem també les persones que se n'ocupen, és que es porta a aprovació el nou pla local d'acollida i migracions. Ja vam saber en el seu moment que s'hi treballava. Més coses, ens tensarem a l'àmbit sanitari, perquè des de l'Hospital de Mataró, millor dit, des del Consorci Sanitari del Maresme, ens diuen que s'ha ampliat aquesta unitat d'atenció domiciliària, d'atenció, com dic, domiciliària, ja no em sortirà la paraula, però que és bé, un servei, doncs, que ofereix a la comarca, al Consorci Sanitari, per atendre sobretot persones en situacions de postoperatoris o en situacions particulars. al seu domicili. Ara ja se'n poden atendre fins a 30 simultàniament. I en pàgina de cultura, ràpidament, avui el protagonista és el David Olivares, l'actor premianenc, que substituirà, podríem dir, l'Andreu Buenafuente en aquesta obra de teatre amb la Sílvia Abril, la dona de Buenafuente, que és el Tenorio. Doncs l'enhorabona al David Olivares per assumir el que entenem que és un repte important a la seva carrera.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Joaquim. Escoltarem tots aquests arguments i també els veurem a les nostres xarxes socials durant la jornada. Bon dia, Quim.
1: Gràcies.
0: Que vagi bé. I ara continua escoltant el matinal de Premià Mèdia i seguint-nos també a les nostres xarxes per no perdre't res de tot el que et volem explicar. Bon dia.

0: Atención.
1: Funky Tracks Radio. Tony Modulation.
2: La sociedad, cuando ve a una persona así, ya huye.
3: Yo le he visto 5 veces y siempre se nubla el cielo.
4: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
5: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
4: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
5: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
6: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
7: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
8: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
9: Cada residu compta.
10: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova temporada de Cada Residu Compta. Una salutació especial a totes les emissores de Catalunya que emeten aquesta càpsula radiofònica, que el que vol és posar en comú doncs, dubtes, consells, qüestions que ens preocupen a l'entorn del món dels residus. Així doncs, comencem temporada. Comencem avui amb la Marta Rullo, que ens acompanya. Benvinguda. Marta, tenim molta feina. Tercera temporada ja de Cada Residu Compta.
11: Sí.
10: I, a més, hem d'anar pujant el nivell.
11: Sí, però bueno, venim carregades d'energia, ho farem molt bé i ja està.
10: Doncs comencem amb un tema que pot semblar molt fàcil, però que dius, va, fem repàs, eh? Els primers dies farem un repàs. La setmana que ve també amb la Tere i amb tu mateixa intentarem repassar algunes coses. Què és realment un residu? Perquè quan sentim la paraula residu, segurament pensem en alguna cosa que ja no volem, una ampolla buida, una llauna, un bric, les restes de menjar, però és tan senzill com això, Marta?
11: Doncs no ben bé. De fet, hi ha una idea que ens pot fer canviar una mica la manera que tenim de mirar els residus. Seria una cosa que nosaltres ja no volem, però que no necessàriament ja no té cap valor.
10: O sigui, a veure, que quan jo miro una ampolla buida i penso, això és brossa, potser m'estic avançant una mica, no?
11: Exactament, perquè el material encara pot tenir una altra vida. La clau és que en fem... què en fem a partir d'això?
10: Què en fem a partir d'aquest moment en què hauríem de pensar, no?, si és realment un residu o no. I aquí entren aquelles paraules que ens sonen, que seria el reduir, el reutilitzar, el reciclar...
11: Ja te les saps,
10: eh? Totes les erres, no, Marta?
11: Sí, sí. Sí, i encara que les sentim molt sovint, potser no sempre tenim clar què vol dir exactament cadascuna. I sobretot, en quin ordre ens les hauríem de plantejar.
10: Doncs va, jo et faré les preguntes perquè anem començant a ordenar-les. Comencem per reutilitzar.
11: Doncs mira, reutilitzar vol dir allargar la vida d'un objecte, fent-lo servir més d'una vegada o donar-li un altre ús en lloc de convertir-lo directament en residu.
10: I no necessàriament l'hem de fer servir pel mateix que el fèiem servir abans.
11: Exacte. Per exemple, una ampolla de plàstic, posem d'exemple, que ja hem utilitzat per beure, podríem fer-la servir per un altre ús puntual, com regar les plantes, i així fem que...
10: Que s'allargui una mica el moment que sigui realment un residu,
11: exactament,
10: no?
11: Exactament.
10: Per tant, reutilitzar és com mirar aquell objecte, aquella ampolla de plàstic que jo tenia a les mans fa un moment, i dir, abans de llançar-ho, encara em pot servir per alguna cosa?
11: Exacte.
10: I això ens permet evitar, doncs, generar aquest residu. Però, escolta, Marta, abans de reutilitzar, jo crec que l'ordre l'havíem fet... ara la Teresa ens renyaria. Primer hauríem de reduir.
11: Sí,
10: és veritat. I què vol dir reduir, exactament?
11: Doncs mira, reduir exactament el que seria és evitar generar residus des del principi. Per exemple, si cada dia comprem una ampolla d'aigua d'un sol ús, podem reduir aquest residu portant una ampolla reutilitzable.
10: Per tant, intentem que aquest residu ja no arribi ni a existir, ja no el generem, que diem en l'argot dels residus.
11: Sí, sí. I aquí entren moltes decisions del nostre dia a dia, de fet. Comprar només allò que necessitem, evitar productes amb massa embalatge, escollir també productes reutilitzables o comprar formats que generin menys residus.
10: Sí, això és important, perquè sovint pensem que en els residus, quan ja pensem en els residus quan ja tenim la bossa, allò, que l'anem a llançar al contenidor, sí. Però la seva gestió comença molt més abans. I després de reduir i de reutilitzar és quan arriba el reciclatge, no?
11: Sí.
10: I d'aquí de què parlem?
11: Aquí parlem d'una cosa diferent. Quan un objecte ja no el podem reutilitzar, el que sí que podem fer és separar-lo correctament perquè els materials que el formen es puguin recuperar i transformar en nous materials o productes.
10: Seguim amb l'ampolla de plàstic, que ja no la podem aprofitar, doncs pot anar al circuit de recollida selectiva perquè el material es pugui recuperar. Seria això, no?
11: Uh-huh.
10: Per tant, recapitulant, primer tindríem intentar reduir el que seria generar menys residus. Si el residu ja existeix, mirem si el podem reutilitzar, i quan ja no el podem reutilitzar, el reciclem correctament perquè se'n puguin recuperar els materials. Pot semblar una diferència petita, però això ja canvia una mica com ens relacionem amb aquests residus, no, Marta?
11: Sí, sí, i tant.
10: Molt bé, doncs, escolta'm, cada programa, això és una novetat d'aquest any, ara hauríem de dir nou, eh? Parlarem de tres coses a l'acabar la secció, a acabar el programa. Tres coses que ens facin pensar i ens facin fer un clic en el cervell, val? Primer, parlarem d'un residu, només un, val? Avui era aquesta ampolla de plàstic i, per tant, quan ja l'haguéssim de reciclar, aniria al contenidor.
11: Groc.
10: Groc, dels envasos, molt bé. Segona cosa, hem de trencar un mite, un cert o fals, eh? I el que et faig és, quan llancem una ampolla de plàstic al contenidor groc, Marta, hem de treure el tap i l'etiqueta abans de llançar-la, cert o fals?
11: Si ho penses, tindria sentit, suposo, separar coses, no? Fals?
10: Fals, molt bé. No cal quedar-nos a casa separant l'ampolla i el tap. De fet, ara hi ha moltes ampolles de plàstic que porten el tap enganxat perquè no el separis i tinguis aquella mena de ganes de llançar-lo a un contenidor que no toca. I la tercera cosa que farem a cada programa és plantejar un petit gest. Marta, quin petit gest em dius d'aquest programa perquè puguem avançar en la gestió dels residus de manera individual?
11: Per mi està claríssim, en aquest programa l'ampolla era la protagonista i, per tant, us demanarem això, que sempre que pugueu porteu una ampolla reutilitzable i, a més, això us ajudarà a veure també quantes ampolles de plàstic no feu servir i eviteu, per tant, que es generin aquests residus.
10: Molt bé, Marta, la setmana que ve més.
11: Molt bé.
10: Seguim. Gràcies.
11: Adéu.
10: Adéu a tothom.
9: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
6: Antena els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
8: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'Espai L'Amistat ja ha desvetllat la programació teatral de la temporada 2026-2027 amb 9 propostes que passaran per l'equipament fins al maig. La cartellera inclou títols com L'Albada, Els Bons, Primera Llei de Newton, Loop, Panorama des del Pont o El Botí, aquesta última protagonitzada per Pere Arquilluer. Les entrades es posaran a la venda aquest dissabte a les 10 del matí a través del web de l'Espai L'Amistat.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. En mobilitat encara ara, situació complicada a les carreteres. L'APSR registra fins a 19 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona per un accident a Sant Cugat del Vallès amb dos turismes i un camió implicats. A la mateixa APSR també hi ha acumulacions de 7 quilòmetres de retencions entre la Roca del Vallès i Llinars per un vehicle avariat al voral. A la C-16 a Barcelona també un altre accident, deixa un carril tallat i provoca circulació intensa, i a més a la B-20 també hi ha 11 quilòmetres de congestió entre Nus de Trinitat i la Diagonal per una altra avaria. A la B10 també hi ha retencions en sentit Llobregat, i finalment a la 2 a Esparreguera una altra avaria deixa un carril tallat en sentit Lleida. I de fet, també mobilitat, el Servei Català de Trànsit impulsa aquesta setmana una campanya policial intensiva per reduir les distraccions al volant i vigilar el compliment dels semàfors. Els controls coordinats amb Mossos d'Esquadra i policies locals s'allargaran fins al diumenge a diversos punts de Catalunya. Trànsit alerta que l'ús del mòbil continua sent una de les distraccions més esteses i que incrementa el risc d'accidents greus. Enguany, el Servei Català de Trànsit també ha aprovat una tecnologia amb intel·ligència artificial per tal de detectar automàticament l'ús del telèfon mòbil al volant. I en clau política, PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per tal de recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. I els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home a l'AP7 entre Montornès i Vilanova del Vallès. Els fets van passar el dissabte al vespre, quan cinc individus vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia a l'esquena, haurien tret un home ferit de la part posterior d'un cotxe i l'haurien obligat a entrar en un altre vehicle. Diversos testimonis van gravar l'escena i les imatges han estat aportades a la investigació. La víctima va ser localitzada poc després, sana i estalvia. Els investigadors sospiten que els fets podrien estar relacionats amb una revenja entre delinqüents. I 55 milions de persones al món tenen demència i la forma més comuna és l'Alzheimer, una degeneració de les neurones que deteriora de forma progressiva la memòria, el pensament i la conducta. L'Alzheimer no té cura, però existeixen medicaments que ralenteixen alguns dels símptomes. Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i posa el focus en la detecció precoç, que ha avançat molt els últims anys, i també la prevenció. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia, informació.
3: I la cantant vilassarenca Bad Gyal ha aconseguit les seves dues primeres nominacions als Latin Grammy. Serà la 27a edició dels Premis de la Música Llatina i l'artista opta el guardó de millor àlbum de música urbana per Mascara i el de millor interpretació de reggaeton per Choque, amb la seva col·laboració amb el cantant porto-riqueny Chencho Corleone.
2: Premià Mèdia. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
4: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. Acompanya'ns a Estrenes.
5: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: A Premià de Mar, al Maresme, hi ha un espai on no només es cultiven tomàquets, enciams o carbassons, també s'hi cultiven hàbits, autoestima i noves oportunitats. Són els Horts Socials, un projecte impulsat ara fa 10 anys per l'Ajuntament de Premià de Mar i Càritas, que ofereix a persones en situació de vulnerabilitat un espai on recuperar rutines, adquirir nous hàbits i sentir-se útils a través del treball de la terra. Actualment, 11 persones derivades pels serveis socials municipals participen en el projecte acompanyades per un equip de voluntaris de Càritas. Els orígens dels Horts Socials es remunten al 2015. La idea va sorgir de Càritas i ràpidament va trobar la complicitat de l'Ajuntament. Ho recorda Pere Fabrés, impulsor dels Horts Socials.
1: Les dues institucions, això és fonamental, estan d'acord amb el projecte. En principi els agrada la idea, després veurem com es desenvolupa tot, perquè no és fàcil trobar un espai a Premià per fer-hi un hort, no? En aquest moment que, si no tenim terreny, on el farem, aquelles preguntes, no?
0: 10 anys després, els horts funcionen diversos dies a la setmana i les tasques s'adapten a les capacitats de cada participant perquè tothom hi pugui contribuir. Ho explica Víctor Llobera, voluntari de Càritas.
2: Llavors fem un petit comentari amb el Carles, sobretot. Parlem de quines feines tenim, com les hem de distribuir i llavors, segons les aptituds i les habilitats de cada persona, els anem distribuint. Els anem portant, els anem guiant, els diem quina feina volem, ajudant-los a que faci bé la feina, què és rascar, què és cavar, què és lligar.
0: Però els beneficis del projecte van molt més enllà de la feina agrícola. Per a moltes persones, els horts representen una oportunitat per recuperar una rutina i millorar el seu benestar. És el cas de José Luis Lázaro, usuari dels Horts Socials.
3: Perquè no tenia feina, estic mig jubilat i llavors... Tenia que fer alguna cosa, no? I, bueno, i això pues, te distraus una mica. I a mi, bueno, les dues coses, mentalment i físicament.
0: Al costat dels participants hi ha els voluntaris que no només transmeten coneixements sobre agricultura, sinó que també els acompanyen en el dia a dia. Ho explica Carles García, voluntari de Càritas.
4: Què m'aporta? M'agrada molt el que faig, m'agrada molt la relació amb la gent, col·laborar amb les persones que estan aquí i crear un ambient que sigui molt d'acollida a la gent. A mi és el que realment me motiva.
0: En aquests 10 anys, els Horts Socials han produït entre 25 i 35 tones anuals de fruites i hortalisses que es destinen principalment al Centre de Distribució Solidària d'Aliments, el DISA. Però des de l'Ajuntament remarquen que el valor del projecte va molt més enllà de la collita. Ho explica Cesca Domènech, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Premià de Mar.
5: Sí, és que fixa que el principal valor que té l'hort, per mi, és el voluntariat, no? Aquestes persones que s'hi dediquen amb cos i ànima a treballar perquè el projecte tiri endavant. I el projecte no és només produir entre 25 i 35 tones, que es diu aviat, d'aliments frescos a l'any, sinó que, sobretot, com deies, Marc, és donar, no?, ajudar aquestes persones que estan en situacions molt vulnerables a tenir un espai on puguin aprendre no només a treballar a la terra, sinó puguin aprendre hàbits, puguin aprendre horaris, rutines que els puguin ser útils després per incorporar-se no només a una feina, sinó a la vida en societat i a la vida en comunitat.
0: Coincidint amb el 10è aniversari, l'Ajuntament ja treballa amb la Diputació de Barcelona per estudiar fórmules que permetin donar continuïtat al projecte i garantir-ne el futur. Per a les persones que el van impulsar, veure que els horts continuen vius una dècada després és el millor indicador que la iniciativa ha complert el seu objectiu. De nou, Pere Fabrés, impulsor dels Horts Socials.
1: 10 anys són molts anys, eh? I hi han passat moltes coses allà. Resumir 10 anys en un moment és molt complicat. Però si fem una pinzellada així i posem una balança de com han anat les coses, per mi és totalment satisfactori. Hem passat algun sotrac, també hi ha hagut, perquè no tot és planer i tot és molt maco, i mira que bé, hem collit això, tot això està molt bé.
0: Deu anys després de sembrar les primeres llavors, els Horts Socials de Premià de Mar continuen demostrant que un hort pot ser molt més que un espai per cultivar aliments. És també un lloc on es recuperen hàbits, es reforcen les relacions personals i es creen noves oportunitats per a persones que travessen situacions de vulnerabilitat.
6: Antena els escoltes.
7: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
8: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La Casa de la Dona ofereix un taller sobre el pes emocional i la càrrega mental que sovint assumeixen les dones en l'àmbit familiar i domèstic. Al taller es donaran recursos i consells i, com és lògic, es parlarà de la importància de repartir les tasques. Per les persones interessades, cal reserva prèvia perquè les places són limitades. Es farà el dimarts 22 de setembre durant 2 hores. Començarà a 6:15 de la tarda. El taller no té cap cost.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: escoltant?
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Sabies que...
1: Hi ha una gamba capaç de produir un soroll tan potent que pot arribar a aturdir els seus rivals. És la gamba pistola, un crustaci marí amb una de les armes més sorprenents del món animal. Una de les seves pinces és molt més gran que l'altra i funciona com una mena de pistola biològica. Quan tanca la pinça a una velocitat extraordinària, crea un raig d'aigua tan ràpid que es forma una bombolla de decapitació. Aquesta bombolla col·lapsa gairebé immediatament i produeix una ona de xoc intensa. El més sorprenent és que la temperatura dins de la bombolla pot arribar a ser extremadament alta durant un instant. Però el tret no és només espectacular. El soroll produït pot superar els 200 decibels a poca distància, convertint aquestes gambetes en algun dels animals més sorollosos del planeta. La pinça també serveix per caçar. La gambeta pot utilitzar l'ona de xoc per deixar temporalment aturdit a un peix o una altra presa i després aprofitar el moment per capturar-la. I encara hi ha una altra curiositat. En algunes zones, les colònies de gambetes pistola poden generar tant soroll que interfereixen amb sistemes de detecció submarina.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: La proposta de pressupost que farà l'equip de govern per al 2027 ja inclourà una partida d'aproximadament 800.000 euros per la instal·lació d'equips de climatització a 4 de les 5 escoles públiques del municipi, totes excepte la Mar Nova, perquè el nou centre ja disposarà d'aquest equipament. Ho ha avançat a Premià Mèdia l'alcalde Rafa Navarro, que ha dit que l'equip de govern no vol esperar que ho faci la Generalitat perquè els terminis que ha anunciat Salvador Illa van massa enllà i, en paraules de Navarro, són especialistes a anunciar coses i després no fer-les. I si convé, el cost l'assumirà íntegrament l'Ajuntament.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: I novetats també a Maresme Circular, que ha instal·lat un nou sistema de separació òptica al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme per millorar la qualitat de materials reciclables recuperats que encara arriben barrejats amb la fracció resta i donar-los una nova vida a recursos. El nou equipament incorpora tecnologia de visió i intel·ligència artificial, càmeres i sensors intel·ligents que permet detectar i classificar amb més precisió els materials.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A veure, parla'm una mica, tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs pues ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
6: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
5: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat dos accidents i diverses incidències han complicat molt el trànsit aquest matí a l'AP7 i a les principals vies d'entrada a Barcelona. L'afectació més important s'ha produït a Sant Cugat del Vallès, en sentit sud, on un accident amb dos turismes i un camió implicats ha deixat només dos carrils oberts i ha arribat a provocar fins a 20 quilòmetres de cua fins a Mollet del Vallès. A més, també un vehicle avariat a l'altura de Roca del Vallès ha sumat 4 quilòmetres més de retencions també en sentit sud. Les incidències han afectat de retruc, altres accessos a Barcelona amb cues a la B20, la B10, la C58, la C33, la C32 i també la C31 i la C16. I també mobilitat, el Servei Català de Trànsit impulsa aquesta setmana una campanya policial intensiva per reduir les distraccions al volant i vigilar el compliment dels semàfors. Els controls coordinats amb Mossos d'Esquadra i policies locals s'allargaran fins al diumenge a diversos punts del territori. Trànsit alerta que l'ús del telèfon mòbil continua sent una de les distraccions més esteses i que incrementa el risc d'accidents greus. I el govern espanyol es reunirà el mes vinent amb patronals i sindicats per impulsar un gran acord de país que permeti generar un nou contracte social per la intel·ligència artificial. El pacte estarà obert a empreses, partits i poders públics i busca oferir seguretat a les persones davant dels canvis en el treball i en la vida que aquesta tecnologia suposarà. En aquest sentit, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avisat que l'autoregulació no funciona i cal actuar amb urgència per evitar que una IA estigui desregulada, opaca i en estampida i també en mans d'uns pocs. I a Catalunya, les dones concentren la major part dels casos diagnosticats d'Alzheimer. Segons dades del Servei Català de la Salut, l'any 2025 hi havia 51.335 persones diagnosticades de la malaltia, de les quals 36.000 eren dones i 14.900 eren homes. La mitjana d'edat dels casos diagnosticats era de 85 anys en les dones i de 82 en els homes. Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, remarca la importància de treballar en la prevenció.
2: Tots sabem que el càncer de pulmó, per exemple, es pot prevenir. Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
1: Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i posa el focus en la detecció precoç, que ha avançat molt els últims anys, i també en la prevenció. I els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home a l'AP7 entre Montornès i Vilanova del Vallès. Els fets van passar el dissabte al vespre quan 5 individus vestits de negre amb armilles reflectants i la paraula policia haurien tret un home ferit de la part posterior d'un cotxe i l'haurien obligat a entrar en un altre vehicle.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: I ara posem la mirada sobre Vilassar de Mar perquè s'ha presentat un nou partit polític, Col·lectiu Progressistes. Vilassar de Mar, la nova formació impulsada pels tres antics regidors del PSC suspesos de militància després de donar suport a la moció de censura contra l'exalcaldessa Laura Martínez. Segons informa la nova formació, després d'aquest primer pas formal, el nou projecte polític concorrerà a les pròximes eleccions municipals al maig del 2027.
3: Premià Mèdia. Informació.
0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
5: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
4: Sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
6: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
4: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
6: Home, testimonis.
4: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
6: A la teva ràdio local.
0: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: I avui, a l'entrevista del dia, parlem de la Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra del 16 al 22 de setembre i que promou una mobilitat més sostenible, segura i saludable, fomentant també alternatives com el transport públic, anar a peu o, per què no, en bicicleta. I per parlar de mobilitat i dels reptes que tenim també a casa nostra, avui ens acompanya l'Eduard Truco. Ell és delegat de l'Associació per la Promoció del Transport Públic. Eduard, bon dia i gràcies per acompanyar-nos avui.
2: Bon dia, gràcies per fer aquesta mena d'entrevista en una setmana tan significativa per nosaltres com és la promoció de la mobilitat.
1: Per començar per algun lloc, començant parlant d'aquesta efemèride que parlàvem de la Setmana de la Mobilitat, perquè és important que hi hagin dies marcats al calendari que d'alguna manera reivindiquin aquesta mobilitat potser més sostenible?
2: Bé, nosaltres sempre diem que la mobilitat està dintre d'una esquizofrènia. Què vol dir això? Doncs que teòricament tothom parla de que hem d'anar a una mobilitat sostenible, hem de promocionar el transport públic, hem de buscar que hi hagi una promoció del transport públic vers el transport privat per intentar evitar les emissions de gasos d'efecte hivernacle, però a la pràctica, això és la teoria, però a la pràctica què fem? No invertim en transport públic, no invertim en rodalies, sí que pensem que hem d'ampliar a l'aeroport, sí que pensem que hem de promocionar el cotxe privat donant incentius per la compra del cotxe, no? I aleshores això, aquesta esquizofrènia, jo crec que l'hem de trencar. La Setmana de Mobilitat, òbviament, és una gota a dins d'un desert, no? Però creiem que és important utilitzar el marc d'aquesta setmana per promocionar el transport públic arreu. Uh-huh. I en això estem. Des de la PTP fem activitats, i no només la PTP, sinó moltes altres associacions i també entitats com ajuntaments, no? Ahir, per exemple, el Maresme, al Baix Maresme, van tancar la Nacional 2 i van fer una mena de cursa, bueno, de fet va ser un passeig, no? Uh-huh. Que anava des de Vilassar fins a Montgat, no? On la gent podia anar caminant i en bicicleta a través de tota la Nacional 2. Home, això fa goig veure, encara que sigui un sol dia.
1: Uh-huh. Eduard, ara ens parlaves això de promocionar justament el transport públic, però clar, molta gent que ens està escoltant i dirà, té moltes mancances encara a dia d'avui. En té tantes o cada cop sembla que anem veient la llum al final del túnel?
2: Aviam, jo crec que en té moltes. I si parlem exclusivament del transport públic que tenim a la comarca del Maresme, perquè si no podíem, si parléssim de Catalunya, hauríem de fer no 12 minuts d'entrevista, sinó està tot mig matí, però si ens parlem exclusivament del que és el territori del Maresme, tenim mancances perquè són heredades d'una manca d'inversió molt important. I això ho sap tothom, s'ha dit mil vegades, no? De que no tenim una inversió permanent sobre una infraestructura ferroviària com és la R1, que és vital per la comarca, però tampoc tenim una inversió sostinguda en el que són la xarxa de bus, no? Tant a l'urbà com a l'interurbà. Això s'ha de revertir. És veritat que el Pla de Rodalies 2020-2030 és una primera peça per intentar revertir això, però no és en absolut suficient. Si analitzem el Pla de Rodalies 2020-2030, veurem que cap a la R1 hi ha molt poca inversió prevista. Hi ha molta inversió prevista per altres línies i també hi ha molta inversió que no hauria de posar-se en aquest pla perquè són actuacions urbanístiques. S'està soterrant l'estació de Sant Feliu. Això vol dir gastar-te molts milions per una cosa que és urbanística i que guanyarà la gent del poble, però no serà un increment de servei públic per tota la ciutadania. En aquest sentit, sempre hem de pensar que Pla de Rodalies 2020-2030 és un avanç, però no és suficient. Hem de tenir segur previst ja un Pla de Rodalies 2030-2040, perquè és l'única manera d'intentar arribar a una petita excel·lència del transport públic i que la gent, en comptes de pensar que això no funciona ni funcionarà mai, també el que es tracta és de generar confiança de que sí que són capaços de revertir-ho, això.
1: Com podem incentivar encara més l'ús del transport públic amb les noves generacions, la gent que puja, i també la generació més adulta, que potser durant molt de temps doncs, han associat el fet de tenir el cotxe al garatge de casa?
2: Ja, bé, aviam, això que estàs dient és com una mena de fita molt, molt difícil d'aconseguir immediatament. Però nosaltres som pragmàtics, creiem que hem de fer les coses a poc a poc. Per exemple, que les estacions de tren de la R1 siguin accessibles no és un objectiu tan difícil d'aconseguir. Es tracta que hi hagi voluntat política i inversions suficients com perquè això sigui possible. Fa un any i mig, el govern de la Generalitat se'n vanagloriava de que tenia un nou contracte de manteniment d'ascensors i escales mecàniques per a les estacions de Rodalies. Avui en dia, l'estació de Vilassar de Mar, per exemple, jo sóc de Vilassar de Mar, però a Premià passa exactament el mateix, hi ha un cartell molt gran de l'Ajuntament a davant de l'estació de Premià de Mar en què es demana una estació accessible i digna. Per què? Doncs perquè no és accessible, perquè tenim problemes amb les escales mecàniques i amb els ascensors que no estan operatius. Imagina't que això on comença a funcionar. La gent se'n començarà a creure. Si això no es posa en marxa és perquè no hi ha voluntat política de fer-ho. No és un problema de traspàs, de rodalies, no és un problema... També és veritat, perquè si les decisions sempre les prenem des d'una estructura llunyana, la governança la tenim a Madrid i no la tenim propera, doncs això també dificulta molt el poder fer el seguiment dels acords i de les inversions que es fan. Però aquesta petita, per mi petita, actuació que s'hauria de fer amb el servei de Rodalies, de que l'accessibilitat es garantís a totes les estacions, seria un pas primer que la gent en començaria a pensar. Alguna cosa està canviant. Hi ha més coses importants també que tenen un altre ordre de magnitud en quant a la inversió. Més trens a la R1. Avui en dia, quan funciona la R1, vol dir que tenim el servei que és regular, que està funcionant més o menys segons horari, que no sempre es compleix, tenim moltes incidències encara, però quan no les tenim, tenim un problema greu, que és capacitat. L'oferta que avui en dia donem a l'operador de Rodalies, a la R1, respecte a la demanda que tenim a la comarca del Maresme, no quadra. A hora punta, desaconsella a vegades anar a buscar el tren perquè t'has de quedar a l'estació perquè no pots pujar o has d'anar apretat com una sardina fins a Barcelona. Això només es pot resoldre d'una manera, que tinguem més capacitat. I com es aconsegueix això? Tenim trens dobles. Avui en dia hi ha trens que funcionen només de 5 unitats, en 5 cotxes, el que hauríem de fer és que siguessin de 10 cotxes. Això passaríem de trens que tenen 900 places cada tren a 1.800, no? Això, si ho apliquem a hora punta, estaríem incrementant la capacitat que tindria la línia. És veritat que el Pla de Rodalies té previst l'entrega de nous trens. Ens estan dient que tenien que haver vingut a l'inici del 26, finals del 25. Ens estem anant com sempre. Però esperem que arribin. Veurem quants d'aquests trens, que la majoria que s'han comprat, s'ha de dir, la majoria, van a substituir trens antics. O sigui, hi ha 72 trens que venen nous d'aquest contracte meravellós de Renfe. D'aquests, només en quedaran 22 que serviran per incrementar la capacitat de les línies de Rodalies. No sabem d'aquests 22 quan ens vindran a la R1. Vale? El que es tracta és d'aconseguir que Renfe, Rodalies, la Generalitat, la governança que sigui, ens és igual, habiliti la possibilitat d'incrementar l'oferta en aquesta línia que des del punt de vista del seu recorregut jo crec que és molt, molt important mantenir-la. Després, en tot cas, si vols, parlarem de què fem amb la R1, si la traslladem o no. Però nosaltres creiem que el que hem de fer és fer funcionar la que tenim.
1: Molt bé. Eduard, doncs t'haig de fer aquesta pregunta. Què fem amb la R1? No el puc deixar marxar sense que ens expliquis què podem fer o què faries amb aquesta R1.
2: Ja, aviam, és un debat obert que jo crec que s'ha d'enfrontar amb seriositat. Nosaltres creiem que el més important de la R1 és que genera confiança de la gent pel transport públic. És veritat que està sotmesa la R1 a pressions ambientals, sobretot, del comportament del litoral respecte a... Llavors, això per nosaltres cal una inversió per part de la Generalitat, de Renfe, de la governança que calgui, en protegir aquesta R1. I mentrestant, mentrestant, aclarir el debat d'on posem una nova R1 que podria substituir o podria complementar, no té per què substituir. Infraestructures ferroviàries són molt difícils de fer, molt difícils. I abans de treure-les, el que es tracta és de fomentar l'ampliació, vale? Aleshores, en aquest sentit, nosaltres creiem que és possible que cal dissenyar una nova R1 que travessi els pobles. Hi ha moltes opcions. Uns diuen al costat de la C32, no? Utilitzar els vials que tenim al costat de la C32 per no tenir que fer obres. Uns altres diuen que no, que l'hem de soterrar i hem d'anar des de Badalona fins a Mataró soterrats com si sigués una línia de metro. Tot aquest tipus d'inversions, no? Cal mesurar-les a veure quina és la millor. Nosaltres creiem que s'ha de participar en el debat, però el que creiem que és important dir-ho també ara és que hem de fer funcionar la que tenim. I hem de ser capaços de garantir que aquesta que tenim funcionarà durant els propers 10 anys, 15 anys, 20 anys. Perquè no tindrem una nova R1 abans de 20 anys. Oblidem-se'n. Oblidem-se'n. Igual que la meravellosa línia orbital que ha d'anar des de Mataró fins a Vilanova. És el mateix. Passa exactament el mateix. Jo crec que hi haurà inversions abans en la línia orbital que no per la R1. Però hem de demanar a l'administració que la R1 ens la faci segura i competitiva i que generi ganes de que la gent deixi el cotxe i agafi la R1. Que jo creiem, nosaltres creiem que això és possible si hi ha voluntat política.
1: Doncs amb aquest missatge ens quedarem per acabar. Eduard, ens podem posar bona nota com a maresmencs en l'ús del transport públic i d'aquesta mobilitat sostenible o encara ho podríem fer millor?
2: Jo crec que ho podríem fer millor i perquè, aviam, la pacificació de la Nacional 2, si es produeix, que que nosaltres creiem que sí i que s'ha de produir, hauria de vehicular una nova manera de bellugar-nos amb la gent, sobretot al Baix Maresme, totes les poblacions de Baix Maresme. La pacificació pot comportar crear uns grans nuclis intermodals a davant de cada una de les estacions. Això permetria que la gent dels pobles poguessin baixar a l'estació de moltes maneres, caminant, n'és una, amb bus, amb les línies locals i les que venen dels pobles de l'interior, però també en bicicleta. Això vol dir que davant de les estacions haurien de crear uns nuclis intermodals que d'alguna manera permetessin donar una certa comoditat a que hi hagués l'accés dels ciutadans a la R1, que per nosaltres continua sent l'eix vertebrador de la mobilitat.
1: Molt bé, doncs Eduard Truco, delegat de la PTP, gràcies per acompanyar-nos avui, per estar amb nosaltres aquí en aquest matinal.
2: Bé, ja ho sabeu, com vulgueu.
1: Fins la propera.
2: Vinga, gràcies.
3: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Rafa Navarro s'ha mostrat molt indignat per les protestes que ha protagonitzat els últims dies la comunitat educativa de la Mar Nova arran de l'inici de les obres del nou centre aquest setembre, especialment per la participació en aquestes protestes de la direcció de l'escola. Navarro ha parlat d'una decepció majúscula pel fet que se li hagi recriminat personalment el retard de l'inici dels treballs i les incomoditats que ocasionaran quan, segons ha explicat ell mateix, se l'està jugant legalment perquè es faci la nova escola.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Heu vist mai una òpera inspirada en El Padrí? Us la imagineu? No cal que us la imagineu, perquè la podeu gaudir directament al Teatre L'Amistat. És l'òpera de Pietro Mascagni, Cavalleria Rusticana, i arriba a L'Amistat i es podrà gaudir amb un repartiment de luxe, amb un cor dirigit, a més pel Jordi Lalanza, un munt de gent sobre l'escenari, i avui, als estudis de Premià Mèdia, tenim a l'Anna Puche, que és qui farà de Santutza. Anna, benvinguda a la ràdio.
3: Hola, molt bon dia.
2: Déu-n'hi-do la que us heu empescat aquesta vegada, eh?
3: Sí, sí. No sé si hem sigut massa agosarats, però sí, ens hem embolicat en aquest follon i pa'lante.
2: Una meravella que avui també comentem amb el Leandre Molins, que també aposta per aquesta òpera premianenca i aquesta companyia premianenca d'òpera. Leandre, benvingut a la ràdio.
4: Hola, bon dia a tothom.
2: Cavalleria Rusticana, d'on surt aquesta idea i el que dèiem, aquesta vinculació amb El Padrí, que li posa aquest toc això misteriós.
4: Això és el que és l'Anna. L'Anna és el cervell pensant en aquestes coses.
3: Volíem fer una òpera que trenqués els esquemes amb tot el que havíem fet fins ara. I el que ens va privar va ser la música, perquè Cavalleria Rusticana té una música impressionant, preciosa, és sentiment pur i dur, posa la pell de gallina, i va ser el que ens va motivar a dir, vinga, va, ens engresquem i anem a fer aquesta producció.
2: Que bo. Sobre l'escenari, perquè la gent es faci una idea, ara deixo xerrar, Leandre, que t'he tallat.
4: Amb això que ha dit ella d'aquest sentiment, d'on fer? Vaig estar un dia de l'assaig a l'escena de la Verge, i vaig flipar, se'm van posar els pèls de punta i us ho vaig dir, dic, hòstia, i això que era un assaig, que tothom estava vestit normal, de carrer, però només la música, el pianista, l'Eloi, que ho fa de conya. I el muntatge aquell a mi em va posar la pell de gallina, en sèrio.
2: Que bo. Dèiem, Anna, òpera, amb teatre, amb música en directe, amb un cor cantant. Què hi hem d'esperar? Què hi ha de passar?
3: Sí, doncs, emoció.
4: I ballarines.
3: I ballarines. I ballarines. També tenim ballarines. El cos de ball, sí.
4: Tenim el cos de ball de la Loli, que també col·labora amb aquesta...
3: De l'escola de ball de la Loli. De ball.
2: Sí, el que tenim és l'emoció garantida i això que passaran moltes coses sobre l'escenari, no? Com ho coordineu? Com estan anant aquests assajos que ara ens explicava també Leandre?
3: Doncs els assajos van començar el mes de maig, perquè, clar, ens ha agafat aquesta vegada l'estiu pel mig, amb la qual hem passat tots un estiu, que el mes de juliol hem estat d'assajos, ara ha sigut tornada l'estiu de les vacances i a saco amb els assajos també. I, bueno, doncs ens trobarem moltíssima gent al cor, que són uns 40 o així, em sembla, que sona molt, molt, molt bé. Aquesta vegada tenim a l'Eloi al piano, però també tenim un cello, la Clara, i la Cristina al clarinet, i després una component del cor que també donarà un toc amb la flauta travessera en algun moment, amb la qual cosa, bueno, i després les veus, que ja veureu que sona impressionant. Tenim figures de primer nivell i, bueno, llavors la posada en escena, que el nostre director d'escena, l'Álvaro Siddhartha, se li va ocórrer fer el paral·lelisme que ja existeix amb d'aquesta òpera amb la pel·lícula del Padrino 3, en la qual hi ha un moment que surt l'òpera aquesta dintre del teatre. I, bueno, a més, li ha donat un toc diferent, perquè, bueno, si coneixeu una miqueta la història d'aquesta òpera, succeeix a la Sicília, a la màfia siciliana, els homes, el capo, l'altre que se'n va amb la dona del capo, que és l'amant de l'altre, bueno...
2: És tot embolicat.
3: Tot un embolic. Però ell li ha donat la volta i l'ha fet una òpera feminista, en el qual hi ha la sororitat, s'ha treballat la sororitat, que hi hagi molta complicitat entre les dones, en el qual les dones agafen un paper molt protagonista, molt rellevant, I, bueno, s'ha fet una feina molt gran. A més, hem tingut la sort que ell és coordinador d'intimitat i ens ha pogut treballar molt en tots aquests aspectes, també.
2: Que bo, fantàstic. Dèiem, Leandra, és pels amants de l'òpera, pels amants de les arts escèniques en general, que fliparan, i com també deia l'Anna, un repartiment de luxe, i no només un repartiment, tenir l'Álvaro Siddhartha, l'Eloi Jové, el Jordi Lalanza... Déu-n'hi-do, sí, eh? Sí.
4: Bueno, jo cada vegada que he vingut aquí ho he dit. Vull dir, la gent no sap el nivell que fem com a companyia si no ve a veure-ho. Vull dir, jo ho dic sempre, som cantants de primer nivell, els directors, tant el musical, artístic, com el tot, són de primer nivell, i la gent té que venir a veure'ns perquè veurà el que fem. Estem fent el mateix que fa el Palau o el que fa el Liceu, evidentment amb una infraestructura molt més petita, però d'una qualitat increïble, tant la música com el cant, el cor sona. Aquesta vegada jo també vaig al·lucinar perquè sonava molt bé.
3: Tant el Jordi Lalanza com l'Eloi, sí, estan fent una feina increïble. A mi personalment, per muntar el rol de la Santutxa, m'estan ajudant moltíssim, perquè per mi és el rol més difícil que he fet mai, mm-hmm, perquè és d'una complexitat vocal extrema. A més, a nivell emocional també és molt, molt, molt fort. I, clar, xoca també moltes vegades amb la nostra idea, la nostra concepció que tenim avui en dia, no?, de la societat, el que diu la partitura, que s'ha de dir, i el que nosaltres pensem, i et poses a la pell de la persona que sentia això, i és... Uf, és jo surto dels assajos molta vegada esgotadíssima, dient, mare meva!
2: M'he buidat, no?
3: Sí, és com...
4: Jo crec que és una òpera que traurà molts sentiments al qui vingui a veure-ho. O sigui, es veurà reflectit, hi haurà molts sentiments que li sortiran al veure aquella obra. A mi em va passar. I, bueno, no és que vulgui ser més ni menys, però jo penso que la gent li sortiran molts sentiments amb aquesta obra, perquè la veritat és que jo vaig flipar molt, eh?
2: Clar,
4: I n'he vist unes quantes amb ella, eh? O sigui, n'hem treballat unes quantes.
2: Si ho buidem tot, és a dir, més enllà de posar en valor tota la qüestió tècnica, artística i professional que tindrem sobre l'escenari, si anem directament al missatge, que és el que al final ha d'arribar al públic, és el que ara posava també en valor el Leandra, no? Quina emoció, no? A més, el públic aprèn d'aquest canvi social, aquesta evolució, aquesta sororitat, aquesta manera de transformar el missatge directament i convertir-lo en un missatge de sororitat, no? De feminitat al poder.
3: Exacte.
2: Si anem aquí, ja no ens calen més ingredients, eh?
3: Exacte, o sigui, es podria quedar la típica òpera tradicional de l'any del Gatapunt, allò que l'home és el que mana, l'home és el que fa amb la dona el que vol, i aquí no, aquí les dones acaben agafant el poder.
2: Que bé, fantàstic. Repartiment de luxe, direcció musical, com dèiem, escènica, d'acord, amb l'Eloi també al piano, és directament per deixar-se portar, per seure, sí, i deixar-se portar, eh?
4: Totalment. Sí. Sí, sí.
3: I la feina del director del cor, del Jordi Lalanza, també, que, bueno, també el tindrem a l'escenari, darrere de l'escenari, que també hi ha molta feina per darrere que no es veu que s'està fent a la vegada.
2: Doncs tot plegat el dissabte 19 de setembre, a partir de les 9 del vespre, entrades disponibles ja, no? La gent les pot comprar.
4: Sí, ja, bueno, ja tenim més de mitja platea venuda. Vull dir que la gent que vulgui venir, que comenci a espavilar i que les compri. Les pot comprar a través de Code Ticket. Val?
2: Per internet.
4: Per internet, a través de Code Ticket. O bé, avui estarem de 6 a 8 en la segona planta del centre, i de dilluns a dijous de la setmana que ve, igual, de 6 a 8 estarem a la segona planta del centre venent-les in situ. Per qui no sàpiga entrar a internet, estarem allà venent entrades, també.
2: Fantàstic. Cavalleria Rusticana, el proper dissabte 19 de setembre, a les 9, aquesta meravella sobre l'escenari. I com que som al setembre, també, i és més de començar de reengegar curs, us volia preguntar també per com esteu, com està aquesta companyia operística premianenca, com esteu vosaltres, objectius, metes, any...
4: Mira...
3: Bueno, tenim projectes...
4: Objectius a curt plaç. Estic pendent de que el Teatre La Palma em confirmi si volen fer l'obra de Capo. L'obra de Capo és una... és una obra dissenyada exclusivament per ella, una adaptació que sí, sí, no riguis, és veritat.
3: Bueno,
4: la vas pensar...
2: La va pensar ella
4: i és una recopilació de moltes àrees que hem anat fent d'obres, no? I a més és una obra molt divertida. A més, és una obra que us ho veu passar molt bé.
2: És un medley d'obres, podríem dir, no?
4: Sí. Amb tot un argument que et va portant, però és... estic pendent d'això. I de cara a l'any que ve, doncs, bueno, no ho sé...
3: I el cor també tenen un projecte, també estem buscant perquè també puguin, a part de que no hi hagin produccions pròpies nostres, puguin també fer els seus concerts amb cors d'òpera, que també és molt maco.
4: Aquesta és la idea.
3: Sí.
4: En principi els projectes són aquests. I de cara a l'any que ve, doncs ja ho veurem. Ara deixem passar primer aquesta.
3: Sí.
4: Deixem passar aquesta, a veure si la Palma... també ens diu, també estic en converses amb Sant Jaume, a veure si podem fer també. Són obres econòmiques i que, a més, diguem, són obres que poden introduir a la gent a l'òpera, a veure realment una òpera com és, no? I no sé si l'any que ve...
3: Bueno, és que moltes vegades el problema més gran que tenim és el factor econòmic.
2: Clar.
3: Que ara mateix estem treballant sense subvencions. Anem a el que guanyem a taquilla. Llavors, clar...
2: és complicat, això, perquè és un muntatge molt important.
3: Una òpera porta molta gent, porta molta feina, molts mesos d'assaig, i clar, hem de mirar a veure de quina manera podem encaixar-ho tot per poder continuar portant-ho a terme.
2: També hi ha aquesta vessant didàctica, no? A vegades la primera presa de contacte amb l'òpera, no? Igual que passa també amb les escoles, no? Que llavors
3: també
2: al·lucinen els més petits... poder rodar també i poder fer amb la gent que no està tan acostumada.
4: Nosaltres es va presentar un projecte a l'Ajuntament que es va presentar en el seu dia com a temporada d'òpera, i dins d'aquesta temporada d'òpera ja contemplàvem una òpera per nens, que ja la vam fer fa uns anys, que és Hansel i Gretel, per fer-la pel Nadal. La idea era aquesta. Ahí està el projecte. Llavors, bueno, és una manera també d'introduir en els nens, introduir el món de l'òpera, perquè a més en aquesta Hansel i Gretel tenim una persona que és, diguem, com un pallasso, que és el que va explicant l'obra, el narrador, va narrant com és l'obra pels nens i tot això. Bueno, la idea és aquesta. I llavors anar presentant els projectes que tenim de totes les òperes que hem fet. Carmen, Dido i Eneas...
2: Repertori en tenim.
4: Don Pasquale, sí.
2: I tant.
4: Sí.
2: Molt bé, esperem que vagi bé, que arrenqui bé aquest setembre i el que tindrem per endavant, els mesos que vindran per endavant.
4: Home, jo animo a la gent aquí que s'animi a venir, que realment aquí a Premià estem fent un espectacle de primer nivell, que no quedaran decebuts, que vinguin, i aprofito per dir si alguna empresa vol col·laborar. No, estem oberts a col·laboracions obertes.
3: I sobretot agrair a l'Ajuntament que ens hagin cedit la sala per poder fer aquesta producció, en aquest cas.
4: Sí, perquè ens cedeix la sala.
2: Molt bé. Vinga, va, doncs tothom a gaudir d'aquesta òpera.
4: És una ajuda que ja ens va bé.
3: Sí.
2: Cavalleria rusticana, inspirada en el Padrí, i una passada el que es podrà gaudir sobre l'escenari. Agraïm a l'Anna Puche i al Leandre Molins que hagin vingut avui a la ràdio a Premià Mèdia a explicar-nos-ho. Que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies.
4: Gràcies a tots.
0: A l'antena els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
6: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El Patrofest tornarà els pròxims 26 i 27 de setembre al Patronat amb una nova edició dedicada al talent audiovisual jove. El festival comptarà un any més amb dues seccions, ficció i documental. El certamen està obert a joves autors i autores de menys de 35 anys. En la categoria de ficció s'hi poden presentar curtmetratges de menys de 10 minuts de durada, rodats a partir de l'1 de gener del 2025. En el cas dels documentals, els projectes poden tenir una durada màxima de 30 minuts. El Patrofest també convida el públic a descobrir nous talents emergents, participar en col·loquis amb creadors i creadores i gaudir d'una gala amb diverses sorpreses. Les persones interessades a participar-hi poden consultar les bases i tota la informació del festival a través del formulari del web del Patronat. El certamen també es pot seguir a través del perfil d'Instagram de Patrofest.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Els propers 2, 3 i 4 d'octubre, a l'Espai l'Amistat, Premià de Mar es tornarà a convertir en un punt de trobada pels amants de la novel·la i el cinema negre, el crim i la crònica criminal. És una nova edició del festival Premià del Mal. El divendres 2 d'octubre serà el torn de la psicòloga Sònia Cervantes per parlar de Bullying, el crim perfecte, i el dissabte 3 d'octubre, entre els autors Xus González, Albert Calls, Sílvia Tarragó i Ampar González.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada al Congrés per la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024, en què van morir més de 200 persones. Ho fa davant la comissió d'investigació que analitza les responsabilitats polítiques de la tragèdia després d'una primera compareixença el novembre passat. La nova cita arriba després que aquest estiu s'hagin conegut missatges del seu govern sobre la gestió comunicativa de l'emergència i en un moment en què Mazón podria defensar que no tenia la posició de garant sobre l'enviament d'alertes. I el govern espanyol es reunirà el mes vinent amb patronals i sindicats per impulsar un gran acord de país que permeti generar un nou contracte social per la intel·ligència artificial. El pacte està obert a empreses, partits i poders públics i busca oferir seguretat a les persones davant dels canvis en el treball i en la vida que aquesta tecnologia suposarà. En aquest sentit, el president del govern, Pedro Sánchez, ha avisat que l'autoregulació no funciona i cal actuar amb urgència per evitar una IA desregulada, opaca, en estampida i en mans d'uns pocs. I la Generalitat ha tret a licitació les obres de reforma del Parc de Bombers Voluntaris de Sant Hilari i Sacalm amb un pressupost de més de 367.000 euros. L'actuació arriba després de més de 7 anys de gestions i parteix del projecte tècnic impulsat per l'Ajuntament, que va adquirir la nau i la va cedir com a parc de bombers. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home acusat d'haver atropellat de manera intencionada la seva exdona als Pallaresos, al Tarragonès, per intentar-la matar. Segons les primeres informacions, l'home l'hauria esperat a l'exterior del domicili i l'hauria embestit amb el vehicle quan la dona sortia al carrer. La víctima ha estat traslladada en ambulància a l'Hospital Joan 23 de Tarragona amb diverses contusions i es troba molt greu. El detingut de 47 anys tenia una ordre d'allunyament i, segons els Mossos, ja hauria amenaçat la dona en anteriors vegades. I pel que fa a la mobilitat, matí complicat, avui a les carreteres catalanes, tot i que ja es va normalitzant, la P7 registra encara alguns quilòmetres de congestió en sentit Tarragona entre Santa Perpètua de Mogoda i Parets del Vallès per una avaria que obliga a tallar un carril. A la B10 i també hi ha 9 quilòmetres de congestió en sentit sud entre Barcelona i Santa Coloma de Gramenet i 2 quilòmetres de circulació intensa també en sentit nord. També hi ha retencions a la B20 i a la C33 i a la C58 en sentit Barcelona. Finalment, la P7 també acumula retencions a l'Ampolla en sentit Barcelona per la retirada d'un camió accidentat que deixa un carril tallat. I, de fet, el Servei Català de Trànsit impulsa aquesta setmana una campanya policial intensiva per reduir les distraccions al volant i vigilar el compliment dels semàfors. Els controls coordinats amb Mossos i policies locals s'allargaran fins diumenge a diversos punts del territori.
1: Notícies en xarxa.
3: Operativa la nova unitat d'intervenció cívica que aviat sumarà 2 policies més.
4: Premià de Mar en 3 minuts.
3: La unitat d'intervenció cívica continua sumant efectius. Es va crear fa 4 anys per combatre l'incivisme i ara ja compta amb 2 operaris d'intervenció immediata que s'ocupen de netejar o endreçar quan es detecta alguna incidència. Amb la incorporació d'aquests 2 treballadors municipals, que se serveixen d'equipament propi, la unitat comptarà mateix amb 4 efectius, aquests 2 operaris i els 2 policies que també tenia des de l'inici. N'ha parlat l'alcalde, Rafa Navarro, que ha anunciat que aviat el cos incorporarà també 2 policies més i que, va dir, aquest serà l'equip que gestionarà també el sistema d'identificació de femtes de gos per ADN que s'implantarà en el futur. L'alcalde també es va referir, amb relació a la recollida de brossa, a la trobada de la taula de sostenibilitat i a la intenció de reobrir els contenidors l'any 2027. La nova comissaria de la policia local de Campou podria rebre aquesta setmana l'última empenta administrativa. El ple municipal n'ha d'aprovar definitivament l'avantprojecte. Segons explica l'Ajuntament, en la convocatòria de ple han estat desestimades les al·legacions de la plataforma veïnal de Campou, el sector dels veïns contraris a aquest equipament en aquest barri. L'alcalde, Rafa Navarro, ens explicava al Parla l'alcalde que comprèn les reticències d'aquests veïns, però que tots els responsables tècnics consideren que és un emplaçament adequat. El Consorci Sanitari del Maresme ha ampliat la capacitat del seu hospital a domicili d'atenció intermèdia, que ara podrà atendre fins a 30 pacients al mateix temps. Aquesta ampliació arriba després de gairebé 2 anys de funcionament del servei, el qual es va iniciar el setembre del 2024. Segons explica el Consorci, s'ha rebut una valoració molt positiva tant per part dels pacients com de les famílies. El premiarenc David Olivares en cultura serà el nou protagonista del Tenorio, l'espectacle del Terrat que tornarà al Teatre Coliseum de Barcelona aquesta propera tardor. Olivares agafa el relleu d'Andreu Buenafuente, que havia encapçalat les 2 primeres temporades d'aquest muntatge. L'actor compartirà escenari amb Sílvia Abril, que manté el paper de Doña Inés. El repartiment d'aquesta nova temporada també incorpora Artur Busquets, Anna Bertran i Roger Julià. En esports, una de freda i una de calenta pels equips premiarencs que jugaven aquest cap de setmana. Triomf del primer equip femení de bàsquet a Supercopa i dolorosa derrota del primer equip de futbol. El sènior femení de l'AVE Premià es va imposar al grup Barnes 68-51. L'equip suma 2 victòries en les 2 primeres jornades. I en futbol, el quart va superar clarament el Premià per 5-0 en un partit que els locals van dominar de principi a fi.
4: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Media i la xarxa.
1: Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
5: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
6: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
7: A la xarxa Més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Contenidors oberts a partir de l'1 de gener del 2027 i una nova taxa d'escombraries. Novetats importants parlades a la taula de sostenibilitat que es reunia aquest dimecres i que deixa canvis destacats. El regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, ha explicat a Premià Mèdia que s'està treballant en aquesta nova ordenança municipal perquè a partir de l'1 de gener del 2027 tots els contenidors estiguin oberts. Un canvi que també modificarà l'ús de la targeta, que serà voluntari però que reduirà el pagament de la taxa d'escombraries, que d'entrada s'aplicarà amb penalització. D'aquesta manera, qui faci servir la targeta tindrà bonificació i acabarà pagant menys, segons explica Ripollès, que la quantitat actual. Aquests canvis s'esperen pel 27, però abans hi haurà una nova redistribució de la recollida comercial, que es farà en 4 zones i amb nous horaris, i també canvis en la recollida de voluminosos. A més, també hem sabut que el percentatge de reciclatge premianenc s'ha situat aquest 2025 per sobre del 58%.
1: Premià Mèdia. Informació.
3: Tota la vida per fer una rumba catalana, i ara que ja l'estic fent no sé pas de què parlar-te, si del Moia Lloperet o d'aquesta el rumba brava, o potser d'aquella nit a Gitaneta de Gràcia.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: I bé, la xocolata és un dels elements imprescindibles a l'alta cuina. No hi ha restaurant amb estrelles Michelin que no tinguin xocolata bona i de qualitat a les seves postres. Ara, alguna d'aquestes creacions la podem degustar a la pastisseria Juanitas, amb obrador a Sant Iscle i botiga Arenys de Mar. Oriol.
2: Doncs sí, Gemma, estem mateix en disposició de parlar amb el Joan Grimal, que és qui està al capdavant de Juanitas. I de seguida, doncs, el saludem. Joan, bona tarda.
3: Bona tarda, Oriol.
2: Bé, avui volem parlar de xocolata, Joan, d'això en sabeu un munt vosaltres.
3: Bueno, una miqueta. És un dels nostres ingredients principals, sí.
2: Explica'ns una mica, Joan, la teva formació. Volem començar una mica per aquí, perquè diguem-ne que estàs al capdavant de Juanitas, d'aquesta important pastisseria. I bé, diguem-ne que n'has après de pastissers i de cuiners de renom.
3: Bueno, la meva formació ve més que res del món de la restauració. Sí que he treballat en pastisseries com Totel, de Paco Torreblanca, Alicant, però el que he fet més és restaurant, ja sigui restaurant, diguem, d'una gama normal com d'estrelles Michelin. Llavors el que em dedicava jo quan era més jovenet, perquè ja en tenim gairebé 45, és a fer els postres dels restaurants. La meva feina era principalment fer els postres, fer el que seria tot el tema de petit fours, que aquí també hi hauria xocolata, no? Si ja sigui amb bombons i així, i en alguns dels restaurants que vaig treballar també feia, doncs, el pa. Llavors, tot una miqueta és el que fem a Juanitas, no? Ja fem postres, fem pastisseria i toquem una mica la xocolata.
2: Home, déu-n'hi-do, em deies, has fet els postres, diguem-ne, de restaurants amb estrelles Michelin. Home, aquí a Catalunya en sabem d'això, en tenim uns quants, però tampoc
3: n'hi ha. Sí, però no n'hi havia tants,
2: Exacte, exacte.
3: Ara són 45, sí, això és l'any 2010-2009, a Barcelona crec que no hi havia cap dos estrelles, hi havia Néixel, hi havia el Jean-Luc on treballava jo, el Jean-Luc Figueres, i en Jordi Vilà va ser el que va començar a despuntar com a cuiner, diguem, jove, que quan li van donar la primera i això. Però vull dir que no, en aquella època no hi havia tants, El Jean-Luc on te vaig anar a parar sí que és veritat que ja han passat molts dels cuiners que actualment inclús tenen tres estrelles i així. Gent que havia treballat al Bulli, gent que havia, bueno, gent que ara actualment despunten molt.
2: Tema molt xocolata, Joan. Pot ser que d'aquí un temps es converteixi en un article de luxe, no? I cada vegada la trobem més cara.
3: Els últims anys crec que hi ha hagut una mica d'especulació. Tornem a anar avall. Ja fa uns mesos que està baixant el preu i m'estan dient que de cares a Nadal encara baixarà més. Vull dir que hi ha hagut algú aquí que ha jugat amb el mercat, ha comprat gran part del cacau, no? I ha jugat amb això. I els preus es van disparar moltíssim. Es van duplicar, bueno, es van triplicar, que gairebé. Però res, insisteixo que la cosa està canviant,
2: Perfecte.
3: La cosa està canviant i sortirem tots guanyant.
2: Home, doncs molt bona notícia que podem explicar aquí a l'Hora Maresma, en aquest programa. Sí, la xocolata està baixant de preu i encara baixarà més. Això, pels que ens agrada, és molt bona notícia.
3: Això ho sé pels proveïdors i, bueno, en general tots m'ho diuen, no? Poder comprar xocolata perquè no tinguin xisses als dits serà un joc important. Havies de demanar a tots els proveïdors pues, on t'anàvem a parar, saps? I jugar amb un, jugar amb l'altre, inclús hi va haver xocolates d'altres marques franceses que aquí no eren tan conegudes al mercat, que venien cap aquí perquè eren més econòmiques, saps? I jugava una mica amb tot això. Però ja dic, sembla que no estarà als preus que estàvem, però que baixarà més del que hi ha ara, sí.
2: Bé, i més com la gasolina, això, que també mai saps quan puja, quan baixa, doncs ens n'alegrem que baixi.
3: No sé si l'afecta la guerra, les guerres o no, però aquí estem. Jo sobre la xocolata volia comentar una cosa.
2: Digues.
3: Vale, que al mercat, quan anem a una cafeteria, quan anem a un lloc, sobretot en el món de la bolleria, mengem moltes coses que ens venen com a xocolata i no són realment, són sucedanis de xocolata. Vull dir, aquí el que mana és la mantega de cacau, que és el que realment dona valor a la xocolata, ¿vale? El greix del cacau. Tenim en compte el que ens posem a la boca. Una cobertura de xocolata, una xocolata bona, de qualitat, quan ens la menjarem farà crec. En canvi, aquestes altres xocolates és tot sucre, bàsicament, com una mantega més, ¿vale?
2: Perfecte. I res, per acabar, Joan, si ens haguessis de destacar algun postre, alguna cosa feta amb xocolata que us surt la mar de bé, ara que fes-nos venir una mica de gana, va.
3: Ja des del primer dia que vaig començar a treballar aquí a Sant Iscle i que vaig obrir la botiga, hi ha un postre dels que porta xocolata, bàsicament, que és una mousse que fem de xocolata. És una mousse feta en base de pasta bomba, que és un rovell muntat amb xocolata i nata, vale? És una mousse de xocolata i porta un cruixent de praliné d'avellana i la base és un brownie de xocolata, o sigui, és xocolata per xocolata per xocolata. I és un dels postres que agraden més i que hem fet més.
2: Doncs, pels amants de la xocolata, això que m'expliques, segur que ja estan salivant, eh? Ja deuen tenir una gana. Doncs Joan Grimau, de la pastisseria Juanitas, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui en el Dia Mundial de la Xocolata, i molta sort, i amb aquesta bona notícia que ens has donat ens quedem, eh? La xocolata està baixant de preu, això ens agrada moltíssim.
3: Vale, vinga, va, som-hi.
1: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: En esports, una de freda i una de calenta pels equips premianencs que jugaven aquest cap de setmana. Triomf del primer equip femení de bàsquet a Supercopa i dolorosa derrota del primer equip de futbol. El sènior femení de l'AB Premià es va imposar al grup Barna 68-51. L'equip suma dues victòries en les dues primeres jornades. I en futbol, el quart va superar clarament el Premià per 5-0 en un partit que els locals van dominar de principi a fi.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Abans, els veïns no eren només les persones que vivien al costat de casa, es coneixien, se saludaven pel carrer i compartien bona part del dia a dia. Però continua existint avui aquesta vida de veïnat, o ens hem tornat més individualistes? Per descobrir com han canviat les relacions entre veïns, parlem amb la Pepita Pla, una veïna de tota la vida de Premià de Mar. Pepita, bona tarda.
3: Hola, bona tarda a tots i a totes.
2: En primer lloc, benvinguda al programa a l'Hora Maresme. Parlem una mica del tema dels veïns i les veïnes. És veritat que abans la gent gairebé es coneixien entre tots?
3: I tant. Ara també els més antics encara ens coneixem, però tot ha canviat bastant.
2: Com era la relació entre els veïns?
3: Doncs mira que anaves a casa seva, vull dir, era, jo sabia el que feien ells i ells sabien el que feia jo, i tothom, tot i això, també treballava molt la gent. Que aquí per mi estava molt ple de fàbriques per tot arreu, hi havia fàbriques i tallers més endavant. I el veí i la veïna doncs eren com de família, no?
2: Les portes de casa estaven més obertes que ara?
3: Jo no me'n recordo que tanquéssim la porta. De tota manera, no la tancàvem, però si empenyies, vull dir, podies entrar, no? Tampoc oberta del tot, tampoc no la teníem, eh? Perquè les portes són aquestes de fusta i les teníem així. Però tampoc hi pensàvem amb això. Esclar, ara és tot molt diferent. Primer que a casa tens el que tens de tenir, engegues un interruptor i surt la tele i t'acompanya i estàs veient coses, i abans tot això no hi era. Perquè tu ets molt jove i si t'expliquen això els teus pares ja t'ho deuen haver explicat.
2: Sí.
3: Clar, abans ens reuníem el dissabte a veure el taxi que hi ha, amb una estufa allà al costat, tots allà escoltant el... I ara és tot molt diferent.
2: Què era el primer que feia un veí quan arribava una família nova, doncs, al carrer?
3: Tampoc no n'arribaven tantes, perquè jo me'n recordo que... Sí, jo vaig anar a viure d'un carrer a l'altre. Però, esclar, llavors allà hi havia uns altres veïns i allò que anaves allà i deies, bueno, a partir d'ara estaré jo aquí, ens veurem cada dia, si necessiteu alguna cosa... Això és el primer que feies. Ara això no es fa.
2: Clar.
3: Sí, més no, que al matí, si allò que dèiem, que vas caminant i dius bon dia, hi ha qui et contesta i hi ha qui pensa què diu aquesta ara, si no ens coneixem de res, no?
2: Abans també, disculpa, era més normal, no?, o saludar-se pel carrer amb els veïns, tot i que potser no el coneixessis tant.
3: Sí, esclar, deies bon dia a tothom. I inclús, vull dir que, esclar, a col·le t'ensenyaven que si veies una persona gran que anava carregada, que l'ajudessis, i jo ho feia. I moltes vegades, doncs, moltes coses que ha canviat tot. No vivim malament, perquè vivim bé, a casa nostra, però ens hem tancat molt.
2: Abans, quan hi havia una notícia o una xafarderia, no? Quan trigava doncs, a propagar-se aquella informació?
3: Ràpid, també. Sobretot si era una cosa molt grossa, de seguida ho sabien, tothom ho sabia, saps? Però era local.
2: Clar.
3: El que passava a fora no ho sabies, perquè ara és automàtic.
2: Clar, ara amb les xarxes socials, no? L'internet, ens enterem de tot.
3: Jo perquè no m'agrada, tot això. Vull dir, jo, com que no he nascut amb això, no, és que no. Tinc el mòbil perquè em truquin i per poder trucar jo, però res més. No miro ni xafarderies ni res.
2: Dóna'ns la teva opinió de les persones que viuen enganxades al mòbil. Creus que es perden alguna cosa?
3: Dona, sí, i tant. Jo penso que són uns esclaus, només estan pensant en allò i, és clar, diu que hi ha uns jocs que també enganxen molt en els nens.
2: Sí.
3: I jo no sé si tinc un net que també està una mica enganxadet amb aquests jocs, que juguen amb estrangers i juguen amb...
2: Clar.
3: I a mi em fa una mica de pena.
2: Si poguessis recuperar un costum veïnal que s'hagi perdut, quin seria?
3: Primer, aquest que t'he explicat, de que donar a conèixer doncs, que estaràs allà a aquella casa, I que si necessitem alguna cosa, jo necessito alguna cosa, doncs vull dir que ens puguem ajudar uns als altres. I després, doncs, no sé, mirar... Que si ets... Jo abans a les iaies del meu carrer les adorava. Ara, si ets una mica gran, ja et miren així com vulguen dir... Mm-hmm. Saps què vull dir? Com sí. Si, a vegades com si fossis un zero a l'esquerra.
2: Sí.
3: I això s'ha perdut. Mm-hmm. Jo sóc gran i veig que jo a les iaies del carrer les adorava, tu. I el que deien i el que explicaven, jo l'escoltava allà... babicada, a veure el que deia un, el que deia l'altre, perquè podies aprendre moltes coses, però, és clar, ara la informació està tota en un mòbil i la gent no necessita, doncs, escoltar a ningú, perquè si jo dic alguna cosa al meu net o el que sigui, em dirà, àvia, va, saps?
2: Sí, sí. Clar, no es té tan en valor, no?
3: No.
2: Si la Pepita de fa doncs, uns anys enrere, amb 20 anys, passegés per Premià de Mar avui dia, què és el que més li sorprendria?
3: 20 anys? Potser
2: més enrere.
3: Més enrere, sí. No sé què em sorprendria. Doncs, jo quan van fer aquells pisos primers aquí a Premià vaig dir, això no s'omplirà mai. Anava bé també jo, eh? Vull dir, tenia una visió que diguem, bueno, anàvem passejant amb el meu home i vam dir, ui, els pisos aquests no s'ompliran mai, mira.
2: Clar, quanta gent.
3: Em sorprendria això, els pisos que han arribat a fer i les coses com estaven abans. Tampoc ens podem quedar estancats com abans, perquè, és clar, llavors haguéssim sigut un poble una mica...
2: Clar. Sí, que no haguéssim evolucionat.
3: No. Uh-huh. Llavors, si no evoluciones, tampoc no va bé. Uh-huh. O sigui que té la contradicció de que o fas el que tens de fer, o evoluciones, perquè si no et quedes que
2: enrere.
3: Uh-huh.
2: Pepita, moltes gràcies per estar amb nosaltres avui al programa i bé, doncs una abraçada molt forta i ens tornem a retrobar un altre dia.
3: Molt bé, gràcies a vosaltres.
4: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube dels Mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: La unitat d'intervenció cívica continua sumant efectius. Es va crear fa 4 anys per combatre l'incivisme i ara ja compta amb 2 operaris d'intervenció immediata que s'ocupen de netejar o endreçar quan es detecta alguna incidència. Amb la incorporació d'aquests 2 treballadors municipals, que se serveixen d'equipament propi, la unitat comptarà mateix amb 4 efectius, aquests 2 operaris i els 2 policies que també tenia des de l'inici. N'ha parlat l'alcalde, Rafa Navarro, que ha anunciat que aviat el cos incorporarà també 2 policies més i que, va dir, aquest serà l'equip que gestionarà també el sistema d'identificació de femtes de gos per ADN que s'implantarà en el futur. L'alcalde també es va referir, amb relació a la recollida de brossa, a la trobada de la taula de sostenibilitat i a la intenció de reobrir els contenidors l'any 2027.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Consorci Sanitari del Maresme ha ampliat la capacitat del seu hospital a domicili d'atenció intermèdia, que ara podrà atendre fins a 30 pacients al mateix temps. Aquesta ampliació arriba després de gairebé 2 anys de funcionament del servei, el qual es va iniciar al setembre del 2024. Segons explica el Consorci, s'ha rebut una valoració molt positiva tant per part dels pacients com de les famílies.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: A veure, parla'm una mica tu.
1: Hola, sóc el López.
0: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
2: Vale.
0: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
2: Em van a Morgades Vall d'Osera.
0: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
2: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
0: Vale, doncs ja està.
3: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
4: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
5: Ladies and gentlemen...
4: programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazzit.
6: Jazzit.
4: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazzit. Jazzit.

0: Premià Media.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha assegurat avui davant la Comissió de la Dana al Congrés que el Tribunal Superior de Justícia Valencià ja s'ha pronunciat i ha descartat la seva responsabilitat penal en la tragèdia. Mazón ha evitat respondre la majoria de preguntes dels diputats i ha alegat que no farà declaracions públiques fins que acabi la instrucció judicial. La nova compareixença arriba després que Susana Camarero entregués a la jutgessa els missatges de WhatsApp en què compartia Mazón el 29 d'octubre del 2024. Aquell dia, l'expresident va demanar inundar de dades als mitjans i va afirmar que dona la sensació que estem d'alerta. I el jutge Juan Carlos Peinado ha acordat l'obertura del judici oral contra Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol Pedro Sánchez, pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació de fons públics. I en el marc del Dia Mundial de l'Alzheimer, Tarragona ha acollit aquest matí la lectura d'un manifest per visibilitzar la realitat de les persones afectades i també de les seves famílies. En parlem amb el nostre company, l'Adrià Duc, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Adrià, com ha anat tot plegat? Bon dia.
3: Bon dia. Doncs sí, Tarragona ha commemorat aquest matí el Dia Mundial de l'Alzheimer amb la lectura d'un manifest al Pati Jaume I de l'Ajuntament. L'acte ha comptat amb la participació de dos familiars de persones amb Alzheimer vinculats a l'Associació de Familiars de Tarragona, que han estat els encarregats de llegir el manifest. La commemoració ha servit per posar el focus en la realitat de les persones afectades per aquesta malaltia i també en la situació dels seus familiars i cuidadors. Durant l'acte, a més, s'ha reivindicat el cost dels tractaments farmacològics, que en molts casos no estan coberts pel sistema públic i suposen una despesa important per les famílies.
2: Gràcies, Adrià. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I Renfe i Avanza han posat en marxa nous bitllets combinats de tren i autobús per connectar Barcelona, Tarragona i Lleida amb diverses localitats del sud d'Andalusia. El servei ofereix una connexió diària per sentit amb Algeciras, Gibraltar i la línia, així com amb Estepona i Marbella. Els bitllets combinen en un únic títol un trajecte en AVE fins a Màlaga i també un enllaç en autobús fins a la destinació final. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home acusat d'haver atropellat de manera intencionada la seva exdona als Pallaresos, al Tarragonès, per intentar-la matar. Segons les primeres informacions, l'home l'hauria esperat a l'exterior del domicili i l'hauria embestit amb el vehicle quan la dona sortia al carrer. La víctima ha estat traslladada en ambulància a l'Hospital Joan 23 de Tarragona amb diverses contusions i es troba molt greu, tot i que no estem per la seva vida. El detingut de 47 anys tenia també una ordre d'allunyament i, segons els Mossos, ja hauria amenaçat la dona en anteriorment. Ocasions.
1: Notícies en xarxa.
4: Operativa la nova unitat d'intervenció cívica que aviat sumarà dos policies més.
5: Premià de Mar en 3 minuts.
4: La unitat d'intervenció cívica continua sumant efectius. Es va crear fa 4 anys per combatre l'incivisme i ara ja compta amb dos operaris d'intervenció immediata que s'ocupen de netejar o endreçar quan es detecta alguna incidència. Amb la incorporació d'aquests dos treballadors municipals, que se serveixen d'equipament propi, la unitat comptarà mateix amb 4 efectius, aquests dos operaris i els dos policies que també tenia des de l'inici. N'ha parlat l'alcalde, Rafa Navarro, que ha anunciat que aviat el cos incorporarà també dos policies més i que, va dir, aquest serà l'equip que gestionarà també el sistema d'identificació de femtes de gos per ADN que s'implantarà en el futur. L'alcalde també es va referir, en relació a la recollida de brossa, a la trobada de la taula de sostenibilitat i a la intenció de reobrir els contenidors l'any 2027. La nova comissaria de la policia local de Campou podria rebre aquesta setmana l'última empenta administrativa. El ple municipal n'ha d'aprovar definitivament l'avantprojecte. Segons explica l'Ajuntament, en la convocatòria de ple han estat desestimades les al·legacions de la plataforma veïnal de Campou, el sector dels veïns contraris a aquest equipament en aquest barri. L'alcalde, Rafa Navarro, ens explicava al parlar a l'alcalde que comprèn les reticències d'aquests veïns, però que tots els responsables tècnics consideren que és un emplaçament adequat. El Consorci Sanitari del Maresme ha ampliat la capacitat del seu hospital a domicili d'atenció intermèdia, que ara podrà atendre fins a 30 pacients al mateix temps. Aquesta ampliació arriba després de gairebé 2 anys de funcionament del servei, el qual es va iniciar al setembre del 2024. Segons explica el Consorci, s'ha rebut una valoració molt positiva tant per part dels pacients com de les famílies. El premiarenc David Olivares en cultura serà el nou protagonista del Tenorio, l'espectacle del Terrat que tornarà al Teatre Coliseum de Barcelona aquesta propera tardor. Olivares agafa el relleu d'Andreu Buenafuente, que havia encapçalat les 2 primeres temporades d'aquest muntatge. L'actor compartirà escenari amb Sílvia Abril, que manté el paper de Doña Inés. El repartiment d'aquesta nova temporada també incorpora Artur Busquets, Anna Bertran i Roger Julià. En esports, una de freda i una de calenta pels equips premiarencs que jugaven aquest cap de setmana. Triomf del primer equip femení de bàsquet a Supercopa i dolorosa derrota del primer equip de futbol. El sènior femení de l'AB Premià es va imposar al grup Barnes 68-51. L'equip suma 2 victòries en les 2 primeres jornades. I en futbol, el quart va superar clarament el Premià per 5-0 en un partit que els locals van dominar de principi a fi.
5: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
0: A veure, parla't una mica tu.
6: Hola, sóc el López.
0: Jo et dic el que has de dir i tu repeteixes, et sembla?
6: Vale.
0: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
6: Em van a Morgades Valldosera.
0: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
6: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
0: Vale, doncs ja està.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: A continuació, escoltem l'espai d'opinió dels grups municipals amb representació al ple de l'Ajuntament de Premià de Mar.
3: Hola, molt bon dia a tothom. Bé, comencem aquesta nova etapa d'espais d'opinió, darrera recta d'aquest mandat, aprofitant, encara que ja fa uns dies, però bueno, ens toca gairebé els darrers a participar, a felicitar a tots els alumnes i professorat a aquest nou inici del curs escolar, que es va iniciar, com ja bé sabeu, fa uns dies amb la nova inauguració, de la nova escola Bressol als Corriols, que permet a moltes famílies que tenien aquesta incertesa durant els mesos si podrien començar o no, doncs començar, malgrat que hi ha moltes coses per acabar i moltes coses per aclarir, però bueno, ja tenim com a mínim aquesta notícia i aquest neguit resolt. També amb aquesta Mar Nova que està en plenes obres i bueno, necessitem també una mica aquest timing que hem demanat a la regidoria perquè ens donin com avançaran i sobretot perquè els pares i mares, totes aquestes famílies, tinguin informació del que passarà, no?, en aquests propers mesos on han de compartir classes i obres. Així que bon inici del curs escolar, malgrat aquestes petites coses. I també, bueno, inici del curs polític, aquesta darrera recta final, en el que hi ha, podríem dir, molts reptes, però la veritat és que el que no s'hagi fet fins al moment, no s'hagi resolt, ja és difícil amb aquests poquets mesos, no? Sí que s'ha de fer aquest intent de presentar un darrer pressupost, un pressupost que marcarà pues, el final d'aquest mandat i l'inici del proper, com ja sabeu. Aquest mandat acaba el mes de maig i una mica el que el nostre grup va dir també a l'espai de ràdio la setmana passada, no? És la graduació de l'equip de govern i ens hauran d'explicar moltes coses, no? Per saber quina nota li posem tant als membres del plenari com als veïns i veïnes de Premià de Mar. Així que jo crec que hi ha molta feina per enllestir pels que hi són, que, com dic, són els que tenen més tasca, perquè han d'explicar tot allò que van dir que farien i no han fet, o tot allò que, malgrat tot, han pogut enllestir, i la feina que tenim també la resta de formacions polítiques, no?, d'explicar també i rendir una mica de comptes del que hem fet durant tots aquests anys d'aquest mandat, perquè, evidentment, malgrat que estem a l'oposició, els grups polítics hem de fer la nostra feina i no deixar de treballar. Així que també treballar amb aquest nou futur que ens depara, no?, el municipi, que ens pot deparar, treballar tots plegats per assolir allò que encara podem acabar abans d'acabar el mandat. Tenim molts projectes a sobre la taula, no només amb ensenyament, sinó aquesta nova comissaria, tenim el tema del contracte de recollida d'escombraries, de neteja viària, Can Sant Pere, tenim el tema d'Hortes de Ponent, tenim Transmessa, tenim moltes coses a la taula, la pacificació de la Nacional, aquestes noves sortides de l'autopista, bueno, podríem estar aquí xerrant molts minuts de tot allò que encara hi ha feina per fer. Jo crec que tots hem d'explicar com ho volem, no? També aquest pla de barris, que ojalà s'aprovi tot allò que es va sol·licitar i puguem començar com aviat millor aquesta nova remodelació d'aquest barri del Tarter Maresme. Així que, bueno, ganes de continuar treballant i fer valoració, que jo crec que aquestes properes setmanes, pues, sobretot s'ha de fer això, valoració de tot el que s'ha fet en aquest mandat i anar deixant veure totes aquelles propostes que tenim com a grup municipal, no? Fer un resum de tot allò que hem treballat, exposar tot allò que hem demanat i continuar explicant als veïns i veïnes per què estem aquí i quines són les nostres propostes pel nostre municipi. Així que, bueno, molt bon dia a tots i a totes i seguim treballant. Gràcies.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Medicina i poesia poden semblar d'entrada dos mons ben diferents, però el nostre convidat d'avui ha aconseguit unir-los a través de les paraules. Marçal Parcerisa és metge de professió i poeta i també ha guanyat el 8è Premi Ventura Ametller amb La nit caníbal, el seu poemari. Marçal, benvingut.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Bona tarda. Marçal, per posar-nos en context, ets metge de professió i també poeta. Què va arribar primer a la teva vida, la medicina o la poesia?
1: Doncs realment la poesia, perquè jo sóc l'únic metge de la família i a casa tothom és molt de lletres. I llavors jo de petit ja llegia i escrivia molt, bastant, diria jo. I vaig començar a escriure, vaig guanyar algun premi d'aquests de mostres literàries del Maresme, de narrativa i poesia. Llavors vaig deixar bastant de banda la narrativa i sí que vaig seguir fent poesia, abans i tot d'entrar a la carrera. I llavors ho he anat compaginant bastant. Uh-huh. Per mi són dues coses bastant separades de la meva vida, però sí que és veritat que al final, vull dir, llegint el poemari, o el primer, La cremallera de carn, que és un poemari del 2023, hi ha un llenguatge bastant mèdic. Llavors sí que s'interrelacionen, però després en el meu dia a dia separo bastant les dues coses.
0: Uh-huh. Per tant, com combines aquestes dues facetes, per fer-nos una idea?
1: Jo tinc la sort que tinc una feina que m'agrada molt, que és ser metge, però també és una feina. Uh-huh. Llavors tinc aquesta sort i a sobre és una feina que està ben pagada i que m'agrada fer-la, però després la poesia m'ho prenc més com una cosa que omple buits que la feina no omplen ni omplirien mai, per molt que t'agradi una feina, crec que segueix sent una feina.
0: Clar.
1: Llavors és més una part, tampoc diria un hobby, però sí que una part més de gaudir personalment i també, doncs, perquè al final és una cosa que m'agrada fer. I llavors no m'ho prenc ni com una feina ni, uh-huh, ni com una obligació, m'ho prenc com una cosa que m'agrada fer.
0: Parlant d'aquest reconeixement del Premi Ventura Ametller, el jurat destaca que la teva poesia parla molt del cos, la fisiologia, també parla de la part més científica. Entenem que la teva professió, a ser metge, et condiciona, no?, a la forma d'escriure.
1: Sí, jo crec que en primer lloc, per exemple, si ens fixem simplement en el vocabulari, en el lèxic que hi ha al poemari, en aquest, sobretot, però també en l'anterior, hi ha paraules que són pura terminologia mèdica i que al final utilitzo una mica perquè és un vocabulari amb el qual jo em sento còmode i també perquè a vegades arriba a descriure exactament allò que jo vull. Uh-huh. I llavors també, fins i tot, si féssim un paral·lelisme en el sentit de disseccionar la llengua per arribar a trobar les paraules que tu consideres oportunes per fer un poema, per exemple, doncs a mi em passa que sovint, doncs, pel viatge que tinc, que soc metge, acabo trobant en aquestes paraules doncs la paraula justa que em fa estar tranquil i em fa transmetre exactament el que vull.
0: Parla'ns de La nit caníbal, del llibre que de fet el portes aquí amb nosaltres, el tens aquí a la taula. Què hi ha darrere d'aquest títol i què hi trobarà el lector?
1: La nit caníbal és el meu segon poemari, és això, el Premi Ventura Ametller, la 8a edició, que publica 1984 edicions, i que de fet volia aprofitar per agrair a la Núria i a la Laura de l'editorial, que ha sigut un procés molt bonic d'acabar de perfilar els últims mesos de l'edició, de corregir, d'editar, de, no? A més, qui se'l llegeixi veurà que hi ha un recull fotogràfic, la part gràfica també pren un pes important, perquè per mi al final sí que és un poemari, però que engloba altres disciplines, té cites concretes, té imatges que crec que s'han d'entendre en el seu conjunt. I tot i que el títol és La nit caníbal, que per mi simplement fa referència a dues coses, la nit entesa com una part fosca i caníbal, doncs, com una cosa violenta. Però alhora la nit també pot ser dolça i pot tenir un punt íntim. I, de fet, hi ha un segon títol, que és com un subtítol, que seria A punt sobre la claustrofòbia. I, de fet, el text inicial parla una mica de claustrofòbia. Entesa la claustrofòbia no com la claustrofòbia clàssica de la gent que s'espanta dins els ascensors, sinó com una mena de sentiment d'opressió, de sentir-se una mica lligat, que en aquest cas prendria una forma bastant clara, que seria doncs, el tipus de vida que tenim avui en dia, sota el capitalisme, sota un conjunt de condicions externes que fan que la nostra vida es pugui desplegar fins a uns punts molt concrets, però alhora tinguem moltes coses molt, molt, molt prohibides i amb una coerció molt forta, no? I llavors seria aquest joc una mica de paraules. Llavors els poemes parlen una mica. Hi ha dos grans blocs. El primer bloc, que la gent que l'ha llegit sempre diu que són uns poemes molt foscos, molt, molt llargs, molt densos, violents, fins i tot si no estàs avançat a llegir. Sí, un vocabulari volgudament a vegades fosc. Aquest primer bloc vindria a respondre una mica això que he dit, no? Pues el que és viure avui en dia, nosaltres, tot i els privilegis que podem tenir certes persones i certs subjectes, però que com a global, com a classe treballadora, pues, seguim sent pues, gent que cada dia et lleves per anar a vendre la teva força de treball, per treballar i per pagar una hipoteca o pagar un lloguer i omplir la nevera, no? Llavors, resumidament, seria aquest gran bloc el primer, i el segon, que a més està volgudament separat amb un parell d'imatges, vindria a fugir una mica d'una tendència que crec que jo agafa la literatura i moltes disciplines artístiques els últims anys, que és com aquest tipus d'autocomplaença apocalíptica del món se'n va a la merda, el món s'acaba, i jo com a poeta, jo com a narrador, jo com a pintor, em quedo descrivint-ho i m'ho miro. Llavors, intentar fugir d'aquí i dir, bueno, hi ha una sortida, que en aquest cas pues, pot passar per organitzar-se, per militar, per fer segons quines coses, que jo faig també la meva vida. Vull dir que diria menys a poeta, però també moltes altres coses. I sobretot això, per intentar fugir d'aquest nihilisme, d'aquesta visió despòtica del món, que per mi és una lectura bona, encertada, però molt fàcil i poc interessant. Llavors, intentar anar un pas més, anar a buscar una sortida de tot això, no? D'aquest capitalisme del primer gran bloc, que és fosc, brut, trist, injust, no? I seria bàsicament això.
0: Marçal, com a poeta jove, creus que és complicat que la gent jove se senti atreta per la poesia o que les xarxes socials han ajudat a trencar aquesta barrera en certa manera?
1: Jo crec que la poesia és una cosa que sempre ha sigut atractiva, però molts cops s'ha de vestir d'alguna forma molt concreta, perquè si la poesia es tradueix en llegir això també foix a primer de batxillerat, perquè és l'assignatura obligatòria que toca, no crec que sigui atractiva. Però si la poesia pren forma de una cançó musicada o un nano de 15 anys que escriu rap amb els seus amics i acaben fent un poema, perquè al final molta part de la música també és poesia, i el serveix com a via d'expressió o explicar-se, doncs crec que és atractiva. Però la poesia entesa com una cosa acadèmica, com una cosa molt purista, doncs sí que pot tenir un punt molt, molt elitista que fa que no sigui proper a la gent jove. I jo, de fet, he intentat sempre desmarcar-me una mica d'això, d'aquests ambients acadèmics. Jo sempre dic que estic content de no ser filòleg, de no haver estudiat res de lletres, perquè ja quedaria una mica més encasillat dins d'aquest món purament tècnic, acadèmic. I jo soc metge, faig altres coses i a més escric. Llavors, això m'agrada perquè crec que em permet distanciar-me una mica d'això.
0: Després de rebre aquest reconeixement que si bé ens has explicat, se't donarà el 3 d'octubre i doncs en un acte a Mataró, després de rebre aquest premi, què vindrà? Ja has començat a treballar amb altres poemes?
1: Poemes no, la veritat que jo ara estic escrivint una novel·la des de fa un parell d'anys, que és una cosa lenta i molt diferent. Clar. Que jo no en sé, la veritat, d'escriure narrativa és una cosa molt, molt complexa i molt diferent, però molt més divertida del que m'esperava. Llavors, a nivell, entre cometes, creatiu, doncs, estic explorant això, i pel que fa al poemari, doncs sí que vindran algunes presentacions, això més enllà del 3 d'octubre, estem intentant tancar alguna presentació a Barcelona o al meu poble, que és Masnou, etc. Però sí.
0: Molt bé, per tant, hi ha un llibre en camí, eh?
1: Sí, no... Espero que passin anys, perquè voldrà dir que l'he pogut dedicar temps i esforços, però és lent.
0: Clar, és complicat.
1: És un procés lent i diferent.
0: Molt bé, Marçal, doncs t'agraeix moltíssim que hagis vingut avui aquí a la ràdio nosaltres i desitgem que tinguis molt d'èxit i que vagi tot molt bé.
1: Moltes gràcies.

0: Bon dia i bon dilluns, 21 de setembre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 21 de setembre, avui amb tot el que ha donat a si el cap de setmana, amb el repàs, òbviament, de la jornada de futbol per als equips catalans des de la primera divisió masculina i la Lliga F, passant per segona divisió, primera, segona i tercera federació, i acabant amb la primera jornada de la Lliga Elite, que es va completar ahir. Però també molt bàsquet, amb l'anàlisi, evidentment, de la final catalana de la Supercopa CB disputada ahir a Badalona, on va guanyar l'equip local, la Penya, contra el Barça. Bàsquet, futbol, però també waterpolo, hoquei herba i molt més. Tot això, avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí, company.
0: En bàsquet, la penya guanya un títol oficial després de 18 anys.
1: El Joventut va superar ahir a la final de la Supercopa Endesa, que jugava a casa l'Olímpic de Badalona al Barça, per 101-87. L'MVP va ser un ex-laurana, Nico Laprovittola, que aquest any ha tornat a Badalona i va acabar a la final. Atenció amb aquests números, Martí, 31 punts i 8 triples.
0: Molt destacat, igual que un altre ex-laurana, com és el Ricky Rubio. Triomf i títol, com dèiem, per a la sisa Joventut, un equip més fet que el Barça, que ha renovat pràcticament tota la plantilla, més de l'entrenador, Alexander Sekulic.
1: Doncs aquest cap de setmana ja arrenca la competició ACB amb la primera jornada. Abans, aquest dijous, però, el Barça debuta a Eurolliga masculina amb el primer partit al Palau contra l'Efes d'Istanbul.
0: En futbol, la primera masculina s'atura pràcticament 3 setmanes amb el Barça líder intractable.
1: Els blaugranes lideren aquesta classificació amb mà de ferro. 21 punts de 21 possibles, 31 gols a favor, 12 dels quals d'un Rafinha de rècord. Atlètic de Madrid i Betis són els immediats perseguidors. A 5 punts del conjunt blaugrana i el Madrid ja està a 6, quart classificat. L'altre català, l'Espanyol, 15 amb 7 punts.
0: L'Espanyol, que de fet obrirà la propera jornada, serà el 9 d'octubre, ni més ni menys que contra el Màlaga. En categoria femenina no s'atura la competició a la Lliga F i el Barça, líder invicta, ja té la mirada posada a l'estrena a la Champions, que serà aquest dimecres mateix, el Johan Cruyff contra el París Futbol Club.
1: Els altres dos catalans a la Lliga F, el Badalona, a la zona alta, 47 punts de 12. L'Espanyol va sumar dissabte el primer triomf del curs. Maneta, al Madrid Club de Futbol Femení, 5-1.
0: Que fins ara ho havia guanyat tot, el Madrid Club de Futbol Femení. I a la segona divisió masculina i nova victòria de la nova Creu Alta del Centre Esport Sabadell.
1: Els vallesans van superar per 3-1 a un equip que l'any passat estava a primera, que és un dels candidats a priori a lluitar per l'ascens, l'Oviedo. Els gols de Gastón Vallès, Òscar Sanz i Àngel Baena van fer efectiva la superioritat del conjunt arlequinat sobre l'asturià, pel qual va marcar el català Stanis Pedrola.
0: A la primera federació femenina, el Barça Atlètic continua sense guanyar.
1: El filial blaugrana va caure per 5-3 al camp del filial Atlètic de Madrid i només ha sumat un punt dels primers 6 possibles. A segona federació femenina, l'Espanyol B és líder en solitari després de guanyar el Samper per 4-1 i suma així 3 victòries en 3 partits. També hi ha el Barça C va empatar 2 contra el Saragossa. Dissabte, l'AEM va debutar a casa amb una golejada per 4-0 sobre el Múrcia, que situa les lleidatanes a la zona alta de la taula. I l'Europa es va refer de l'ascensió per alineació indeguda a la primera jornada amb una victòria 3-1 sobre un dels grans favorits de l'ascens, l'Ona Sant Adrià, un Europa al conjunt gracienc que sumava el primer triomf de la temporada.
0: A la primera federació masculina, primera derrota ahir del Nàstic.
1: I contundent, Martí, al camp de l'Alcorcón, 3-0 i amb els 3 gols encaixats als primers 26 minuts de partit. Dissabte l'Europa va perdre en polèmica arbitral 2-1 a Múrcia. Guanyava 0-1 al minut 90, encaixa l'empat i el 100 de penal molt discutit. Els gracians sumen només un punt de 12 possibles. Demà, el dimecres, volíem dir, Sant Andreu jugarà partit que es recupera d'aquesta jornada a Can Dragó contra el Madrid-Castilla. Serà a les 9 del vespre.
0: El filial del Real Madrid a la segona federació masculina, Barça Atlètic i Terrassa continuen imbatuts.
1: Tots dos van guanyar ahir fora de casa i per la mínima. El filial blaugrana es va imposar al Barbastre amb un gol de Landry, mentre l'equip agarem va superar l'Arnedo amb gol de Max Marcet. Empat a 2 del Girona B a Logroño. A Logroño, volíem dir, primera derrota del Manresa 2-1 a Tudela i també han caigut per primera vegada aquest curs l'Olot 1-2 amb l'Utebo i l'Espanyol B 2-1 al camp del Penyaspor. En canvi, el Reus Redis va sumar ahir la primera victòria, 1-0 contra el Nàixera.
0: El Terrassa, per cert, que ja coneix, ho ha sabut avui, el seu rival per als quarts de final de la Copa Federació.
1: Doncs sí, sorteig matinal a Madrid, amb els agarencs que jugaran el passi a semifinals, que també implicaria participació a la primera ronda de la Copa del Rei, i ho faran al camp del Sestao, al municipal de les Llanes, dimecres 30 de setembre.
0: I a la tercera federació masculina, la Monta suma el 3-3 i continua líder del grup 3, del grup 5, volíem dir.
1: Disculpa, Martí, l'equip de Nou Barris va guanyar la Fundació Grama per 1-0 i suma 9-9. A la jornada destaca també la primera victòria d'un dels favorits al títol i a l'ascens, el Badalona 0-2 a Vilassar de Mar. També resultats d'ahir, Cerdanyola 1, l'Escala 0, Sant Cristóbal 2, Sant Juan Atlético Moncada 1 i en el derbi lleidatà triomf per la mínima d'Atlètic Lleida 1-0 contra el Mollerussa.
0: En waterpolo, el Sabadell tornarà a jugar a la Champions masculina.
1: L'equip d'Albert Espanyol ha superat aquest cap de setmana la fase prèvia després de guanyar ahir el conjunt anfitrió, l'Apolo Georgià, per un contundent 12-22 i dissabte el Budva de Montenegro 20-12. Divendres, això sí, va caure en derrota en el debut contra el Brescia italià, que també ha aconseguit bitllet per la Champions.
0: Tindrem, per tant, dos equips catalans en aquesta Champions masculina, el Sabadell i el vigent campió, el Barceloneta.
1: Doncs tots dos han conegut avui mateix els rivals que tindran a fase de grups. El Sabadell ha quedat enquadrat al grup A, Olympiacos grec, Hannover alemany i Jadra Necek Novi Montenegrí. El Barceloneta grup C tindrà dos equips croats, el Mladost i el Jadran Split, a més del Novi Beograd serbi.
0: I en categoria femenina també en waterpolo, la Solim Mataró va aconseguir ahir revalidar el títol de Copa Catalunya.
1: Les mataronies van superar amb una final molt igualada, l'Estrapul Sabadell 11-9 en el partit pel tercer lloc. Triomf del Terrassa 14-10 contra el Catalunya.
0: A la selecció espanyola d'handbol, en cadira de rodes, per cert, s'ha proclamat, ho va fer ahir, campiona del món a Granollers.
1: El convidat estatal amb un català, el jugador del Palautordera, Òscar Pérez, va superar la final al Japó per un 7-2 en aquesta final disputada a la capital vallesana. Portugal va completar el podi guanyant Xile en el partit pel tercer lloc.
0: En hoquei patins, Catalunya guanya la Golden Cat, en femenina com masculina.
1: La selecció catalana femenina va aixecar ahir la final després de remuntar un 0-2 en contra. Gols de Laia Puigdueta, Carla Font de Glòria i Marina Codina. A la final masculina, triomf per 2-1, també sobre Portugal, amb un doblet de Xavi Aragonès. La competició s'ha disputat al pavelló de Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès.
0: En motor, mal dia ahir per a Marc Márquez, el Gran Premi d'Àustria de MotoGP.
1: Doncs sí, perquè el Cerverí va ser cinquè a la cursa llarga i perd el lideratge de la general en favor del madrilen Jorge Martín, que va ser segon per darrere murcià Pedro Acosta, que va sumar la seva primera victòria en categoria reina. Pol Espargaró, que va disputar el seu Gran Premi 300 des que va arribar al Mundial, va finalitzar en 16a plaça, mentre que Alex Rins va acabar 19è. Alex Márquez va anar malament des de l'inici i va caure 13 voltes al final quan ocupava precisament la 13a posició. Un joc de malestrugança, aquest número, no, Martí?
0: Exacte, el 12-1, que deien. Tot plegat acabem això amb un diumenge amb 3 títols mundials per al motor català.
1: Sí, ens expliquem. En motocross, el pilot de Balsareny, Guillem Ferrés, de 23 anys, s'ha proclamat campió del món en categoria MX2, i la pilot de Lloret, Daniela Guillén, de només 20 anys, va guanyar el seu primer títol mundial i posant-se a la prova australiana. I pel que fa al trial, l'egarenca Berta Bellán va sumar el seu tercer mundial i segon de consecutiu a l'aire lliure.

0: Dilluns 21 de setembre, 8 minuts passen ja de 2:15. Comencem parlant de futbol perquè la primera divisió masculina, ho hem anat explicant, s'atura durant pràcticament 3 setmanes pels compromisos de seleccions i hem de repassar com arriba la competició després de 7 jornades aquesta aturada amb el Barça imparable, líder invicte amb 21 punts de 21 possibles, en solitari, amb un Rafinha estel·lar amb 12 gols, gairebé 2 de mitjana per partit, 31 en total n'ha fet el Barça en 7 partits. Atlètic de Madrid i Betis són els immediats perseguidors, a 5 punts el conjunt blaugrana i el Madrid és quart a 6 punts ja. L'altre català, l'Espanyol, és 15è amb 7 punts. En categoria femenina no s'atura la competició a la Lliga F. El Barça, que és líder invicte, ja té la mirada posada en l'estrena a la Champions. Aquesta mateixa setmana, d'aquest dimecres, el Johan Cruyff contra el París Futbol Club. Els altres dos catalans de la Lliga F, el Badalona està a la zona alta, quart amb 7 punts de 12. L'Espanyol va sumar dissabte el primer triomf amb una maneta contra el Madrid Club de Futbol Femení 5-1. I a la segona divisió masculina, ahir nova victòria de la nova Creu Alta del Centre d'Esport Sabadell, que va superar 3-1 a un equip en principi candidat a lluitar per l'ascens, com és l'Oviedo. Gols de Gastón Valles, Òscar Sanz i Ángel Baena per donar una gran victòria, fer efectiva la superioritat del conjunt arlequinat sobre un conjunt asturià pel qual havia marcat el català Stanis Pedrola. Escoltem el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
1: Per mi aquests partits són els més especials perquè veníem de fer un partit a Mallorca amb moltes coses molt bones, però nosaltres sols ens vam fotre 2 trets al peu i no és la nostra essència. Llavors, veure com han treballat i com han estat units durant la setmana és molt, molt significatiu i un cop més la nova Creu Alta fent màgia, doncs entre tots hem fet un grandíssim partit contra un equip clar candidat al títol, a l'ascens, que la temporada passada estava jugant a primera divisió, amb molts dels jugadors que estaven avui sobre el terreny de joc, i penso que l'equip ha estat millor.
0: La segona divisió no s'atura, malgrat els compromisos de seleccions, que afectaran, per exemple, equips com el Girona, que també ha guanyat aquest cap de setmana 1-2, dissabte ho va fer a Cádiz, i perdrà entre 4 i 5 jugadors pels dos propers partits. Girona FM, Pau Villafañe.
2: Els gironins es van posar 0-2 a les acaballes de la primera meitat amb els gols de Vladislav Benat i de Carles Pérez i semblava que podrien tenir un partit més o menys còmode, però un gol en el primer minut de la segona meitat del conjunt andalús, obra de Sergio Arribas, va fer que el Girona hagués de patir més del compte, cosa que lamentava l'entrenador gironí Quique Álvarez.
3: Bueno, és una cosa a treballar, que hem de millorar. No pot ser que els partits sempre els acabem aixecando agua. Hem d'intentar, intentar defendre més en pilota, ser capaços de no regalar aquests gols, perquè per mi el gol és un regal, i ser més consistents, no? Perquè fem coses bé, però no ho fem durant molt temps, i això està en la nostra millora.
2: Amb aquesta victòria, el Girona suma 10 punts i acaba la jornada en 8a posició a l'espera de rebre l'Albacete divendres, que ve a Montilivi a 8:45, això sí, condicionats per les baixes de l'aturada de seleccions.
0: Gràcies, Pau. Més futbol. Tornant a la categoria femenina, la primera federació. Ahir derrota del filial del Barça 5-3 contra el filial de l'Atlètic de Madrid. Hi ha la primera federació masculina i s'ha de perdre l'Europa, que només ha sumat un punt després de 4 jornades, amb derrota polèmica, això sí, a Múrcia, i també va caure clarament el Nàstic, en aquest cas 3-0 al Corcón. Els tarragonins queden 6ens amb 7 punts de 12. L'Europa, com dèiem, n'ha sumat un punt i es troba a la part baixa. I el Sant Andreu 3. El conjunt quadribarrat jugarà aquest dimecres a Can Dragó contra el Real Madrid Castilla, el partit corresponent a aquesta quarta jornada. Una categoria per sota la segona federació masculina i victòries per la mínima fora de casa tots dos del Terrassa i del Barça Atlètic, els dos millors catalans, segon i tercer respectivament, amb 7 punts, a 2 del filial d'Osasuna, que és el líder en solitari. El filial blaugrana va guanyar per idèntic resultat a Barbastre, amb gol de l'Andri Ferrer, mentre que el conjunt agarenc, com dèiem, 0-1, va superar l'Arnedo, un gol de penal de Max Mercet. Ràdio Municipal de Terrassa, Micro Magosa.
4: Nova victòria del Terrassa Futbol Club al camp de l'Arnedo. El conjunt d'Oriol Alsina continua invicte, sumat 7 dels 9 punts possibles i no ha encaixat cap gol en els 270 minuts que ha disputat. També podem sumar els 240 en els dos partits de Copa Federació. Per tant, en aquests 5 partits oficials, el Terrassa encara no ha encaixat cap gol. Max Mercet transformava un penal a la primera meitat i a partir d'aquí, era el minut 19, el Terrassa ha hagut de suar de valent, sobretot a la segona part, on el conjunt agarenc no ha fet la seva millor imatge. Oriol Alsina és entrenador del Terrassa.
5: La veritat és que crec que el partit nostre ha sigut molt complet. Estic d'acord que la primera part ha sigut millor que la segona. Crec que la primera part hem nascut a sentenciar el partit perquè hem generat 4-5 ocasions de gol molt i molt clares i ells no s'han acostat. El camp estava bastant complicat de jugar. La segona part encara està més complicat perquè s'ha anat aixecant i ells han començat a penjar boles a l'àrea, a buscar jugades de segona jugada, etc. Però nosaltres hem tingut les ocasions més clares altra vegada. O sigui, jo no recordo cap parada de Marcos, de dificultat, perquè sí que és veritat que ens han generat alguns corners, algunes faltes laterals, alguns saques de banda, perquè anaven tot a joc directe i amb el camp com estava era molt complicat de jugar. Crec que ens hem adaptat molt bé altra vegada en un camp molt difícil de jugar. Crec que hem competit molt bé. Estic molt orgullós dels meus futbolistes. No oblidem que venim d'un partit de 120 minuts el dimecres d'aquesta setmana.
4: I a l'espera de saber qui serà el rival en aquesta Copa Federació, el Terrassa visita el proper cap de setmana, dissabte, 17:45 de la tarda, a l'Ebro.
0: Gràcies, Miqui. De fet, fa una estona hem sabut que el Sestao River serà el rival del Terrassa en aquestes quarts de final de la Copa Federació, una eliminatòria que jugarà precisament a Terres Basques, al municipal de Les Llanes, i que en cas de victòria el Terrassa, a banda de classificar-se per les semifinals d'aquesta Copa Federació, també obtindria el bitllet per a la primera ronda de la Copa del Rei. Més resultats d'ahir d'aquests equips catalans, d'aquest grup 2 de segona federació masculina, empat a 2 del Girona B al camp de la Sociedad Deportiva Logroñés, el filial gironí que es queda 7è amb 4 punts, primera derrota del curt al Manresa, 2-1 al camp del Tudelano. Els vegencs són cinquens amb 6 punts. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: Els vegencs els va penalitzar una fluixa primera part en què el local Aleieto va signar un doblet en tan sols 5 minuts. El navarrès va batre Pulidor, primer amb un xut creuat i després rematant de cap a la sortida d'un córner per situar el 2-0 abans del descans. El guió del partit va canviar radicalment a l'inici de la segona part quan l'expulsió d'un defensor local per una falta sobre Santi Guzmán va deixar el Tudelano amb 10 homes. Amb superioritat numèrica, el Manresa va agafar el domini absolut del joc i va tancar el rival a la seva àrea. El premi a la insistència va arribar al temps afegit quan Ángel Vera va retallar distància rematant amb el genoll una centrada d'Iglesias. 2 minuts després, Òscar Gómez va tenir l'empat a les seves botes, però el porter local va blocar la pilota sobre la línia per certificar el triomf navarrès. Sergi Trullàs és l'entrenador del Centre d'Esports Manresa.
7: Bé, bueno, sabíem que veníem un camp molt, molt complicat, com és el del Tudelano, i bueno, ens ha costat molt adaptar-nos al seu context. Avui hem intentat, hem canviat diferents coses. La segona part sí que hem sortit molt més endollats, ells s'han quedat amb 10. S'ha costat molt treballar aquesta circumstància, l'intentar fer-los anar de costat a costat, generar situacions de perill. Ho hem intentat, però bueno, no ha sigut suficient. Això és la segona ref.
6: Ara els vegencs són cinquens a la classificació amb 6 punts. El Manresa buscarà retrobar-se amb la victòria aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'estadi del Congost. Ho farà contra el filial de la Unión Deportiva Logroñés.
0: Gràcies, Jordi. En canvi, en el partit que tancava la jornada i el Reus Reis va sumar la primera victòria del curs, 1-0 contra el Nàixera. Anem cap a la tercera federació masculina i es va completar la tercera jornada amb una nova victòria de la Muntanyesa, que continua líder invicta amb 9-9. Ahir 1-0 sobre la Fundació Grama. També hi Cerdanyola 1, l'Escala 0, Sant Cristóbal 2, Sant Juan Atlético Moncada 1, Vilassar de Mar 0, Badalona 2 i en el derbi lleidatà triomf per la mínima de l'Atlètic Lleida, 1-0 contra el Mollerussa. D'altra banda, el dissabte també van tenir un Tona 1, Poble de Fumet 3, l'empat a 3 entre Martinenc i Europa B, i dos empats més. Primer a un entre Vilanova i Peralada i sense gols va acabar el duel entre Cornellà i Hospitalet, que encara arrossega conseqüències pels incidents que van tenir lloc a la graderia. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
8: Tot i que el Cornellà va començar dominant una primera part en què l'Hospi va haver de treballar de valent, els riberencs van saber resistir i a poc van guanyar confiança. Després del descans, el partit va canviar el guió i l'Hospi va fer un pas endavant. Els de Raúl Page fins i tot van disposar d'alguna ocasió clara per endur-se els 3 punts, però el marcador ja no es va moure. Amb aquest empat, al C, l'Hospitalet suma 5 punts de 9 possibles en un inici de temporada exigent. Raúl Page és l'entrenador del Centre d'Esports L'Hospitalet.
9: Penso que la nostra segona part ha sido mejor que la de ellos en la primera. Básicamente porque hemos estado más en su campo, porque hemos tenido 3 ocasiones muy claras, la de Rullera, de Bafo, de la de Rubén Henry para ganar el partido. Y bueno, al final pues bueno, te vas a casa con un punto, ¿de acuerdo? Evidentemente fuera de casa contra un equipo de tal magnitud, donde creo que hemos demostrado los dos equipos claramente el potencial que tenemos y a lo que vamos a luchar durante la temporada. Y sobre todo pues muy feliz pues tanto por los cambios, por la gente que no ha jugado, que ha sumado, y sobre todo por la imagen que hemos dado de equipo muy grande en todos los sentidos, ¿no?
8: Pel que fa a l'apartat fora de l'esportiu, el partit va acabar amb incidents a les graderies. Després d'un avís perquè els aficionats de l'Hospi es mantinguessin als seus seients, es va produir una baralla entre seguidors dels dos equips.
0: Gràcies, Pasqual. Finalment, aquest cap de setmana ha començat la Lliga Elite i ho va fer amb una primera jornada en què destacava, ho hem anat parlant la setmana passada, el derbi usonenc entre Manlleu i Vic, que es va poder seguir a l'Enjoc TV i a la xarxa Més, i que va innovar la Cebre. 5-3 per als manlleuencs. Ràdio Vic, Pep Portet.
10: L'agrupació esportiva i cultural Manlleu es va imposar ahir per 3-2 a la Unió Esportiva Vic en el derbi usonenc que encetava la temporada a la Lliga Elite amb les càmeres de la xarxa Més en directe. El partit va tenir clar color biguetà al primer temps, que no es va traduir en el marcador. El porter manlleuenc Charlie va trobar un penal a Nil Garrido als 35 minuts, però no va poder aturar un xut de Manel Martínez poc després. Tot i això, els locals, amb més de 1.600 persones al municipal, van empatar el límit del descans amb un cop de cap de Baba. La segona meitat va ser clarament local, amb més pressió, empenta i oportunitats, i amb un clar protagonista, el jove Guillem Ferrés. En només 5 minuts, del 54 al 59, Ferrés va marcar 2 per posar un 3-1 que semblava sentenciar el maig. La reacció dels de Ramon Carrascal va arribar ja en el descompte, amb un gol de Manel Martínez que posava el 3-2 definitiu. Marc Prat, entrenador del Manlleu, s'estrenava el primer equip per la porta gran.
11: La veritat és que poder debutar en un derbi i a més fer-ho amb victòria és un somni, no? És una cosa increïble. En primer lloc, agrair el suport de l'afició perquè sense ells no haguéssim pogut guanyar el partit. Ens van ajudar moltíssim, ens van empènyer cap a la victòria. En segon lloc, agrair el treball dels jugadors, es van buidar. I per últim, abans d'acabar, m'agradaria agrair la confiança de la Junta, perquè al final poder guanyar aquest partit és tornar-los una part de la confiança que vam mostrar el juny.
10: Primer partit de la temporada i primers 3 punts pel Manlleu, mentre el Vic, amb treball per fer encara, haurà d'esperar la propera jornada per començar a sumar.
0: Gràcies, Pep. En bàsquet, la penya va fer història ahir en guanyar el seu primer títol en 18 anys i ho va fer guanyant la final de la Supercopa CB, que es disputava precisament a l'Olímpic de Badalona contra el Barça, 101-87. Un partit en què el conjunt verd-i-negre va anar per davant en tot moment i en què l'MVP va ser un ex-blaugrana com Nicola Provítola, que en el seu retorn a Badalona, com a local, va fer 31 punts amb 8 triples. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
12: Bon dia. La Xisa Joventut es va proclamar campió de la Supercopa Endesa després de derrotar el Barça per 101-87 en un derbi català trepidant de principi a fi. El pavelló olímpic de Badalona, ple a vessar amb més de 12.000 espectadors, va empènyer l'equip en un partit d'alta intensitat. Nicolás Laprovitola va tornar a ser el millor jugador del partit amb 31 punts, 9 triples i 28 de valoració. Així ho va viure l'argentí.
13: Fue una fiesta todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también. Así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
12: Precisament va ser un jove, Ricky Rubio, que aixecava el darrer títol de la penya el 2008 i qui l'ha tornat a alçar aquest diumenge a l'Olímpic. El base no va poder contenir l'emoció i va admetre que es va sentir nerviós per la final. Així ens ho explicava.
14: Viure això és màgic. Espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet. És un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és una cosa que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
12: La Sisa Joventut va arribar als últims 10 minuts amb només 3 punts d'avantatge. En un darrer quart d'infart, l'empenta de l'afició de Badalona i la serenor en els moments decisius van permetre a la penya segellar un triomf èpic que va posar fi a la maledicció de l'anfitrió. Amb aquesta victòria històrica a casa, el Club Verdinegre trenca una sequera de 18 anys sense títols oficials des de la Copa del Rei del 2008 i es torna a aixecar la Supercopa 39 anys després del seu últim triomf en aquesta competició. Va ser l'any 1986.
0: Gràcies, Ramon. Triomf títol, com deien, per a la Sisa Joventut, un equip molt més fet que el Barça, que ha renovat pràcticament tota la plantilla i, a més de l'entrenador, Alexander Sekulic, i que es queda, per tant, sense Supercopa després de superar el València a semifinals dissabte i d'haver guanyat, recordem, fa just una setmana la Lliga Catalana. En parlava un ex verd i negre, ara un dels capitans del Barça, Joel Parra.
15: Si aporto més o menys individualment, a mi personalment m'és igual. Jo el que vull és ajudar l'equip a guanyar i de moment doncs, no ho estic aconseguint. Així que ja et dic, a seguir treballant i a seguir apretant el cul. Jodidos por la derrota, jodidos por perder una final, però el que he dicho, que esto no para, que el jueves tenemos un partido ya de Euroliga contra Efes, un gran equipo, luego nos vamos a Dubai, luego nos vamos a Coruña, bueno, muchos partidos. Hay tanto calendario que ya ni lo sé, pero que esto no para y que tenemos que estar preparados porque un día estará uno, otro día estará otro, pero tenemos que estar todos y tenemos que aportar el nuestro 100% para que sea una temporada especial.
0: El cap de setmana vinent ja arrenca la competició ACB en la primera jornada. Abans, aquest dijous, el Barça debutarà a l'Eurolliga masculina amb el primer partit al Palau Blaugrana contra l'Efes Istanbul. I en waterpolo, un parell de punts. En categoria masculina, el Club Natació Sabadell ha superat aquest cap de setmana la fase prèvia de la Champions masculina i tornarà a jugar a la màxima competició continental. Ràdio Sabadell, Pau Ituri, bon dia.
16: Bon dia. L'equip d'Albert Espanyol s'haurà de veure a les cares amb tres campions de Lliga, l'Olympiacos grec, el gran favorit per quedar primer, el Jadran Herzegnovi montenegrí i el Vaspo Hannover alemany, que ja va ser butxí del club el curs passat. Tot plegat després de tancar i la fase prèvia com a segon classificat de la seva lligueta. El conjunt sabadellenc va perdre per la mínima 15-16 el duel inaugural contra el Brescia, però va golejar en els dos següents el Budva montenegrí 20-12 i l'Apollo georgià 22-12, l'anfitrió d'aquesta fase prèvia. Edu Lorrio és el porter i capità de l'equip.
17: Objetivo conseguido, creo que hemos ido de menos a más en esta fase. El partido de Brescia fue un partido extraño, difícil, que nos costó hacer nuestro juego en todo momento. Creo que ya con Budva jugamos un gran partido, fuimos superiores de principio a fin y hoy, bueno, salvo los primeros minutos del partido, que hemos empezado con un marcador en contra de 3-0, creo que el partido ha sido espectacular por parte del equipo, con mucho compromiso, sacrificio defensivo, jugando nuestro sistema, imponiendo nuestro juego en todo

0: Bon inici del júnior de Sant Cugat, tant masculí com femení, que de fet venen tots dos de guanyar els campionats absoluts de Catalunya. El femení, de fet, va tornar a superar l'Egara. Ahir, com a la setmana passada, en aquest cas 4-1. Cugat Media, Joan García, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí. El júnior femení ha iniciat la nova era amb Jorge de Banys a la banqueta i ho ha fet amb victòria convincent per 4-1 davant l'Egara, un partit plàcid per l'equip blau i negre, amb gols de Blanca Òrsula, Laia Vidosa, Mariona Serraima i Tere Lima. Pel bàndol agarenc va intentar retallar diferències amb l'únic gol de penal córner, en aquest cas d'Anna Borràs. Moment d'escoltar el tècnic de l'equip, Jorge de Banys.
2: Una gran primera parte, la segunda parte nos dejamos ir, jugamos no todo lo bien que quisiéramos, pero al final bueno, mantuvimos el resultado. Hay noticias positivas, metimos dos goles de córner hoy día, lo cual es bueno. Hay debut de muchas jugadoras, estamos jugando con muchas chicas muy, muy jóvenes que también son su primera arma en División de Honor, así que contento con los tres puntos.
1: Proper partit aquest diumenge al camp del Club Deportiu Terrassa.
0: Gràcies, Joan. I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Operativa la nova unitat d'intervenció cívica que aviat sumarà dos policies més.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: La unitat d'intervenció cívica continua sumant efectius. Es va crear fa 4 anys per combatre l'incivisme i ara ja compta amb dos operaris d'intervenció immediata que s'ocupen de netejar o endreçar quan es detecta alguna incidència. Amb la incorporació d'aquests dos treballadors municipals, que se serveixen d'equipament propi, la unitat comptarà mateix amb 4 efectius, aquests dos operaris i els dos policies que també tenia des de l'inici. N'ha parlat l'alcalde, Rafa Navarro, que ha anunciat que aviat el cos incorporarà també dos policies més i que, va dir, aquest serà l'equip que gestionarà també el sistema d'identificació de femtes de gos per ADN que s'implantarà en el futur. L'alcalde també es va referir, en relació a la recollida de brossa, a la trobada de la taula de sostenibilitat i a la intenció de reobrir els contenidors l'any 2027. La nova comissaria de la policia local de Campou podria rebre aquesta setmana l'última empenta administrativa. El ple municipal n'ha d'aprovar definitivament l'avantprojecte. Segons explica l'Ajuntament, en la convocatòria de ple han estat desestimades les al·legacions de la plataforma veïnal de Campou, el sector dels veïns contraris a aquest equipament en aquest barri. L'alcalde, Rafa Navarro, ens explicava al parlar a l'alcalde que comprèn les reticències d'aquests veïns, però que tots els responsables tècnics consideren que és un emplaçament adequat. El Consorci Sanitari del Maresme ha ampliat la capacitat del seu hospital a domicili d'atenció intermèdia, que ara podrà atendre fins a 30 pacients al mateix temps. Aquesta ampliació arriba després de gairebé 2 anys de funcionament del servei, el qual es va iniciar al setembre del 2024. Segons explica el Consorci, s'ha rebut una valoració molt positiva tant per part dels pacients com de les famílies. El premiarenc David Olivares en cultura serà el nou protagonista del Tenorio, l'espectacle del Terrat que tornarà al Teatre Coliseum de Barcelona aquesta propera tardor. Olivares agafa el relleu d'Andreu Buenafuente, que havia encapçalat les dues primeres temporades d'aquest muntatge. L'actor compartirà escenari amb Sílvia Abril, que manté el paper de Doña Inés. El repartiment d'aquesta nova temporada també incorpora Artur Busquets, Anna Bertran i Roger Julià. En esports, una de freda i una de calenta pels equips premiarencs que jugaven aquest cap de setmana. Triomf del primer equip femení de bàsquet a Supercopa i dolorosa derrota del primer equip de futbol. El sènior femení de l'AB Premià es va imposar al grup Barnes 68-51. L'equip suma 2 victòries en les 2 primeres jornades. I en futbol, el quart va superar clarament el Premià per 5-0 en un partit que els locals van dominar de principi a fi.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la...
3: Bon dia, són les 2.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.

0: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o a l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. En el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren que, malgrat que no tingui cura, gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
1: Quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
0: És dilluns 21 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Carlos Mazón s'eximeix de responsabilitat per la gestió de la Dana de València. Sònia Kerr.
2: L'expresident valencià s'ha negat a respondre en la comissió d'investigació del Congrés. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició de forat.
3: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión, la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justícia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
0: Obren judici oral a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i tràfic d'influències.
2: El jutge Juan Carlos Peinado l'envia a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics.
0: El Congrés dels Diputats homenatjarà Pau Casals coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
2: Serà la primera vegada que l'hemicicle acull aquesta celebració i serà amb la figura del músic català amb motiu del seu 150è aniversari del seu naixement.
0: En cultura, el Teatre Lliure commemora 50 anys d'història amb una exposició al Palau Robert.
2: Amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena, com Frederic Amat o Montse Amenós, l'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria de la institució.
0: Els esports, Anna Freixa, 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
4: El de la Supercopa ACB ho va fer guanyant el Barça per 101 a 87 en una gran final que es va viure a Badalona. Gran actuació, precisament, d'un ex del Barça, Nico Laprovittola, amb 31 punts.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Ha començat aquesta setmana de transició entre l'estiu i la tardor astronòmiques, però déu-n'hi-do les temperatures que ens esperen tant aquesta tarda com demà la tarda i gran part d'aquesta setmana. Res a veure amb uns valors habituals per finals de setembre. De fet, les immediates hores passarem molta calor en alguns indrets de Girona, sobretot l'interior de l'Alt Empordà, també la banda més interior de la Ribera d'Ebre o cap al sud del Segrià. En aquests tres indrets tindrem temperatures voltant els 35 graus de màxima a l'ombra. Però és que hi haurà gran part del país aquestes immediates hores que també es mouran entre els 29 i els 33 o 34 graus, fins i tot a les valls del Pirineu. Una situació d'escàndol amb aquesta temperatura elevada que continuarà, com dèiem, els propers dies i sempre amb molt pocs núvols. Els únics que s'hi veuran seran els que tenim a hores d'ara, que el que fan és emblanquinar i decorar el cel, simplement. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts de les dues.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. El Departament de Salut ressalta més el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa, perquè 7 de cada 10 afectades són dones. L'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI per l'envelliment de la població.
2: Els especialistes asseguren, però, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments, tot i que, de moment, no té cura.
0: Avui és el Dia Internacional de Lluita contra l'Alzheimer. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
1: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
7: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer: la pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa 2.
8: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
7: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
0: Una malaltia que, tal com just sentíem ara mateix, cada any va en augment i que té un gran impacte en l'entorn directe. A banda dels malalts, els fills i sobretot les filles solen ser els altres grans damnificats. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
9: Darrere les xifres, però, hi ha històries personals, com la de la Mònica Blasco, filla d'una persona amb Alzheimer que ha conviscut amb una malaltia que no només esborra records, sinó que transforma les relacions, els rols i el dia a dia de les famílies. Sentim el seu testimoni.
10: Para mí el duelo también fue el día que dijo, o sea, que no me conocía. O sea, yo le hablaba y me decía, ¿tú quién eres? Ahí es cuando realmente tomas conciencia de que ya no existe. Y además ya no hubo vuelta atrás.
9: Malgrat la crueltat de la malaltia, la Mònica afirma que aquesta també li ha deixat molts aprenentatges i insisteix a treure'n una part positiva. Tot i la bestialitat, l'Alzheimer ens ensenya que la vida és efímera, conclou.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara al Congrés dels Diputats. Aquest matí, Carlos Mazón s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre de fa 2 anys, en què, recordem, van morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics en la comissió d'investigació. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo per la seva condició de forat. És el segon cop que compareix a la Cambra Baixa. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà 1 any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però, de fet, aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
3: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero mi opinión, la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
11: Mazón s'ha expulsat als atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
0: No deixem la política ni tampoc els tribunals, perquè avui tenim importants novetats. La primera, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, que anirà a judici per malversació i tràfic d'influències.
2: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert avui el judici oral contra Begoña Gómez, dona del president espanyol, pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada gairebé fa 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. Peinado creu que Gómez va influir en la Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol.
0: I en un altre dels casos que afecten el PSOE, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha decidit a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Serà el pròxim 30 de novembre.
2: El jutge també ha sol·licitat un informe pericial a una joieria sobre les peces requisades al despatx de l'expresident per saber on es van crear, el valor de reposició actual o la seva antiguitat, entre altres. En aquest sentit, dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. El magistrat també cita a declarar com a investigats el 19 de novembre José Ángel Parte Arroyo, exdirector de la SEPI, i Félix Martín, exdirector financer de Plus Ultra.
0: Aquestes dues decisions judicials han coincidit amb les compareixences d'alguns representants dels partits catalans després de reunir les seves executives com cada dilluns. Junts per Catalunya ha qualificat el cas de Begoña Gómez de lawfare i el PSC dona suport a tots els líders del PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que el PSOE ja ha après què vol dir ser empaitat per motius polítics.
13: Però ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir, doncs, el lawfare. Els socialistes ho han après i ho han après, doncs, també amb tots aquests casos que hi han hagut, amb tots o amb alguns. Jo aquí no m'hi fico amb quins poden ser i amb quins no poden ser. I, per últim, també dir-li que, malauradament, a Espanya l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari. En molts casos és atacar a qui està governant i per aquest motiu, doncs, la corrupció és sistèmica.
12: I el PSC ha expressat tot el suport a Begoña Gómez, ha reclamat que la justícia ha de ser imparcial, així com la presumpció d'innocència. La portaveu Lluïsa Moret s'ha expressat així sobre el cas Zapatero.
14: També fem, doncs, el que farem és col·laborar, com està fent la família d'en Zapatero, col·laborar amb la justícia per aclarir el abans possible aquesta situació, però i sempre hem dit que respectem la figura del president i, evidentment, de la seva família, i que demanem la presumpció d'innocència.
12: D'altra banda, el PSC ha exigit al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que demani disculpes públiques per haver dit ahir des de Badalona que Catalunya està asseguda en un sofà de psiquiatre.
0: Salvador Illa formalitza l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya, que ha de desencadenar en un pacte nacional i encara la crisi educativa. Ho ha explicat en finalitzar la reunió amb la consellera d'Educació, juntament amb el responsable de l'organisme que capitanejarà les converses. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que serà una reflexió col·lectiva amb la mirada posada al sistema educatiu de la propera dècada. No ha de ser un espai de diagnosi, sinó per definir les prioritats on es puguin escoltar totes les veus de la comunitat educativa i es faci de manera serena, constructiva, per sumar i no dividir.
16: El president, doncs, ha manifestat la necessitat que aquest debat s'articuli des de la base, des de la comunitat educativa, que compti amb totes les veus possibles, docents, professionals de l'educació, famílies, subratllant especialment, doncs, la importància que també té la implicació del món local, també, evidentment, de les diferents forces polítiques. I ha de ser un debat molt territorial que haurà de posar unes bases que després el Consell d'Educació de Catalunya haurà d'ordenar i debatre.
15: Entre les prioritats a tractar, la consellera ha apuntat l'educació inclusiva, la formació i carrera docent, el debat sobre com reforçar els aprenentatges dels alumnes, l'autonomia de centres o la utilització de les noves tecnologies a les aules. El Consell d'Educació crearà 5 o 6 comissions que treballarà cada tema i preveuen tenir les primeres conclusions cap al mes d'abril.
0: El govern espanyol posarà en marxa un pla en els propers 12 mesos per tal de regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per petites i mitjanes empreses i autònoms, canvis educatius i també més control sobre els models més avançats. Tot plegat, coordinat i pactat en un gran contracte social, segons ha dit el president de l'executiu, Pedro Sánchez, amb tots els sectors implicats.
2: Aquest mes d'octubre, l'executiu central convocarà els principals representants del sector privat i el públic per començar a posar les bases d'un gran acord de país sobre intel·ligència artificial. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez.
17: Un gran acuerdo de país entre empresarios, trabajadores, por tanto sindicatos, patronal, partidos políticos, poderes públicos. Un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer. Y por eso, el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
2: En ensenyament, s'introduirà la matèria d'intel·ligència artificial al currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a utilitzar-la. I el govern reforçarà el múscul tecnològic que representa la gigafactoria de Móra de la Nova o el Barcelona Supercomputing Center, volíem dir, per exemple, fent que la ciutadania ho percebi com una oportunitat.
0: Doncs encara més iniciatives. El programa Regenera mobilitzarà 160 milions d'euros anuals durant 3 anys per tal de rehabilitar habitatges i recuperar edificis i barris degradats, especialment en els entorns més vulnerables. Aquest matí l'ha presentat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una visita que ha fet a Esparreguera, i està previst que el govern l'aprovi demà mateix. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bon dia.
18: Bon dia, així és. L'objectiu d'aquest pla és actuar sobretot en nuclis antics i zones amb un parc d'habitatge més envellit, però també facilitar la rehabilitació als municipis rurals. El programa vol mobilitzar habitatges buits o infrautilitzats, millorant-la l'habitabilitat i alhora ampliar el parc públic. La proposta també preveu donar suport a les comunitats de propietaris, reduint les barreres administratives, tècniques i econòmiques que sovint dificulten que les obres de rehabilitació acabin executant-se. Segons el govern, el parc d'habitatges català està molt envellit. Una part important dels edificis es van construir abans de l'any 1980. Per això, el programa Regenera planteja una intervenció que no es limita a construir habitatge nou, sinó que busca recuperar el que ja existeix i transformar els entorns on es concentra més vulnerabilitat. En total, el programa s'articula en 6 línies de treball i busca combinar rehabilitació, adquisició d'habitatges i acompanyament a la ciutadania per facilitar l'accés a un habitatge assequible i en bones condicions.
0: Gràcies, Andrea Martínez, des d'Esplugues Televisió. És un quart de 3, ens fem ressò ara d'una denúncia que ens arriba d'entitats i veïns a l'Hospitalet de Llobregat. S'han concentrat aquest matí per denunciar que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen que es depurin responsabilitats.
2: El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocat una protesta el pròxim 3 d'octubre a les 7 del vespre.
0: Mitjans a l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
19: L'Olga havia perdut el seu habitatge després de no poder fer front a la hipoteca arran de la separació del seu marit i de perdre la feina. Va fer una dació en pagament del pis al Banc de Sabadell que li va oferir un lloguer social. Tot i això, l'immoble va passar a un fons voltor que no li va renovar el contracte i, finalment, el desnonament es va executar el 15 d'abril. Ara, 5 mesos després, les entitats reclamen investigar la cadena d'actuacions i omissions de les administracions que, segons denuncien, van intervenir en el suïcidi de l'Olga. Cristian Jiménez és portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia.
20: Exigim que es donin explicacions públiques per part dels responsables, de tots els responsables polítics, i es depurin responsabilitats.
19: Per la seva banda, des del Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet també han criticat especialment la decisió de no suspendre el desnonament, tot i que hi havia indicis de risc de suïcidi. Escoltem el portaveu de la plataforma Pau Segura.
21: Demostrant un cop més que les lleis estan fetes per afavorir el negoci de l'habitatge, encara que el cost siguin les vides dels treballadors i treballadores.
19: A la roda de premsa també hi han participat dues amigues de la víctima en nom de les seves filles. Durant la intervenció han recordat la seva vinculació amb els moviments veïnals i la lluita pel dret a l'habitatge a l'Hospitalet.
0: Després d'un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està ara posada en la tardor, que tot just comença.
2: Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. N'ha parlat a la xarxa Clara Brusset, que és cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
22: A hores d'ara ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent.
0: La possible ampliació de l'aeroport del Prat no cabria en les lleis mediambientals d'Europa, Espanya i Catalunya. Així ho afirma, o ha dit en aquesta casa, a la xarxa, l'ambientòloga i experta en canvi climàtic, Anna Pérez Català. Per l'experta des de Brussel·les, es prioritza descarbonitzar i, per tant, un augment de les emissions de CO2 no estaria en la línia del que marca la Unió Europea.
2: Pérez Català ha afegit que l'ampliació de l'aeroport del Prat afectaria més àmbits que no pas el del medi ambient.
1: Està clar que segur que pesa i, a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots formen un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
0: I repassem altres notícies d'avui. Detingut un home per atropellar amb el cotxe la seva exparella als Pallaresos, a Tarragona.
2: Els fets han passat a 8:15 a.m. La víctima ha patit ferides molt greus i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El detingut, que tenia una ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima, l'ha embestit amb el seu cotxe, que també ha acabat topant contra almenys un altre vehicle. Els Mossos han detingut l'agressor com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys.
0: Intervenen 500 quilos de marihuana en una nau industrial de Santa Perpètua de Mogoda.
2: La Policia Nacional ha intervingut 2.350 plantes de marihuana a l'interior d'una nau industrial de la localitat vallesana. L'entrada a les instal·lacions és fruit d'una investigació iniciada al maig, centrada en el cultiu i la venda de marihuana. Durant l'escorcoll, la policia va detenir 3 persones per presumptes delictes de salut pública, frau del fluid elèctric i pertinença a grup criminal.
0: I ara hem de passar per Madrid. En Congrés pel Congrés dels Diputats, que aquesta tarda homenatjarà Pau Casals. Serà la primera vegada que l'hemicicle acull la celebració del Dia Internacional de la Pau i ho farà amb la figura del músic català, coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement. Allà hi tenim a Madrid. A Madrid tenim la Carme de Fez. Molt bon dia, Carme.
4: Bon dia, Marta. Doncs en efecte estem instal·lats ja al Congrés dels Diputats, on l'acte començarà a les 6 de la tarda. I la tria de Casals per commemorar aquest dia no és casual, perquè a més de ser un músic extraordinari va posar el seu prestigi al servei de la pau, la llibertat i els drets humans. Va plantar cara al règim de Franco i a l'Alemanya nazi i va treballar per ajudar els damnificats a les guerres, reivindicant sempre el seu profund catalanisme. El mestre de cerimònia serà l'Anna Belén i el president aquí a Gabilondo, que amb una forma de diàleg repassaran tot el llegat artístic i també humanitari del mestre. I també s'hi escoltarà la seva veu, la veu de Casals, a través dels discursos que va pronunciar a l'ONU, concretament el del 1958. Però, com estem sentint, serà sobretot la música la protagonista de l'acte. S'interpretaran peces del seu repertori, com la que sentim ara, el cant dels ocells. El més especial de tot és que les notes sortiran del violoncel que ara mateix també estan sentint, que pertanyia a Casals, un Gottfreiler Bergonzi construït el 1733. Hi haurà una àmplia representació catalana encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, l'alcalde del Vendrell, la Fundació Pau Casals. Això sí, aquest matí, el grup Junts per Catalunya ha anunciat que no assistirà per entendre que s'ha omès el seu compromís amb el catalanisme i que s'està descontextualitzant la seva figura. En tot cas, l'homenatge s'emmarca en el programa oficial Casals 150, que està impulsat per la Fundació i la Generalitat, i el govern espanyol, a més, li ha atorgat la consideració d'esdeveniment excepcional d'interès públic. Us ho explicarem tot plegat.
0: Gràcies, Carme, de fet, des de Madrid, i encara una cita més al Palau Robert, que ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure. Ho fa amb l'exposició Un Teatre Lliure. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. La mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània als valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
23: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
5: Frederic Amat, Montse Menós, Max Glenzel, Lluc Castells i Sílvia de l'Anyó mostren amb les seves instal·lacions diverses facetes d'una institució polièdrica. Així, Amat, per exemple, s'apropa a la dimensió temporal del lliure.
24: Aquesta instal·lació convoca una mica aquest temps, però no el temps de 50 anys, el temps del teatre, que és un altre, el temps de la vida, el batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes. I el que veureu ara és d'alguna manera la presència d'aquests fantasmes.
5: Entre les instal·lacions, espais d'entreacte, parlant amb fotografies i vídeos de comunitat, identitat, espai i públic. Tot plegat en una mostra que es podrà veure fins al 17 de gener.
0: I arriben els esports. Amb Anna Freixa, bon dia, Anna. 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
6: Bon dia, Marta. Sí, la Supercopa ACB davant el Barça i davant la seva afició a Badalona. La penya va imposar-se a la final als Blaugrana per 101-87 i amb un Nico Laprovittola estel·lar davant el seu exequip amb un 28 de valoració i 31 punts. Escoltem l'argentí.
7: Fue una fiesta todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero... Estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también. Así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como, esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
6: La darrera vegada que la penya va aconseguir un títol fa 18 anys, el va alçar un jove Ricky Rubio que ahir el tornava a aixecar.
8: Viure això és màgic. Espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet. És un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
6: En waterpolo, el Mataró va revalidar ahir el títol de Copa Catalunya Femenina i en suma 4. A la final va superar l'Astralpul Sabadell 11-9. Oriol Debat, Mataró Ràdio.
9: El Mataró ha començat guanyant, però després ha estat el Sabadell qui ha colpejat i s'ha arribat a situar 3 gols per sobre en l'electrònic. Una distància, però, que l'equip local entrenat per Dani Ballar ja ha retallat abans de la mitja part, on s'ha arribat 3-5. La igualtat s'ha mantingut fins a finals també del tercer quart, que ha acabat 7-7. La tònica ha continuat en l'últim període, apareixia Van de Kratz pel Sabadell amb 2 dianes, però 2 gols també marca de la casa de Queralt Anton i Tili Kerns per l'assolit Mataró mantenien la igualtat una altra vegada.
10: Contentes d'emportar-nos aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant, ha sigut molt complicat al principi, se'ns ha fet una mica de nit a l'atac, però a poc a poc, amb paciència, ha anat sortint tot.
9: I a 1:50 del final, el Sabadell ha desaprofitat una superioritat numèrica i en la següent jugada, Jewel Romer marcava pel Mataró. Era el 10-9, a 26 segons de l'acabament, Mireia Guiral s'encarregava de marcar el definitiu 11-9.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: Operativa la nova unitat d'intervenció cívica que aviat sumarà dos policies més.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: La unitat d'intervenció cívica continua sumant efectius. Es va crear fa 4 anys per combatre l'incivisme i ara ja compta amb dos operaris d'intervenció immediata que s'ocupen de netejar o endreçar quan es detecta alguna incidència. Amb la incorporació d'aquests dos treballadors municipals, que se serveixen d'equipament propi, la unitat compta ara mateix amb 4 efectius, aquests dos operaris i els dos policies que també tenia des de l'inici. N'ha parlat l'alcalde, Rafa Navarro, que ha anunciat que aviat el cos incorporarà també dos policies més i que, va dir, aquest serà l'equip que gestionarà també el sistema d'identificació de femtes de gos per ADN que s'implantarà en el futur. L'alcalde també es va referir, en relació a la recollida de brossa, a la trobada de la taula de sostenibilitat i a la intenció de reobrir els contenidors l'any 2027. La nova comissaria de la policia local de Campou podria rebre aquesta setmana l'última empenta administrativa. El ple municipal n'ha d'aprovar definitivament l'avantprojecte. Segons explica l'Ajuntament, en la convocatòria de ple han estat desestimades les al·legacions de la plataforma veïnal de Campou, el sector dels veïns contraris a aquest equipament en aquest barri. L'alcalde, Rafa Navarro, ens explicava al Parla l'alcalde que comprèn les reticències d'aquests veïns, però que tots els responsables tècnics consideren que és un emplaçament adequat. El Consorci Sanitari del Maresme ha ampliat la capacitat del seu hospital a domicili d'atenció intermèdia, que ara podrà atendre fins a 30 pacients al mateix temps. Aquesta ampliació arriba després de gairebé 2 anys de funcionament del servei, el qual es va iniciar al setembre del 2024. Segons explica el Consorci, s'ha rebut una valoració molt positiva tant per part dels pacients com de les famílies. El premiarenc David Olivares en cultura serà el nou protagonista del Tenorio, l'espectacle del Terrat que tornarà al Teatre Coliseum de Barcelona aquesta propera tardor. Olivares agafa el relleu d'Andreu Buenafuente, que havia encapçalat les dues primeres temporades d'aquest muntatge. L'actor compartirà escenari amb Sílvia Abril, que manté el paper de Doña Inés. El repartiment d'aquesta nova temporada també incorpora Artur Busquets, Anna Bertran i Roger Julià. En esports, una de freda i una de calenta pels equips premianencs que jugaven aquest cap de setmana. Triomf del primer equip femení de bàsquet a Supercopa i dolorosa derrota del primer equip de futbol. El sènior femení de l'AB Premià es va imposar al grup Barnes 68-51. L'equip suma 2 victòries en les 2 primeres jornades. I en futbol, el quart va superar clarament el Premià per 5-0 en un partit que els locals van dominar de principi a fi.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Media i la xarxa.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones actualment a Catalunya i va en augment. En el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren que, malgrat que no tingui cura, gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
4: Quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
2: És dilluns 21 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Carlos Mazón s'eximeix de responsabilitats per la gestió de la Dana de València. Sònia Kerr.
5: L'expresident valencià s'ha negat a respondre en la comissió d'investigació del Congrés. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició d'aforat.
6: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión, la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
2: Obren judici oral a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i tràfic d'influències.
5: El jutge Juan Carlos Peinado l'envia a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació de fons públics.
2: El Congrés dels Diputats homenatjarà aquesta tarda Pau Casals, coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
5: Serà la primera vegada que l'hemicicle acolle aquesta celebració i serà amb la figura del músic català amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. reconeixement.
2: En Cultura, el Teatre Lliure commemora 50 anys d'història amb una exposició al Palau Robert.
5: Amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena com Frederic Amat o Montse Amenós, l'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria de la institució.
2: Els esports, Anna Freixa, 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
7: El de la Supercopa ACB ho va fer guanyant el Barça per 101-87 en una gran final que es va viure a Badalona. Gran actuació precisament d'un ex del Barça, Nico Laprovítola, amb 31 punts.
2: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Ha començat aquesta setmana de transició entre l'estiu i la tardor astronòmiques, però déu-n'hi-do les temperatures que ens esperen tant aquesta tarda com demà la tarda i gran part d'aquesta setmana. Res a veure amb uns valors habituals per finals de setembre. De fet, les immediates hores passarem molta calor en alguns indrets de Girona, sobretot l'interior de l'Alt Empordà, també la banda més interior de la Ribera d'Ebre o cap al sud del Segrià. En aquests tres indrets tindrem temperatures voltant els 35 graus de màxima a l'ombra, però és que hi haurà gran part del país aquestes immediates hores que també es mouran entre els 29 i els 33 o 34 graus, fins i tot a les valls del Pirineu. Una situació d'escàndol amb aquesta temperatura elevada que continuarà, com dèiem, els propers dies i sempre amb molt pocs núvols. Els únics que s'hi veuran seran els que tenim a hores d'ara, que el que fan és emblanquinar i decorar el cel, simplement. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment, ho adverteix el Departament de Salut en el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia i ressalten el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa. 7 de cada 10 afectades són dones i l'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI a causa de l'envelliment de la població.
5: Els especialistes asseguren, però, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments, tot i que de moment no té cura.
2: Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
4: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
9: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer. La pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
10: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
9: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
1: Notícies en xarxa.
2: Ens situem ara al Congrés dels Diputats. Carlos Mazón hi ha comparegut aquest matí. S'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre d'ara fa dos anys, en què, recordem, van morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics a la Comissió d'Investigació, emparant-se en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo. És el segon cop que Mazón compareix a la Cambra Baixa. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà un any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però, de fet, aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
6: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión, la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. i ja s'hi han pronunciat al respecte.
11: Mazón s'ha expulsat als atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
2: Seguim a Madrid. Avui hi ha decisions judicials importants pel que fa als casos que afecten el PSOE. El primer, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, que anirà finalment a judici per malversació i tràfic d'influències.
5: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert avui el judici oral contra Begoña Gómez pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. Peinado creu que Gómez va influir en la Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol.
2: L'altra decisió és en referència al cas Plus Ultra, que investiga l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Avui el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, citat a declarar com a investigades les dues filles de l'expresident. Serà el pròxim 30 de novembre.
5: El jutge també ha sol·licitat un informe pericial a una joieria sobre les peces requisades al despatx de l'expresident per saber on es van crear, el valor de reposició actual o la seva antiguitat. En aquest sentit, dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre aquestes peces. El magistrat també cita a declarar com a investigats el 19 de novembre José Ángel Parte Arroyo, director, exdirector, volíem dir, de la CEPI, i Félix Martín, exdirector financer de Plus Ultra.
2: Són dues decisions judicials que han coincidit amb les compareixences d'alguns representants dels partits catalans després de reunir les seves executives, com és tradicional els dilluns. Junts per Catalunya ha qualificat el cas de Begoña Gómez de lawfare i el PSC dona suport a tots els líders del PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que el PSOE ja ha après què vol dir ser empaitat per motius polítics.
13: Però ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir, doncs, el lawfare. Els socialistes ho han après i ho han après, doncs, també amb tots aquests casos que hi han hagut, amb tots o amb alguns. Jo aquí no m'hi fico amb quins poden ser i amb quins no poden ser. I, per últim, també dir-li que, malauradament, a Espanya l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari. En molts casos és atacar a qui està governant i per aquest motiu, doncs, la corrupció és sistèmica.
12: I el PSC ha expressat tot el suport a Begoña Gómez, ha reclamat que la justícia ha de ser imparcial, així com la presumpció d'innocència. La portaveu Lluïsa Moret s'ha expressat així sobre el cas Zapatero.
14: També fem, doncs, el que farem és col·laborar, com està fent la família d'en Zapatero, col·laborar amb la justícia per aclarir el abans possible aquesta situació, però i sempre hem dit que respectem la figura del president i, evidentment, de la seva família, i que demanem la presumpció d'innocència.
12: D'altra banda, el PSC ha exigit al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que demani disculpes públiques per haver dit ahir des de Badalona que Catalunya està asseguda en un sofà de psiquiatre.
2: Vint minuts i seran les 3 de la tarda. Salvador Illa ja ha formalitzat l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya. Aquest debat ha de desencadenar en un pacte nacional i encara la crisi educativa. Ho ha explicat la consellera d'Educació al finalitzar la reunió juntament amb el responsable de l'organisme que capitanejarà les converses. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que serà una reflexió col·lectiva amb la mirada posada al sistema educatiu de la propera dècada. No ha de ser un espai de diagnosi, sinó per definir les prioritats on es puguin escoltar totes les veus de la comunitat educativa i es faci de manera serena i constructiva per sumar i no dividir.
16: El president, doncs, ha manifestat la necessitat que aquest debat s'articuli des de la base, des de la comunitat educativa, que compti amb totes les veus possibles, docents, professionals de l'educació, famílies, subratllant especialment, doncs, la importància que també té la implicació del món local, també, evidentment, de les diferents forces polítiques. I ha de ser un debat molt territorial que haurà de posar unes bases que després el Consell d'Educació de Catalunya haurà d'ordenar i debatre.
15: Entre les prioritats a tractar, la consellera ha apuntat l'educació inclusiva, la formació i carrera docent, el debat sobre com reforçar els aprenentatges dels alumnes, l'autonomia de centres o la utilització de les noves tecnologies a les aules. El Consell d'Educació crearà 5 o 6 comissions que treballaran cada tema i calcula tenir les primeres conclusions cap al mes d'abril.
2: Ens situem ara a l'Hospitalet de Llobregat. Allà entitats i veïns s'han concentrat per denunciar que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de problemes de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen que es depurin responsabilitats.
5: El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocat una protesta el 3 d'octubre a les 7 del vespre.
2: Mitjans a l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
17: L'Olga havia perdut el seu habitatge després de no poder fer front a la hipoteca arran de la separació del seu marit i de perdre la feina. Va fer una dació en pagament del pis al Banc de Sabadell que li va oferir un lloguer social. Tot i això, l'immoble va passar a un fons voltor que no li va renovar el contracte i, finalment, el desnonament es va executar el 15 d'abril. Ara, 5 mesos després, les entitats reclamen investigar la cadena d'actuacions i omissions de les administracions que, segons denuncien, van intervenir en el suïcidi de l'Olga. Cristian Jiménez és portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia.
18: Exigim que es donin explicacions públiques per part dels responsables, de tots els responsables polítics, i es depurin responsabilitats.
17: Per la seva banda, des del Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet també han criticat especialment la decisió de no suspendre el desnonament, tot i que hi havia indicis de risc de suïcidi. Escoltem el portaveu de la plataforma Pau Segura.
19: Demostrant un cop més que les lleis estan fetes per afavorir el negoci de l'habitatge, encara que el cost siguin les vides dels treballadors i treballadores.
17: A la roda de premsa també hi han participat 2 amigues de la víctima en nom de les seves filles. Durant la intervenció han recordat la seva vinculació amb els moviments veïnals i la lluita pel dret a l'habitatge a l'Hospitalet.
2: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca haurà d'afrontar el pagament d'uns 3 milions d'euros per les obres d'urbanització del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium i un polígon industrial.
5: El consistori portarà al ple un primer pagament de 700.000 euros i un pla d'ajust econòmic per afrontar la resta.
2: Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
20: L'alcalde Marc Girbet ha qualificat la sentència de cop molt dur per les finances municipals i ha anunciat un pla de pagament per protegir els serveis públics. L'Ajuntament buscarà suport en d'altres administracions i estudia sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda. Girbet assegura que l'objectiu és també posar fi a més de 20 anys de conflicte urbanístic.
21: L'Ajuntament ha rebut una sentència que ens obliga a afrontar un pagament de 3 milions d'euros com a conseqüència de la mala gestió urbanística que es va fer ara fa més de 20 anys al voltant del centre comercial Atrium i del sector 21. Concretament, és una sentència que es remunta a l'any 2018 i que ara s'ha confirmat. 3 milions d'euros. És una xifra molt important per un ajuntament com el nostre.
20: L'Ajuntament de Sant Andreu de Barca prepara un pla de pagament per afrontar els prop de 3 milions d'euros que haurà d'abonar a Camier 2000 pel conflicte urbanístic del sector 21. La sentència del 2018 va reconèixer a l'empresa una indemnització de 2,2 milions d'euros més els interessos legals.
2: 3:15, Palafrugell i el Baix Empordà defensa que els avisos veïnals han frenat la majoria d'intents d'ocupació al municipi. Tot i que les xifres d'ocupacions són altes, l'alcaldessa Laura Millán assegura que reflecteixen l'increment d'actuacions policials i la col·laboració ciutadana per detectar-los. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
22: Segons l'alcaldessa, 9 de cada 10 casos d'ocupació que encara hi ha afecten propietats de persones jurídiques. I en aquestes situacions, l'Ajuntament informa els propietaris perquè comencin els tràmits legals.
23: Quan nosaltres detectem o bé un empadronament sense títol habilitant o bé una ocupació o un intent d'ocupació, nosaltres el que fem és directament fer un avís al propietari, que ja li dic que el 95% de les vegades són propietats de persones jurídiques, i traslladem la denúncia cap als jutjats directament perquè s'iniciï doncs, el procés que calgui.
22: El consistori també vigila alguns edificis amb problemes recurrents de convivència. En determinats casos s'han pogut treure persones que hi havien entrat amb finalitats delictives o que generaven conflictes.
3: Notícies en xarxa.
2: El Tanatori Municipal de Tarragona ha culminat la primera fase d'una reforma integral destinada a modernitzar les instal·lacions i oferir un espai més còmode per a les famílies i més funcional i segur per als professionals. L'equipament inaugurat l'any 1993 ha rebut una inversió de més d'1 milió d'euros. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
24: Les obres han inclòs una nova sala d'atenció a les famílies, la reorganització de la recepció i l'administració, un segon punt d'atenció al públic i lavabos adaptats. També s'han incorporat plaques fotovoltaiques, així com millores en matèria de seguretat contra incendis i climatització. L'alcalde Rubén Viñuales ha destacat la necessitat que tenia Tarragona d'actualitzar aquest espai.
25: A ningú ens agrada venir a aquest equipament, però això no treu que per aquest motiu
0: sigui encara més important que sigui un equipament més que digne, a l'alçada dels moments més difícils, segurament, de les nostres vides, per acompanyar un familiar, una persona estimada, i per què no dir-ho, on tots algun dia hi haurem de ser.
24: La reforma continuarà amb una segona fase que sortirà a licitació properament i que preveu la construcció d'un edifici annex amb un nou crematori i una nova sala de cerimònies. Finalment, la tercera fase contempla la modernització de les sales de vetlla i la cafeteria, que inclourà servei de restauració i càtering per a les famílies.
2: A Badalona, l'estructura del nou pont del petroli estarà enllestida en un mes. Serà el moment d'iniciar les tasques d'urbanització pròpiament dites. Avui l'alcalde Xavier García Albiol ha visitat l'obra, acompanyat del responsable del projecte, per conèixer l'estat de l'actuació.
5: Tot i que la remodelació avança a bon ritme, no estarà obert al públic aquesta tardor.
2: Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
4: La inauguració del pont del petroli estava prevista per a la tardor, però la complexitat de l'obra n'ha retardat la finalització unes setmanes. La col·locació de les pilones que han de subjectar la plataforma final ha estat més complicada del previst, segons han explicat els responsables del projecte. Fins ara s'ha fet la tasca més complexa, que ha consistit en la recuperació i el reforç del pantalà per fer-lo més resistent a la força dels temporals. Ho explica Manel Reventós, enginyer i director de l'obra.
7: Estem desmuntant trams del Pont Vell i els sostenos per nous, que és el que estem fent en aquests moments. Avui suposo que acabem, vull dir, avui desmuntarem dos trams que queden i els tornarem i posarem els nous. I suposo que d'aquí més o menys, d'aquí un mes ho tenim, ja la plataforma ja serà útil per treballar tranquil·lament des de dalt.
4: Amb tota la nova plataforma completada, començaran els treballs de substitució de baranes, la col·locació del terra de fusta i del nou enllumenat.
2: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des d'Ona la Torre i Ràdio Vilafranca.
8: Torredembarra mostra el rebuig al projecte d'instal·lació de pantalles acústiques a la via del tren. Els 7 grups municipals que hi ha a l'Ajuntament han signat aquest dilluns una declaració institucional per oposar-se al plantejament que ha fet Adif per reduir la contaminació acústica a la línia de la costa. Raül García és l'alcalde de Torredembarra.
10: Aquestes infraestructures generarien una important barrera urbana i social entre els diferents barris, dificultarien la connexió amb el mar i limitarien el pas de la fauna, la circulació de la brisa marina i l'entrada de llum solar.
8: Prèviament a aquesta declaració, una cinquantena de veïns s'han concentrat davant de l'Ajuntament per rebutjar el projecte de DIF.
25: Aquest matí, l'Ajuntament de Torrelles de Foix, a l'Alt Penedès, ha acollit la presentació d'una nova via de mobilitat suau que seguirà el camí del riu Foix. Està previst que el camí, d'una llargada d'entre 50 i 60 quilòmetres, estigui acabat d'aquí a 5 anys. De moment, primer s'haurà de fer l'estudi i la redacció del projecte per tal de confeccionar per on passarà exactament aquesta via, que serà transitable a peu i en bicicleta. La idea és que el projecte sigui similar a la via blava que actualment ja recorre els voltants del riu Anoia. L'execució i manteniment del projecte l'assumirà de manera íntegra la Diputació de Barcelona, que treballarà conjuntament amb els 8 municipis per on passaria el camí, que són Torrelles de Foix, Cubelles, La Llacuna, Pontons, Pacs del Penedès, Santa Margarida i els Monjos, Castellà.

0: Continuem amb música de Pau Casals, perquè aquesta tarda el Congrés dels Diputats homenatjarà el músic català. Serà el primer cop que l'Hemicicle acollirà la celebració del Dia Internacional de la Pau i ho farà amb la figura del músic, amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Madrid, Carme de Fez, bon dia.
1: Bon dia. Doncs la música centrarà aquest acte d'homenatge a Pau Casals en el 150è aniversari del seu naixement al vell hemicicle, al vell mig de l'hemicicle del Congrés dels Diputats. S'interpretaran peces del seu repertori, entre elles aquesta que estem sentint, el cant dels ocells, i el més especial de tot és que les notes sortiran del violoncel del mateix Casals, un Gofrailer Bergonzi construït fa gairebé 3 segles. Però també dominarà la paraula. Els mestres de cerimònia seran la cantant Ana Belén i el periodista Iñaki Gabilondo, que en forma de diàleg repassaran tot el llegat artístic humanitari del mestre. També s'hi escoltarà la seva veu, la veu de Casals, a través dels discursos que va pronunciar a l'ONU, concretament el del 1958. Hi haurà una àmplia representació catalana encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde del Vendrell, així com la Fundació Pau Casals, que està darrere de tot aquest aniversari. Junts per Catalunya ha anunciat que no assistirà per entendre que s'ha omès el seu compromís amb el català i que s'està descontextualitzant la seva figura. En tot cas, esperem explicar-vos tot el que passi avui al Congrés.
0: Així serà, gràcies, Carme. De fet, i una altra cita destacada la tenim al Palau Robert, que ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure en l'exposició Un Teatre Lliure. Amb David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. La mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània als valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
3: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
2: Frederic Amat, Montse Menós, Max Glenzel, Lluc Castells i Sílvia de l'Anyó mostren amb les seves instal·lacions diverses facetes d'una institució polièdrica. Així, Amat, per exemple, s'apropa a la dimensió temporal del lliure.
4: Aquesta instal·lació convoca una mica aquest temps. Però no el temps de 50 anys, el temps del teatre, que és un altre, el temps de la vida, el batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes. I el que veureu ara és d'alguna manera la presència d'aquests fantasmes.
2: Entre les instal·lacions, espais d'entreacte, parlant amb fotografies i vídeos de comunitat, identitat, espai i públic. Tot plegat en una mostra que es podrà veure fins al 17 de gener.
0: David, seguim amb tu perquè el nostre company Joan Pau Inarejos publica el seu segon llibre, es titula Tocats pel romànic.
2: Després de l'èxit del seu primer llibre, a Tocats pel romànic, Joan Pau Inarejos fa la crònica de 20 històries personals vinculades a aquest art.
5: Hi ha gent que, per circumstàncies diferents, doncs, veïnes que han amagat Mare de Déus, artistes estrangers que han descobert el nostre art i han vingut fins i tot a viure a Catalunya, enamorats per aquest art, químics, conservadors, restauradors, campaners, gent que viu dins del romànic, fins i tot, o que té el romànic dins de casa seva.
2: Històries descobertes després d'una recerca exhaustiva, però que, en alguns casos, van arribar a l'autor gràcies a la popularitat aconseguida pel seu primer llibre i la feina de divulgador a les xarxes.
5: Se m'acostava molta gent explicant-me la seva vida, per dir-ho de pressa. No, escolta, la meva mare és a qui li van encomanar despenjar el frontal de Solanllong que avui hi ha al Museu del Prado. I aquest frontal romànic meravellós que tenim avui a Madrid, doncs per aquest senyor que m'explicava aquesta història i que m'ho explicava amb llàgrimes, segons quins passatges explicava de la seva vida, aquell quadre és la seva mare.
2: Joan Pau Inarejo reconeix que algunes històries s'han quedat fora del llibre, però no descarta publicar-les més endavant a les seves xarxes o en futures noves edicions.
0: I arriben els esports. Amb Anna Freixa, bon dia, Anna. 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
6: Bon dia, Marta. La Supercopa ACB davant el Barça i davant la seva afició a Badalona. La penya va imposar-se a la final als Blaugrana per 101-87 amb un gran Nicola Provitola estel·lar davant el seu exequip amb un 28 de valoració i 31 punts. Escoltem l'argentí.
7: Fue una fiesta todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también, así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como, esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
6: La darrera vegada que la penya va aconseguir un títol, fa 18 anys, el va alçar un jove Ricky Rubio, que ahir el tornava a aixecar.

0: a 9. I ja es coneixen els rivals de l'Astròpol Sabadell masculí a la fase de grups de la Champions, després d'haver-hi aconseguit l'accés ahir. En el sorteig que s'ha celebrat avui, l'equip d'Albert Espanyol ha quedat enquadrat al grup de l'Olympiacos grec, el Jadran Erceg Novi Montenegrí i el Hannover alemany. Catalunya aconseguia aquest diumenge el títol de la Golden Cup, tant en categoria femenina com en categoria masculina. La selecció femenina, que suma 3 títols en 5 edicions, es va imposar 2-3 contra Portugal amb un gol de Marina Codina quan faltava un minut. La masculina també va guanyar davant Portugal, en aquest cas per 1-2, i suma el segon títol. Això és tot pel que fa als esports, Marta.
1: Gràcies, Ana Freixa, per l'última hora. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem, com sempre, demà a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Operativa la nova unitat d'intervenció cívica que aviat sumarà dos policies més.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: La unitat d'intervenció cívica continua sumant efectius. Es va crear fa 4 anys per combatre l'incivisme i ara ja compta amb dos operaris d'intervenció immediata que s'ocupen de netejar o endreçar quan es detecta alguna incidència. Amb la incorporació d'aquests dos treballadors municipals, que se serveixen d'equipament propi, la unitat comptarà mateix amb 4 efectius, aquests dos operaris i els dos policies que també tenia des de l'inici. N'ha parlat l'alcalde, Rafa Navarro, que ha anunciat que aviat el cos incorporarà també dos policies més i que, va dir, aquest serà l'equip que gestionarà també el sistema d'identificació de femtes de gos per ADN que s'implantarà en el futur. L'alcalde també es va referir, en relació a la recollida de brossa, a la trobada de la taula de sostenibilitat i a la intenció de reobrir els contenidors l'any 2027. La nova comissaria de la policia local de Campou podria rebre aquesta setmana l'última empenta administrativa. El ple municipal n'ha d'aprovar definitivament l'avantprojecte. Segons explica l'Ajuntament, en la convocatòria de ple han estat desestimades les al·legacions de la plataforma veïnal de Campou, el sector dels veïns contraris a aquest equipament en aquest barri. L'alcalde, Rafa Navarro, ens explicava al Parla l'alcalde que comprèn les reticències d'aquests veïns, però que tots els responsables tècnics consideren que és un emplaçament adequat. El Consorci Sanitari del Maresme ha ampliat la capacitat del seu hospital a domicili d'atenció intermèdia, que ara podrà atendre fins a 30 pacients al mateix temps. Aquesta ampliació arriba després de gairebé 2 anys de funcionament del servei, el qual es va iniciar al setembre del 2024. Segons explica el Consorci, s'ha rebut una valoració molt positiva tant per part dels pacients com de les famílies. El premiadenc David Olivares en cultura serà el nou protagonista del Tenorio, l'espectacle del Terrat que tornarà al Teatre Coliseum de Barcelona aquesta propera tardor. Olivares agafa el relleu d'Andreu Buenafuente, que havia encapçalat les dues primeres temporades d'aquest muntatge. L'actor compartirà escenari amb Sílvia Abril, que manté el paper de Doña Inés. El repartiment d'aquesta nova temporada també incorpora Artur Busquets, Anna Bertran i Roger Julià. En esports, una de freda i una de calenta pels equips premianencs que jugaven aquest cap de setmana. Triomf del primer equip femení de bàsquet a Supercopa i dolorosa derrota del primer equip de futbol. El sènior femení de l'AVE Premià es va imposar al grup Barnes 68-51. L'equip suma 2 victòries en les 2 primeres jornades. I en futbol, el quart va superar clarament el Premià per 5-0 en un partit que els locals van dominar de principi a fi.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Media i la xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa ha formalitzat l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya, que ha de desencadenar un pacte nacional i encarar la crisi educativa. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que serà una reflexió col·lectiva amb la mirada posada a la propera dècada. No ha de ser un espai de diagnosi, sinó de definir, ha dit, les prioritats on es puguin escoltar totes les veus de la comunitat educativa de manera serena per sumar i no per dividir.
5: El president, doncs, ha manifestat la necessitat que aquest debat s'articuli des de la base, des de la comunitat educativa, que compti amb totes les veus possibles, docents, professionals de l'educació, famílies, subratllant especialment, doncs, la importància que també

0: té la implicació del món local, també evidentment de les diferents forces polítiques, i ha de ser un debat molt territorial que haurà de posar unes bases que després el Consell d'Educació de Catalunya haurà d'ordenar i debatre.
1: I el Congrés, Carlos Mazón, s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre de fa 2 anys, en què, recordem, va morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics en la comissió d'investigació, emparant-se en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició de forat. És el segon cop que va a la cambra baixa.
2: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta, el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales y ya se han pronunciado al respecto.
1: I el govern espanyol ha condemnat la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'obrir judici oral a Begoña Gómez, la dona del president. Fons de l'executiu sostenen que Peinado ha dut a terme una instrucció arbitrària i injusta que només ha tingut com a objectiu la persecució judicial contra Gómez pel fet de ser la dona del president. Justament avui, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra, les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el proper dia 30 de novembre. I a Badalona, l'estructura del nou pont del petroli estarà enllestida en un mes. Serà el moment d'iniciar les tasques d'urbanització pròpiament dites. Avui l'alcalde, Xavier García Albiol, ha visitat l'obra acompanyat del responsable del projecte per conèixer l'estat de l'actuació títica a la remodelació d'avançar bon ritme. No està obert al públic precisament aquesta tardor. Avui es donaven aquestes dates. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. Comença l'Hora Maresme.
4: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
3: Molt bona tarda, tingueu. Engeguem aquest espai de les emissores locals per explicar tot el que passa a la comarca. Avui posem el focus en els conflictes. Perquè els conflictes formen part de la nostra vida. Discutim amb la parella, amb els amics, amb la família, amb els companys de feina, fins i tot amb persones que gairebé no coneixem. La pregunta és, per què discutim? Sovint perquè tenim opcions, també opinions, evidentment, necessitats o interessos diferents. I tenir un desacord no vol dir una cosa dolenta. El problema acostuma a aparèixer quan deixem de parlar del problema i comencem a atacar a l'altra persona. Una discussió pot començar per una diferència d'opinió molt petita i acabar amb crits, insults o paraules que després ens penedim haver dit. És per això que avui volem parlar de conflictes, posar-los directament al centre. Com els vivim? Com reaccionem quan ens enfadem? I, sobretot, què podem fer perquè una discussió no se'ns en vagi de les mans? Perquè no sempre es tracta d'estar d'acord, sinó que també es tracta de saber discrepar.
4: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
3: L'Hora Maresme, des de 8 ràdios de la comarca, amb en Marçal CC a les vies de so, i ara farem un experiment. Atenció, perquè ens adonem que al final aquests conflictes que avui comentem sorgeixen per diferents punts de vista, però també per falta d'acceptar-los. És a dir, acceptar que aquests punts de vista diferents a vegades existeixen. Perquè és veritat, i acceptem-ho. Sempre pensem, o a vegades pensem, que les nostres raons tenen més pes que potser d'altres i no valorem prou les opinions contràries, les opinions dels demés. És per això que, per fer aquest experiment, ara mateix convido a 3 companys. Dani Grau, bona tarda, com estàs? Des de Canet.
5: Bona tarda, vull discrepar amb tu i acabar molt malament amb tu.
3: Molt ben fet. Bé, malament esperem que no, però com a mínim estarem en desacord una estoneta. Clar que sí, Dani. Oriol Leo, des d'Arenys, què tal, com estàs, company?
6: Molt bona tarda. Bé, aquí disposat a entrar en conflicte.
3: Molt bé, fantàstic. Ho veig els dos molt, molt disposats. Des de Canet, des d'Arenys de Mar, també des de Sant Vicenç de Montalt. Martí Capçada, com estàs, company?
7: Què tal, Marc? Bona tarda, bona tarda. Doncs mira, jo una mica discrepo perquè no sé jo si m'agrada molt estar aquí ara mateix, perquè et diria que discutir és la cosa d'aquest planeta Terra que més detesto. No sé, em genera molta ansietat, però bueno, veurem a veure què ens tens preparat, Marc.
3: Bé, avui el que farem és intentar discutir, perquè hi ha aquesta diversitat d'opinions, però discutir d'una manera serena, positiva, sana. Discutir no sempre vol dir acabar crits, o com a mínim això és el que intentarem avui. Vinga, va, us poso tres casos diferents perquè respongui en primer moment al Dani, després veurem la reacció, en aquest cas de l'Oriol i també del nostre company de Sant Vicenç de Montalt, d'en Martí, i estarem pendents també de la resta de casos. Imagina, Dani, que tens un grup de WhatsApp amb diferents amics, d'acord? I una persona fa un comentari que tu potser consideres que és injust sobre una decisió que heu pres entre tots. I escrius una resposta en aquest mateix grup de WhatsApp i l'altra persona et contesta, però d'una manera bastant agressiva, no? Notes que la conversa comença a pujar de to i que hi ha altres persones en aquest grup que també s'estan ficant i que estan començant a discutir. Què faries tu, Dani? Atiaries aquest foc? Com reaccionaries?
5: Home, depèn de la persona que, amb la que hagi doncs, fet això, perquè hi ha persones que tu tens més afinitat i altres que no. Hi ha persones que tu tens amb uns col·lectius que saps que li agrada el conflicte. Jo tinc, jo conec certa, alguna gent que li agrada el conflicte per conflicte. Per tant, si t'agrada el conflicte, anem al conflicte, i si és bona gent, doncs intentaria apaivagar, diguéssim, els ànims.
3: És a dir, que hi ha gent que, al contrari que deia en Martí, sí que se sent còmode en aquest conflicte,
5: sí,
3: no?
5: Tant,
3: tu creus que sí, eh?
5: I tant, i tant. A mi me'n venen dos al cap ara mateix.
3: Uh-huh.
5: Evidentment no diré els noms, però vull dir que són amics meus o coneguts meus que li agrada el conflicte, els agrada el conflicte. No saben viure sense conflicte.
3: És a dir, Dani, que tu reaccionaries diferent, depèn de la persona que tinguessis davant.
5: Sí.
3: Si se sent còmode en el conflicte, anem al conflicte, i si no, doncs intentem apaivagar els
5: ànims.
3: No,
5: perquè com que sé que està buscant el conflicte, doncs hi anem, perquè com que vull dir, és així, i el nano l'han parit així fins que es mori i que visqui molts anys, doncs anem al conflicte.
3: Tu li dones a cadascú el que vol, no? Si algú vol calma, calma, si algú vol guerra, guerra.
5: Sí, i a més, com que he estat a diversos col·lectius i entitats i històries, el que es decideix en un grup, diguéssim, per majoria absoluta o per una majoria bastant majoritària, jo crec que s'ha de respectar.
3: Molt bé. És allò també de la teoria d'aquell d'espiral del silenci, no? Que hi ha opinions que a vegades no es posen de manifest perquè en un grup, si comença la majoria a votar una opció, doncs aquella sembla que acabarà tenint més repercussió. Oriol, com reaccionaries tu si et passa això? Si un grup de WhatsApp amb amics acaba d'aquesta manera, faries com el Dani, tu? Depèn de la persona que tingui aquest problema o que posi una mica més de paca de formatge, t'hi tornaries o, en canvi, apaivagaries els ànims?
6: A veure, dono 100% la raó al Dani, que depèn molt de la persona que ho fa, de la persona que et contesta agressivament, si saps que és d'aquest tipus, que també en coneixem, Hi ha gent que sembla que s'alimenti de conflictes, que li agrada estar enfadat tota l'estona i amb males paraules, i hi ha gent que això li agrada. El que no tinc tan clar com en Dani és que jo donaria a tothom el que vol, Si és una persona que sempre està buscant el conflicte, no hi toparé perquè ell vulgui sempre, saps? Jo sé el que penso és que els WhatsApps els carrega el diable, I això sí que és veritat, que el WhatsApp, clar, és escrit, també es poden fer àudios, evidentment, però sobretot si és escrit, no hi ha to, allà no hi ha l'entonació, no hi ha la manera de dir-ho. Està escrit i prou. A partir d'aquí, qualsevol persona ho pot entendre absolutament diferent, i a vegades potser estàs discutint perquè t'han dit una cosa que tu et sembla que t'ho han dit de forma agressiva i no és tan així, o potser no ho interpretes de forma agressiva i ho era. És a dir, que discutir per WhatsApp encara té molt més mèrit perquè és molt més difícil, Per tant, sí, depèn de la persona que digui segons què digui, i toparies més o menys, però a mi, d'entrada, discutir per WhatsApp no m'agrada perquè és que ho trobo molt difícil perquè allà no hi ha entonació i no saps mai com t'estan dient les coses ni com reben ells les que diguis tu.
3: Doncs va, Oriol, t'ho canvio. Estàs amb un company de feina que et diu davant d'altres persones que també estan treballant com vosaltres que no has fet bé una de les tasques que tenies encomanada. Tu, en principi, consideres que la responsabilitat tampoc era del tot teva, perquè esteu treballant en equip, i, a més, sembla que t'està deixant en un mal lloc davant dels companys, no? Com reacciones aquí, en el cara a cara?
6: Jo començo a tenir una edat que dic les coses, Que si penso que és injust, doncs ho diria. Potser fa anys, no? i diries, bueno, mira, calles i abaixes les orelles, però dir-ho sí, jo trobo que ara dir-ho sí, que després et renyaran igual, eh? I seguiran esbroncant i hauràs d'abaixar les orelles, però almenys ho hauràs dit. Per tant, jo crec que ja, dic, de la quarantena per munt, eh? Jo ara ja les coses, jo les dic, no hi ha problema.
3: Tu també, Martí, perquè ja ens has dit, que no t'agrada el conflicte, però si passés una situació similar...
7: És que ja he donat una mica de pista, eh? No sé si faig bé dient això a quina antena, perquè llavors la gent es voldrà aprofitar de mi, potser més. Però és que jo ho detesto tant i em genera tant malestar. I de veritat, és que és una cosa que no puc. Jo, de petit, ma mare sempre m'ho diu com una anècdota, que li deia, si us plau, no discutim. Doncs ara el mateix. Reconec que baixaria cap i cap endavant. I després realment penso que el problema... Igual jo em toca fer una miqueta més de feina per culpa de no voler discutir, però prefereixo ser així que no ser una persona que, bueno, que no tingui aquesta responsabilitat emocional cap als altres, diguem. Així que...
5: Martí, no vull obrir debat, però quan deixis de ser un pipiolo de 25 anys o 27 dels que tinguis i tinguis una edat com l'Oriol o com jo, que sóc més gran que l'Oriol, doncs jo crec que canviaràs de perfil.
7: Crec que se'n diu ser respectuós. En plan, prefereixo amb l'edat que tingui mai voler-me aprofitar de ningú ni mai poder ferir per dir les coses malament o no tenir pèls a la llengua, poder ferir algú. I mira, sempre jo crec que, i els meus pares són iguals, que som més d'aquest tarannà, però no sé, potser ja t'ho diré, Dani, quan em faci més gran, a veure.
3: Molt bé, de moment us felicito per l'experiment, que estan molt bé. Hem tingut diferents punts de vista, en aquest cas, de diferents situacions, algunes digitals, altres en persona, altres poden ser en persones desconegudes. Què hi diuen els experts? Doncs diuen que el que cal és aturar-nos abans de reaccionar, sobretot respirar, baixar el to, donar-nos uns segons per evitar que diguem coses que potser després lamentem. I també ens diuen que, atenció, que intentem parlar del problema però no atacar la persona. No és el mateix dir no estic d'acord amb allò que has fet o amb això que dius, que dir, per exemple, ets un desastre. Això ja seria etiquetar i convertir una actitud o una opinió directament en una manera de fer. També cal escoltar l'altre, no només per respondre, sinó per entendre el punt de vista de l'altra persona. I si el conflicte comença a pujar el to, com dèiem, posem-hi una pausa, eh? Respirem, sembla que estiguem massa enfadats d'entrada, però cal que parem una mica, cal que respirem per després poder continuar xerrant. El que també hem de tenir clar, Martí, en aquest cas, que cal defensar també la nostra posició, que no només pel fet que algú vulgui esbroncar-nos o tenir un punt de vista diferent, dona dret a anul·lar directament l'altra persona, perquè tothom ha de tenir dret a expressar-se, discrepar i a poder fins i tot canviar d'opinió. Així que si els conflictes no es poden evitar, tampoc no cal que acabem tots enfadats ni pensant exactament el mateix. Però el que sí que podem decidir és com els afrontem. I és per això que avui us convidem a escoltar aquest Hora Maresme. Perquè sí, discrepar és humà, però respectar-nos també. I el fet de tenir una opinió també ho ha de ser. El 90% dels casos atesos pel Servei de Mediació d'Arenys de Mar, per exemple, acaben amb un acord. Bones notícies. Es tracta d'un recurs municipal que es va posar en marxa ara fa un any i mig i que treballa per la prevenció, l'atenció i la gestió dialogada dels conflictes veïnals, familiars, organitzatius o d'espais públics, Oriol.
6: Doncs exacte, mira, estem parlant de conflictes, doncs el Servei de Mediació treballa en això, treballa amb conflictes de diversa naturalesa, des de problemes de convivència derivats de sorolls fins a desacords familiars, escolars o relacionats amb l'activitat comercial. La seva responsable aquí, Arenys Mar, Aro, destaca que, tot i que no tots els casos poden resoldre's, evidentment, mitjançant un procés de mediació, sí que han aconseguit arribar a un acord amb el 90% de les situacions que ells tracten. Per això és important saber que la mediació existeix. L'escoltem.
8: És un servei que està molt consolidat i precisament és cap a la línia també que anem, no? També de que ens conegui la gent, també per fer prevenció, no només ser reactius, és a dir, la gent té un conflicte, no? I abordem aquest conflicte, sinó també d'una manera més preventiva. Al final és treballar per la convivència, tot i que el nom del servei és servei de mediació, no només fem mediacions com a tal, també fem prevenció, i la prevenció passa doncs, per treballar amb la convivència. I això passa també doncs, per la cohesió de la ciutadania, i a mi m'està molestant que un veí faci X soroll, no esperaré setmanes, mesos, que aquest soroll se me vagi inquistant a mi i em vagi posant nerviosa i al final pugi de males maneres i m'acabi barallant amb el veí, sinó doncs, que tingui eines que em pugui relacionar d'una manera cordial, dialogada i pugui abordar doncs, aquest soroll que m'està molestant.
6: És que, de fet, la mediació és una eina que requereix la voluntat de totes les parts implicades per participar en aquest procés. Dos no es barallen si un no vol, dos no medien també si un no vol. Per això Mararo destaca quins casos tenen i també com els atenen.
8: Quan ens arriba alguna persona, algun ciutadà o ciutadana amb un conflicte, el que fem és estudiar una miqueta quin conflicte és i quina solució necessita aquest conflicte, perquè no tots els conflictes necessiten d'una mediació a l'ús. Hi ha conflictes que potser doncs, és simplement una facilitació o gestionar aquest conflicte. No cal que arribin tots a una mediació. Llavors, els que sí que necessiten una mediació com a tal, doncs, evidentment el que fem és oferir un espai de diàleg segur, en el que en aquest cas doncs, jo estic de mediadora i d'una forma neutral i imparcial doncs, ajudem a les pròpies parts a que puguin trobar solucions per si mateixes. Tot el que es parla en una mediació és confidencial. Segons cada conflicte doncs, simplement podem fer una facilitació d'aquell conflicte, una gestió o si arribem a mediació doncs, el meu paper és que la comunicació flueixi. Quan ens estanquem en les postures doncs, no sortim d'aquí.
6: És que a més d'intervenir quan el conflicte ja s'ha produït, des de mediació també desenvolupen tasques preventives. Sobretot és important la prevenció per detectar situacions de tensió, fomentar també una millor convivència entre el veïnatge. Això és important, la convivència, conèixer els veïns, les tasques de prevenció.
8: El que s'està detectant, que això no només aquí a Arenys de Mar, això és global, és que antigament tu coneixies tots els teus veïns. Uh-huh. Coneixies els veïns, els fills, els nets, sí. Coneixies a tothom. Possiblement perquè vivíem en el mateix lloc, no? I la gent doncs, no es movia tant. Ara què passa? Que jo no sé ni com es diu el meu veí, perquè potser no ho posa ni la bústia o no m'he fixat. I no tenim interès tampoc per conèixer ni els veïns ni a ningú de la ciutadania més enllà dels nostres cercles. I això és important, perquè si jo conec en Martí i conec tota la seva família i hi ha algun conflicte amb ell, doncs segurament aniré a parlar amb ell. Ara això costa molt, perquè no sé res d'aquest veí ni tinc interès. Llavors, la prevenció també ha de passar per aquí, per conèixer, tenir interès en conèixer amb qui vivim, qui tenim al costat, qui tenim a sobre, qui tenim a la ciutadania.
6: Per acabar, deixeu-me dir-vos que el servei de mediació aquí a Arenys s'ofereix a la segona planta del Calissà i els dilluns a la tarda i els dimarts i dijous al matí, un servei de mediació que cal conèixer, almenys sabem que existeix.
3: I tant que sí, molt ben vist, Oriol. Gràcies per aquesta informació. A més, un servei que també està disponible a molts altres ajuntaments de la comarca. Gràcies, Oriol.
6: Fins ara.
4: Hora Maresme, cada tarda de 15 a 16 hores a la teva ràdio local.

0: Posem el focus no en els conflictes, sinó justament en tot el contrari, en la pau. Lluís Maria Panyella és cantant de folk i, entre altres qüestions que ha fet a la seva vida, ha format el grup Els Cinc Dits d'una Mà amb Xesco Boix i amb Àngel Daban, entre altres, escampant aquesta cultura de la pau i la defensa dels drets humans, seguint l'estela del cantant americà Pete Seeger. Dani.
1: Doncs sí, Lluís Maria Panyella, gràcies per ser aquí. Bona tarda, què tal? Hola.
2: Bona tarda a tothom.
1: La cultura de la pau vol dir no conflicte, sí o no?
2: Exacte, exacte. Mai millor definit.
1: La cultura de la pau. Pete Seeger, la seva música folk, diguéssim, escampada per tot el món, amb vosaltres, amb tu, el Xesco Boix, l'Àngel Daban, el Noé Ribas i l'altre company que no recordo com es deia.
2: Toni Jiménez.
1: Exacte. Què és la cultura de la pau i què, quins són els paràmetres d'aquest moviment, en podríem dir, Lluís Maria?
2: Home, la cultura de la pau, jo diria que és la que hauria de dir el món. Vull dir, el respecte a tothom i a respectar i vaja, lluitar per un món millor. I jo crec que és lògic, no? Vull dir, pura lògica. Estimar, respectar, viure i deixar viure.
1: En aquest sentit, ara, potser amb aquesta auge de l'extrema dreta i tal, i tot el que està passant al món, a Ceuta, sense anar més lluny i tot això, està més vigent que mai, no? Això?
2: Home, i tant que sí. El que passa que és impensable que la gent no pensi amb el cap, que no se'n recordi del 1966, que no se'n recordi del 1969 a Europa, és que no s'entén, no s'entén el per què aquests moviments feixistes, per dir-ho clarament, que van contra la llibertat humana, no s'entén. Almenys jo no ho entenc.
1: Evidentment. Darrera qüestió, Lluís Maria, perquè anem molt pillats de temps. En aquest sentit, quin paper hi juguen els interessos econòmics de les grans multinacionals i els interessos polítics, diguéssim, importants? Suposo que un paper molt important, no?
2: Bé, crec que no ens ho podem ni imaginar. Vull dir, hi ha gent que... o hi ha interessos que... només miren per ells i els altres que es fotin i aguantar i tira i passen de tot i van a la seva. Vull dir, que és desagradable. No sé com dir-ho, vull dir...
1: Ja ho dius prou bé, diguéssim, prou directe. Ja ho dius prou bé, sí.
2: És desagradable. Amb lo fàcil que és intentar estimar. Si no estic d'acord, respecta'm i jo et respecto a tu. És llei de vida, és bàsic. Si no, ja em diràs, no? Vull dir, és increïble la gent com no pensa, com els hi tenen segrestat el cervell. És que no ho entenc. És fàcil,
1: vull dir. Doncs molt bé, Lluís Maria Panyella, gràcies per ser aquí amb nosaltres i, evidentment, sempre hem de tenir encesa aquesta flama de la pau i d'evitar el conflicte. Gràcies i fins una altra. Abraçada forta. Gràcies. Adéu.
2: Moltes gràcies.
0: I de Canet cap a Tordera, Marc Treserres, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Marc.
0: A veure, deixa'm fer-te una pregunta, Marc. Quina és l'última vegada que has discutit?
3: Doncs mira, va ser la setmana passada, entre cometes, discutir, perquè va ser simplement un intercanvi d'opinions, però realment lleu, amb el meu germà.
0: Molt bé, però això ja seria discutir, no? És que potser tenim mal entès el concepte de discutir, no? I sembla que haguem d'acabar crits, no? Per què discutim tant, Marc? A veure, quins són realment els motius de fons d'una discussió? Perquè no pot ser només, no?, per si calia tancar la tapa del lavabo, per exemple, o per buidar el rentavaixelles, no? Hi ha motius que a vegades són insignificants i que acaben encenent una foguera, eh?
3: Exacte, perquè justament tu ho comentes, són insignificants perquè només és el detonant. Vull dir, en el fons ja hi ha uns motius principals que han anat fent bola a diversos temes, Marc. Llavors, per exemple, els diversos motius principals que podrien començar, doncs això, no? una discussió. El primer, una diferència de valors o perspectives, que abans ja n'heu parlat una miqueta. Venim de maneres de fer diferents, amb tons de veu diferents, cadascú quan es posa a parlar amb algú altre, i a més, també, òbviament, cadascú del seu punt de vista, i veiem el món de diferent manera. Llavors, tu i jo, Marc, no ens coneixem en excés, però probablement amb algunes coses coincidiríem molt, i en altres no tant, però no per això, digues.
0: Amb el teu nom, per exemple, que em sembla molt maco.
3: Sí, a mi, eh? El teu també, exacte. I llavors, doncs aquí és on hi hauria un problema de, ostres, és que tenim maneres de pensar tan diferent. Bé, anem a analitzar realment si, tot i pensar diferent, cal una discussió, no? Aquest seria un primer punt. El segon, per exemple, és, evidentment, el no comunicar-nos, perquè moltes vegades no discutim pel què, sinó pel com, un malentès, un to de veu inadequat. Això t'ha passat a tu també?
0: Sí, sí, home, i tant. I el que dèiem també, quan hi fiquem altres mitjans, per exemple, els digitals, no? La conversa aquesta de WhatsApp, sí, que moltes vegades acaba agafant un altre caire, no? O una altra, una altra lectura, no? Diferent del que tu volies dir, no?
3: Sí, sí, exacte. I, de fet, em sumo el que ha dit en Martí Capçada, no sé si ho ha dit algun company més, però... O sigui, per res del món m'agrada tenir converses realment importants i que sabem que ja pot haver-hi una tensió per mals entesos per WhatsApp. Sempre o trucada o a través del cara a cara, evidentment, que sé que costa, ho deia l'Oriol, el nostre company, però jo crec que amb l'edat que tenim, uns més, uns menys, crec que això s'ha de poder parlar.
0: Molt bé. Més coses, perquè més enllà d'aquest to, no, deies tu, Marc, no és, a vegades no és pel què, no? És potser una nimietat, no? O a vegades és pel com, no? Pel to, no? També hi ha altres qüestions com expectatives, per exemple, no? Jo espero que facis una cosa i si no la fas o no és com jo m'esperava, també em puc emprenyar, no?
3: Clar, evidentment, aquest és un problema greu que jo, sense ser psicòleg, perquè crec que això ho pots tractar fins i tot anant a teràpia, la gent, el fet de generar-te expectatives, esperant, ui, si t'has d'esperar com algú, actuï com tu faries. Ja, en aquest món, com hem dit, tots som diferents. Jo crec que tots ens hem emportat decepcions en algun moment o altre, però quan et vas fent gran, penso jo, i fas una mica d'introspecció i realment ets honest amb tu mateix, dius, ostres, és que realment... Bé, és la seva manera de veure-ho. No cal que ens hi enfadem, no cal que discutim, no? I una última, Marc, també no ens n'hem d'oblidar, òbviament, de l'estrès i el cansament, perquè quan anem saturats, sobretot a la feina o a casa, tenim una mica la metxa més curteta de lo normal. Alguns més, alguns menys, però crec que el problema de si estàs cansat, estressat, amb alguna situació, home... De vegades ho fas pagar als altres. I a mi, personalment, em fa ràbia la gent que li costa controlar aquest àmbit.
0: Cadascú que gestioni el seu, no? Però, en fi, aquestes coses passen i tant. Aprofito que estàs reflexiu, Marc, perquè llavors em venen preguntes i volia saber què diuen els experts o què has trobat o quin és el teu punt de vista. Ens hem de passar llavors la vida discutint? És a dir, si hi ha totes aquestes opcions que ara comentàvem, discutirem tota la vida? Estem condemnats a patir o a discutir sempre? O és que al final ho hem de girar i potser discutir té alguna part positiva?
3: Clar, doncs ho preguntes bé, perquè, a veure, depèn. Discutir en si mateix, penso jo, no és bon ni dolent. És una eina, m'explico. És a dir, és dolent si es converteix en un combat de boxa, no? Quan, tu ho has dit, quan hi ha crits, quan hi ha insults, ara el que dèiem, no?, de la metxa curta, quan l'únic objectiu és guanyar i humiliar l'altre, al final, quan estem encesos, el que fem és defensar-nos. I escoltem poc. Llavors, moltes vegades, això que diuen de respira fins a 10, no ho parlem ara, hi ha gent que... Bé, amb el temps ho ha aconseguit, de dir, val, no discutim ara, no em parlis, deixa'm uns minuts o una estona o parlem l'endemà, no? I això, clar, si no ho fas, destrueix una relació, perquè t'hi pots portar bé amb una persona, però quan estem encesos, jo crec que dius coses que poden ferir els altres, i jo crec que ens ha passat tots alguna vegada de relliscar, i aquí és on pot destruir una relació. Mm-hmm. No sé com ho veus tu.
0: Sí, sí, estic totalment d'acord, tot i que a vegades costa fer aquest pas de dir deixem-ho refredar unes hores. No, és sí, que ara estic en calent, no vull comentar-ho ara perquè crec que t'estàs equivocant. No? I és aquí on comencen els problemes, no?
3: Sí, exacte. Llavors, aquesta seria una manera de poder-ho gestionar. L'altra, pot ser una discussió constructiva, no? Serveix per posar els problemes sobre la taula, posar límits, que abans l'Oriol ho ha dit. Abans jo abaixava les orelles i no deia res, i ara, tot i dir-ho bé o de forma diplomàtica, que, per exemple, jo, com en Martí, també ho intento fer així, és dir-ho a la persona, ei, jo reacciono així, o, perdona, amic, quan m'has dit això, no m'has sentat massa bé, només et dic com em sento, si ho podem gestionar millor el pròxim dia, encara que m'ho hagis de dir, ok, no? El tema de la comunicació. I llavors està, bàsicament, la diferència en canvi de xip, no? Hi ha dos enfocaments. El competitiu, que és el que hem dit, el combat de boxa, jo contra tu, l'objectiu, bàsicament, és tenir la raó a qualsevol preu, que d'aquesta gent n'hi ha moltíssima, i l'altre enfocament seria aquest més madur, que crec que tots hi hauríem d'arribar en algun moment, m'incloc, evidentment, d'aquest col·laboratiu, no? Que és tu i jo contra el problema, perquè està clar que canviant la mentalitat i fent servir la comunicació assertiva, per exemple, jo em sento així, no? És el que t'he comentat abans, en lloc de, és que tu sempre fas això, és que tu... Clar, la discussió deixa de ser una amenaça i es converteix, en canvi, doncs en una oportunitat per millorar la relació, bàsicament,
0: fins
3: amb,
0: i tot
3: amb
0: no
3: comunicació.
0: És, clar, no és personal, no? Acaba sent, anem a abordar aquest problema,
3: clar,
0: anem a buscar les parts positives o les conclusions positives que tu hi pots aportar, i anem a buscar les meves també, a veure si entre els dos fem un pack, no?
3: Clar, i aquest 50-50, que a mi m'agrada molt, no? Jo, per exemple, si hagués la Gemma, a ella li encantaria, no? Perquè ara aplicaria el del signe del zodíac, des signe balança, no? Buscar l'equilibri. I a mi m'agrada això de... Jo cedeixo, tu cedeixes també, per tant, ens escoltem, et respecto el teu punt de vista, però, clar, arribem una mica d'acords per no discutir tota l'estona.
0: Uh-huh. I que difícil, Marc? A vegades hem de reaprendre, o de construir-nos, sí, perquè a vegades, així explicant-ho, evidentment, i avui estem posant la teoria perquè els oients, perquè tothom en sigui conscient, no? I ho posem sobre la taula perquè és veritat que això ho estic fent malament, aquest dia estava estressat i no m'hauria d'haver emprenyat, aquest dia és veritat que la meva parella, la meva amiga, la meva família tenia raó i sí, jo no ho veia així, però és veritat que en el moment i quan passa sembla que algú s'apodera del teu cos i que perds el món de vista, eh? Llavors és quan sí, has de tenir clar, de, no, vaig a la teoria, vaig a veure els de l'Hora Maresma que em van explicar tot això, vaig a aplicar-ho, no? Aquí és on tenim el problema.
3: Sí, jo crec que ara que t'estava escoltant, una altra cosa que crec que hauríem d'aplicar tots una mica i que segurament amb l'edat que tenim ja ens ha passat és, sobretot canviarem si ens podem posar la pell de l'altre siguent empàtics, però ja no és intentar entendre'l, sinó viure-ho. Al final, quan tu vius una cosa, llavors pots encara arribar a entendre una situació d'una altra per molt que hagi actuat malament. No vol dir que li haguem de permetre tot, i no li diguem, però entendre'l una miqueta més. I de vegades jo me n'he adonat que fins que no ho he viscut jo, no he arribat a entendre el 100% perquè aquella persona aquell dia va actuar d'X manera.
0: Molt bé, doncs a veure si ens ha quedat clar. Us vaig a demanar a l'Oriol, al Martí, al Dani i al Marc un petit resum o una espècie de titular de amb què us quedeu o quina és la vostra assignatura pendent o què us agrada que feu bé per ajudar també, com dèiem, a l'audiència, a tothom que avui està escoltant el programa o fent el programa o col·laborant en el programa, sentint-se seu aquest programa. Qui vol començar?
3: Va, jo mateix.
0: Vinga,
3: I t'ho deixo amb tres paraules, ser empàtic, respectuós i saber escoltar.
0: Ser empàtic, respectuós i saber escoltar. Així segurament no ens barallarem tant o com a mínim intentarem
3: exacte,
0: de fugir els conflictes d'una manera agressiva o d'una manera que no sigui, eh? Que no,
3: sí,
0: que no
3: els aprendrem a gestionar.
0: Molt bé, fantàstic. Fins ara, Marc, gràcies.
3: Fins ara.
0: Em queden encara més conclusions a treure.
1: Aquest programa m'ajudarà a comptar fins a 10 quan em trobi en una situació de conflicte, estic segur.
0: M'encanta, Dani, fantàstic. Marçal CC.
4: Doncs sí, vull afegir una cosa, que és molt important comunicar els sentiments en una mediació, els sentiments de les parts, perquè al final les persones, i això és una opinió meva que no m'he inventat jo ara, sinó que ho he llegit, en mediació de conflictes, atenem menys a les raons i més a sentiments.
0: Que bo.
4: I això ho deixo aquí a l'aire, perquè m'ha vingut molt de gust dir-ho en una cosa tan important com aquesta.
0: És un apunt boníssim, i ens el quedem també, perquè moltes vegades, igual que diuen que una imatge val més que mil paraules, els sentiments i les sensacions que queden mentre dura la discussió, abans de la discussió i després de la discussió, també poden fer molt i molt de mal. Un bon apunt d'en Marçal CC. Em falten més reflexions. Oriol, amb qui et quedes tu? No tinc l'Oriol per aquí. I el Martí?
5: Jo et diria d'intentar no fer el que no t'agradaria que et fessin a tu i, sobretot, em sumo a el que ha dit el Marc i a aprendre a tenir responsabilitat emocional, ja que és molt important doncs, aquest punt empàtic per no ferir doncs, la tranquil·litat o els sentiments de les altres persones, perquè a vegades ens prenem una màniga ampla que no cal.
0: Doncs us he de posar molt bona nota. M'han encantat les reflexions d'aquesta primera part d'aquest Hora Maresme. També moment de fer un cop d'ull al cel. Gràcies, Martí. Fins ara.
5: Fins ara.
0: Vinga, va, anem a fer un cop d'ull al cel pendents de la meteorologia d'aquestes properes hores. Com ho tenim a la comarca, Quim Serra?
6: Estem a poques hores de l'arribada oficial de la tardor. Això passarà aquest proper dimecres a les 2:05 de la matinada. Però la veritat és que si mirem els termòmetres, les temperatures són més pròpies de la recta final del mes d'agost que no pas de passada ja, la segona quinzena del mes de setembre. Però bé, de moment sembla que aquesta calor continuarà els pròxims dies. Demà, com avui, l'ambient serà càlid, una miqueta més fresquet, sobretot a primera línia de la costa, perquè, a diferència d'avui, que hem tingut vent de garbí, demà el vent bufarà de mar cap a terra. I això, doncs, farà que, si més no a primera línia de la costa, la temperatura pugui baixar lleugerament. Però, en general, molts valors estaran per sobre dels 30 graus en una nova jornada d'estabilitat, de vents fluixos i situació marítima tranquil·la. El mateix esperem dimecres. La tardor arribarà amb unes temperatures més pròpies de l'estiu que no pas de la tardor.
7: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
0: Clar, a veure qui li explica, segons qui, que arriba la tardor aquesta setmana, que ja s'ha acabat l'estiu. Això pot ser un motiu de conflicte també avui, eh? Posant el conflicte sobre la taula, gestionant-lo i sobretot també, a vegades, assaborint-lo. Busquem-lo des del punt de vista positiu, busquem-lo des del punt de vista de millorar, de tirar endavant, de progressar, d'escoltar l'altre, d'acceptar que hi ha diferents punts de vista, de saber també com fem sentir a l'altre i com ens sentim nosaltres mateixos. De seguida en seguim parlant. Abans, però, hem de fer un cop d'ull a les xarxes socials, a veure si la Laura Espanyol, des de Malgrat, ha trobat que avui hi ha algun conflicte a la comarca del Maresme. Què tal, Laura? Com estàs? Bona tarda.
8: Bona tarda. Doncs pocs conflictes, a les xarxes, per
0: només,
8: sort.
0: Només notícies, no?, de moment. Poc conflicte, no?
8: Exacte.
0: I sembla incoherent, poc conflicte a la xarxa, perquè a vegades les xarxes s'han creat directament per buscar el conflicte, eh? Què expliquen del Maresme avui, Laura?
8: Doncs al Maresme tenim que ja s'ha presentat el Festival Dos Terços a Mataró i que l'edició d'aquest any se celebrarà del 14 al 25 d'octubre a diferents escenaris de la ciutat, sota el lema Gaudir la Terra amb els cinc sentits, toca, olora, tasta, escolta i mira. El festival inclourà música, teatre, dansa, art contemporani i la Fira de la Pagesia. És la sisena edició d'aquest festival i ve amb la intenció de seguir potenciant el vincle entre la ciutat i el seu entorn agrari, promouren la història, la cura, la sostenibilitat i els projectes agrícoles i culturals diversos que hi tenen cabuda, a la vegada que també es gaudeix d'un paisatge que és patrimoni.
0: Molt bé, és posar en valor, no? Justament avui que estem posant en valor els diferents punts de vista, també posem en valor l'espai agrari, la pagesia i, evidentment, també la història, la cura, com ara explicava la Laura.
8: Exacte.
0: I la sostenibilitat. Molt bé. Més enllà de la comarca del Maresme, també hem d'estar al dia del que està passant al món. Què és notícia avui?
8: Doncs avui és notícia que han trobat un fragment de l'Odissea de fa 1.700 anys amagat en una biblioteca dels Països Baixos. Un investigador neerlandès de la Universitat Radboud de Nimega, Marc de Creix, especialista en literatura grega, ha trobat inesperadament aquest fragment del llibre 12 de l'Odissea mentre estudiava una col·lecció de manuscrits cristians antics procedents d'Egipte que es conserva a la biblioteca de la Universitat d'Utrecht als Països Baixos. La majoria de textos estaven escrits sobre pergamí en llengua copta, que és la llengua egípcia antiga que feia servir l'alfabet grec, però també hi havia papirs egipcis i grecs. Amagat entre aquests papirs va aparèixer un tros de pergamí descolorit, però escrit amb lletra clara, en què Marc de Creix va identificar de seguida uns versos d'Homer. És un fragment diminut d'aproximadament 6x7 centímetres, escrit sobre pergamí i que, com dèiem, té 1.700 anys.
0: 1.700 anys i el troben ara. Déu-n'hi-do, com és la vida, que et dona sorpreses. Qui li havia d'explicar aquest estudiós? I la dada curiosa del dia, Laura, amb què ens quedem?
8: Doncs ens quedem en que la recerca en Alzheimer ha entrat a una etapa decisiva. Els avenços en biomarcadors permeten detectar la malaltia de manera cada vegada més precoç i precisa, mentre que l'arribada dels primers fàrmacs capaços de modificar-ne l'evolució obre un escenari terapèutic fins fa poc inexistent. Assajos d'arreu del món han permès que ja hi hagi dos fàrmacs, el lecanemab i el donanemab, que frenen l'evolució del deteriorament cognitiu que provoca l'Alzheimer un cop apareixen els primers símptomes. Aquests dos medicaments ja han estat aprovats als Estats Units, al Japó i a la Xina, i més recentment la Unió Europea a través de l'Agència Europea de Medicaments. Només a Europa no s'estan oferint de forma globalitzada.
0: Doncs aquí sí que no entraríem en conflicte, eh? Un aplaudiment per tot l'avançament i per tota la recerca mèdica, evidentment, i a totes aquestes millores també que ens ajudin a frenar aquest deteriorament cognitiu i aquest Alzheimer. Molt bé, doncs això és el que hem trobat avui a les xarxes. Gràcies, Laura, tot i que no marxis gaire lluny perquè també tenim la pregunta del dia. Què preguntem avui, Laura, a xarxes socials?
8: Doncs avui preguntem a les xarxes, també aprofitant l'increment d'interès per l'Odissea gràcies a la pel·lícula de Christian Nolan, preguntem als nostres oients si s'han plantejat llegir l'Odissea.
0: Molt bé, ho has plantejat tu?
8: Plantejar-m'ho sí, fer-ho encara no.
0: Ho vas descartar ràpidament, no? Te la vas plantejar i vas dir, bueno, de moment ho descartem, no?
8: Bueno, de moment no he tingut temps.
0: No hi havia conflicte amb tu mateixa. De moment vas dir, bé, descartat, no. I ja ho veurem en un futur, no?
8: Exacte.
0: Molt bé. Gràcies, Laura. De seguida ho preguntem també a l'audiència i que ens responguin a través dels canals de xarxes socials. Fins ara! El que segurament no sigui una odissea és trobar activitats que es passen aquests dies al Maresme, eh? Què tal, Martí? Com estàs?
4: Doncs molt bé, Marc, aquí a punt. Porto tres propostes avui per... Tres, concretament tres. Bueno, una és que de diferents dies, però bueno, et deixo que em donis pas i us les explico.
0: Vinga, va, doncs com vols que et doni pas? Ho faig de manera així pomposa o vols d'una manera més suau?
4: No, així, una mica pomposa, pomposa m'agrada, Marc.
0: Pomposa t'agrada, eh? Doncs vinga, som-hi, agenda sobre la taula, que de seguida el nostre coneixedor del paisatge i activitats de la comarca del Maresme, Martí Capçada, grandíssim Martí Capçada, ens informa de tres motius, tres, que no us podeu perdre aquesta setmana al Maresme. Què tenim, Martí?
4: Mare de Déu, així dona gust, eh? Així dona gust. Doncs vinga, comencem amb el primer pla o activitat que podem trobar i és una activitat que durarà un total de 6 dies, del 22 al 27, ja que és la festa major de la Minerva a Calella. Com que tenim el temps comptat aquí a la Ràdio Marc, no em puc ficar a dir-vos tot el programa sencer, però podeu mirar a consultar-lo, ja que hi haurà activitats cada dia, però us diré les activitats de demà, que és aquest primer dia de la festa major, i trobarem, primer de tot, la Fira d'Atraccions, que s'inicia demà i ja es podrà trobar durant cada dia fins al dia 27, amb un petit recordatori, que és que el dimecres, el dia 23, hi ha un 2x1, ja que és el dia de l'infant. Llavors, doncs bé, qui dubti sobre quin dia anar, li recomanem que s'hi acosti aquest dia.
0: Molt bé.
4: Llavors, com a dates, com a actes marcats, a les 9 de la nit tenim el pregó de festa major, que aquest any anirà a càrrec de la Unió Esportiva d'Handbol de Calella. I després, a 10:45, per començar de la millor manera aquesta festa major, a l'Embalat tindrem un concert de barraques amb Dani Six and Iskit, els Detallets i l'orquestra Maribel. I ja per acabar, més tardet, hi haurà DJ Jorge Peña Fiel per començar aquesta festa major amb una mica de ballaruca, Marc, i bona companyia.
0: M'encanta perquè estem dient que començarà la tardor, però sempre hi ha festa major, sempre hi ha motius per ser feliç i celebrar. Molt bé.
4: Això ho diem, eh? Les festes majors és una cosa que, si vas combinant-te amb tots els municipis, pràcticament et podries passar mig any anant d'una festa major a una altra.
0: És fantàstic. Alguna cosa més a l'agenda?
5: Vinga, ens anem amb una activitat a Canet de Mar, que la podem veure aquest cap de setmana, de divendres a diumenge, i parlem de la Fira del Mercat Modernista. I és que el centre històric s'impregna d'elements, d'ambient, de figuració i també de recreació del segle passat, i durant tot aquest cap de setmana es podrà gaudir d'actuacions, activitats culturals, artístiques, lúdiques, infantils i gastronòmiques, i tampoc hi faltaran espectacles, rutes, exposicions i conferències. Així que res, dir simplement que en aquesta edició del 2026 la fira té com a eix temàtic la gastronomia i en el fet que un bon àpat és molt més que menjar, sinó que és companyia, diversió i relacions socials i familiars.
0: T'ha quedat preciós. Què més?
5: Deixa'm respirar una mica perquè m'ha quedat preciós, però mare meva, la cantarella. Vinga, ens anem a una última activitat, ja que, com he dit, en porto tres aquesta setmana, i l'última ens anem cap a Vilassar de Mar el diumenge, dia 27, que trobarem una classe de ioga davant del mar, acompanyat d'un esmorzar, també, a 9:15 del matí, concretament, ja que es pot començar el diumenge connectant una mica amb el cos i la natura, amb aquesta ascensió de, no sé si ho diré bé, però s'anomena Sunrise Hatha Vinyasa davant del mar. Així que, bueno, jo, perquè no estic especialitzat en això, però qui sàpiga del tema sabrà el que em refereixo.
0: Sí, Hatha Vinyasa del ioga, així, tranquil, per fer la
5: Hatha Vinyasa. Sí. Molt bé. Mira, sort que m'ajudes. Això és una pràctica que combina moviment, tècniques de respiració i meditació, seguida de, com hem dit, un esmorzar saludable al Club Nàutic.
0: Fantàstic. Doncs mira, saludarem el sol, que també és una postura de ioga, i després saludarem el menjar, per passar-nos-ho molt bé i doncs, per posar benzina també al cos. Fantàstic, Martí. Gràcies per aquestes recomanacions. No marxis gaire lluny, que t'esperem a la tertúlia esportiva.
5: Gràcies a tu, Marc.
0: Tot això com el Hatha Vinyasa, no ho sé jo perquè sigui molt intel·ligent, és que el nostre tècnic de so, Marçal CC, mentre fan a la taula, fa postures de ioga. I llavors em va dir, ara estic fent el Hatha Vinyasa i jo per això me'n vaig enterant. Torna ara també per la secció de recomanacions culinàries amb la nostra coach alimentària i també chef de menjar saludable, perquè no pot ser d'una altra manera, la Txell Rubio, amb el nostre company també Marc Treserres, que ja el tenim per aquí de nou. Hola, Marc.
3: Hola, Marc.
0: Atenció, perquè avui fem un plat d'aquells que ve de gust sempre, lleugeret, tant pel migdia com per la nit, eh?
3: Això mateix, ho has clavat. Anem a fer-ho, evidentment, amb la nostra coach, que tu acabes de presentar, la Txell. Txell, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Bones marcs i bona tarda a tothom.
3: Escolta'm, el meu company ho deia, és un plat lleugeríssim i, a més, jo no l'havia escoltat mai, eh? A veure, quina recepta ens portes avui?
9: Una recepta estupenda, sobretot avui per acomiadar aquest estiu, i, a més, aquest estiu gastronòmic, que després farem receptes de tardor, però aquesta aprofitant a tope el que és el cogombre i els fruits, el que són les mores, que són estupendes, amb unes propietats antioxidants importantíssimes per una vida saludable i amb molta vitamina C. Per tant, si voleu, ja podem dir els ingredients.
3: Home, i tant. A més, amb aquesta presentació que acabes de fer, ve de gust ja començar-la a provar. A veure, què necessitem?
9: Què necessitem? Sobretot, una presentació molt ràpida, ha sigut senzilla, però com tu dius, farà que tothom a casa s'animi a menjar aquestes amanides. Molt senzilla, aquesta amanida amb crema de mores. Què necessitem? Hem escollit verd, espinacs, ruca, o si voleu també tenir un plat més a to, amb el color de les mores, podeu escollir el llollo rosso, que és moradet, d'acord? Nosaltres hem fet verd i morat. Després necessitem cogombre, cogombrets petits, encurtits, ceba i porradell. Molt fàcil. Què farem? Netejar-ho i tallar-ho molt petit. No fa falta que feu uns cortes precisos ni de restaurant, res, que sigui còmode i que després ho poseu tot en un bol. Per fer la salseta, què necessitem? Iogurt de cabra, mores, anet, vinagre de poma, oli, sal marina i pebre negre. Tot això en funció de per quan siguin les persones que es menjaran aquesta amanida. Una amanida per 4 persones, posem 2 iogurts de formatge de cabra, perdó, de cabra, de llet de cabra, disculpeu, boníssims, que li donaran un toc espectacular. Tot batut, batut, què fem? Amb tot el que hem dit abans, que fem un bol, remenem i ja tenim aquesta super amanida. Hem guardat, com hem fet a la presentació, una miqueta de tot per després col·locar-ho mono. I què us ha semblat el plat?
3: Home, doncs molt maco. A mi quan m'has enviat la foto és molt, molt de verd, evidentment, per aquesta amanida, però tots aquests ingredients, que n'hi ha moltíssims i que cada un, com m'has dit tu, t'aporta alguna cosa diferent. I el toc de les mores, per què? Perquè són de temporada?
9: Molt bé, molt bé, perquè estem fent realment cuina de proximitat, cuina de temporada, que podeu anar a passejar per qualsevol indret en aquests moments i ara ja podem trobar mores. Per tant, s'ha d'aprofitar. Clar. És,
3: escolta...
9: com dir... Digue'm.
3: No, perdona per interrompre't. Acaba, acaba, Txell.
9: No, no, cap problema. Digues, digues.
3: Pel tema de les mores, que n'hem parlat una miqueta de com, de per què serveix aquest plat, i a més les mores, vaja, és que a part de la vitamina C, tenen unes propietats molt bones per afegir-hi en aquesta amanida, i jo no en tenia ni idea.
9: Sí, perquè tenen un poder antioxidant, recordeu el color, tot el que són, recordeu que hem parlat a l'estiu de les cireres, tot el que tenia aquest color, ara... Com canviem ja, anem a la tardor, tenim aquests colors morats, també tindrem la remolatxa. Què tenim? Doncs aquestes propietats antioxidants, a més, molta fibra, a més, com hem dit, vitamina C i, sobretot, un sabor estupendo. Què podeu fer? Molt important, quan feu les mores, si no n'haveu fet mai, és com quan fem una vinagreta de mango. Queden com una espècie de trossets de palets o de granets, en aquest cas, i s'ha de colar, però cap problema. I si no voleu, tampoc no passa res. Nosaltres aquí, en aquest cas, com no hem menjat més proteïna animal, hi hem posat fruits secs i una mica de llevat nutricional. Per tant, tindríem un palat complet. Que voleu una miqueta més carn o peix? Podeu. Però avui l'estrella era per acomiadar l'estiu que hem tingut, que tenim tanta calor, molta aigua i moltes propietats que ara mateix, fent un passeget, podeu anar a recollir per Tordera, per Palafolls, mores.
3: Molt bé, doncs, Txell, ens ha quedat claríssim. Última recepta de l'estiu, com tu comentaves, n'havíem fet aquestes primeres setmanes ben fresquetes. Tocarà la setmana que ve canviar a la tardor, perquè canviem ja d'estació. I, Txell, amb tu ens veiem el dilluns que ve. Moltíssimes gràcies, com sempre.
9: Una abraçada. La setmana propera tindrem a la Mònica al Degunde. I la propera ja vindré jo un altre cop.
3: Tota la raó. Molt bé. Doncs vinga, Txell, ens veiem d'aquí 15 dies.
9: Una abraçada. Gràcies.

0: I moment també per la crònica esportiva del cap de setmana amb la nostra tertúlia habitual, amb els nostres companys, per conèixer l'actualitat esportiva d'aquest passat cap de setmana. En bàsquet, la Penya guanyava la Supercopa de bàsquet a l'Olímpic contra el Barça. Atenció també pel futbol, que està molt interessant. I també parlarem d'hoquei, així que Marc, tot teu.
1: Molt bé, doncs gràcies, company. Nois, primer de tot, altra vegada, tornem a presentar Martí i en Dani, que esteu per aquí. Hola, companys.
2: Hola, hola.
3: Sergi.
4: Bueno.
1: Sergi, tu també?
4: Tots, no? Sí, tots.
1: Ara. Vale. És que pel grup, al final, no sabia qui... M'encanta que hi participeu tots, que els esports som uns quants aquí que ens agrada. A veure, nois, primer de tot, anem per feina. Anem a aprofitar aquests minuts. Com deia Marc, la Penya, ahir, campiona de la Supercopa, 17 anys després, títol pels badalonins, jugant a l'Olímpic, un autèntic partidàs, 31 punts de la Provítola. Nois, que us... algú va veure el partit? Comencem per aquí.
3: Jo.
2: Dani, estic eufòric, eh?
3: No.
1: Ja no esperava menys.
3: Va ser la Provítola, 105, crec que 105, Barça 80 i pico. M'entens? I ja està.
2: 109 a 87.
3: 109 a 87. Vull dir, a veure, tot el que tirava ho enxupava. És increïble.
1: Una autèntica animalada. Nois, el Barça hauria d'haver deixat marxar la Provítola?
3: Jo crec que una flor no se verano i la Provítola, a veure, amb tots els respectes per ell, un gran jugador, tot el que vulguis, però jo crec que no és futur, sinó que és present i,
1: sí.
3: I per tant, sí.
1: Martí.
2: No, o sigui, jo, una mica fent menció al programa d'avui que és sobre el conflicte, potser el generaré ara, però trobo bastant absurd que precisament ara el barcelonisme pensi que ha sigut bona decisió que se l'hagi fet fora quan precisament... Insisteixo, no crec que sigui una flor, ho parlarem durant la temporada, però la Provítola és un jugador de primeríssim nivell que per culpa de les lesions al Barça potser porta uns anys una mica, però que insisteix, ha sigut per les lesions, però és un jugadoràs que, per suposat, que no hauria d'haver marxat del Barça. Ara bé, jo com a soci de la Penya estic encantat de tenir-lo a casa de nou i ja ens ha donat el primer títol perquè ha sigut una barbaritat, així que bé.
1: Sergi.
4: Bueno, primer de tot, felicitar en Martí per la victòria, per la primera victòria de la temporada. Res, jo simplement dic que jo ja passo del bàsquet. Ja ho vaig dir, crec, la temporada passada, amb tots els respectes, eh? Jo porto anant de petit al Palau Blaugrana, que passava per sota de les barres, fins i tot, amb el meu pare, i em fa ràbia, primer, que cada any es canvi tot l'equip, que això m'emprenya molt,
1: i
4: que
1: m'hagi
4: de prendre...
1: Any,
4: és que m'hagi de prendre tots els jugadors que venen de Massachusetts o de no sé on, doncs no em dóna la gana.
3: O de Polònia.
4: Exacte. Llavors, prefereixo mirar el futbol i jugar a bàsquet. Veus? És un mix perfecte, jo crec.
1: Sí. Poca identitat al Barça de bàsquet des de fa temps, sense rumb. Qui sí té identitat, nois, és l'hoquei. Selecció catalana, masculina i femenina, aquest cap de setmana s'han imposat a Portugal, justament, a les dues Portugals, també, a les dues finals de cada categoria, a la Golden Cup. Tenim el millor hoquei del món a Catalunya i no... ens deixen participar en competicions internacionals, com el futbol gaèlic, que, per exemple, aquest estiu va jugar al Mundial. Creieu que això hauria de canviar d'una vegada ja, almenys a l'hoquei?
3: Sí, però no canviarà.
1: No,
2: per
1: eh?
2: Suposat hauria de canviar.
3: No canviarà perquè és un esport que des de sempre...
1: Ni demostrant-ho, eh?
3: No, és un esport que des de sempre li ha dado els títols mundiales i europeus a Espanya i això no se puede permitir.
1: Nois, vosaltres, què opineu sobre això?
3: Entendéis, ¿no? Vale.
1: Sergi.

0: Companys, molt bona feina. Demà més, gràcies per acceptar-ho i per no enfadar-vos, evidentment, que si no t'hi discutiríem. Fins demà.
1: Fins demà. Adéu.
2: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta 51.000 persones a Catalunya i va en augment. En el Dia Internacional de la Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren, malgrat que no té cura, gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
2: Tots sabem que el càncer de pulmó, per exemple, es pot prevenir. Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
1: I el govern central posarà en marxa un pla en els propers 12 mesos per regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per a petites i mitjanes empreses i autònoms, canvis educatius i més control sobre els models més avançats. Tot plegat, coordinat i pactat en un gran pacte i contracte social, ho ha dit el president Pedro Sánchez.
3: Un gran acuerdo de país entre empresarios, trabajadores, por tanto sindicatos, patronal, partidos políticos, poderes públicos,

0: un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer. Y por eso, el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
1: A l'ensenyament s'introduirà la matèria intel·ligència artificial al currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a fer-la servir. I Brussel·les obre la porta a intervenir per mitigar l'impacte de l'augment del preu del petroli a la factura energètica. A més, la Comissió no descarta una reunió extraordinària a ministres de transport de la Unió Europea per abordar la situació en cas que empitjori. El comissari de transports ha explicat que la Comissió està vigilant l'evolució d'aquesta crisi. I ho acabem de saber, l'escriptor, periodista i crític teatral barceloní Marcos Ordóñez ha mort als 69 anys, col·laborador del diari El País durant anys, on va escriure el suplement Babelia. Ha fet crítiques teatrals setmanalment des del 2021 i s'ha hagut de retirar per problemes de salut. També havia publicat llibres amb diverses editorials, com és el cas d'Ediciones Destino o Anagrama. Darrer punt, 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol, el de la Supercopa CB, i ho ha fet guanyant el Barça per 101-87.
2: Molt bona tarda, Anna i equip. Ja em perdonareu, però estaré uns dies sense visitar Rambla 54, perquè estic de ressaca musical. He fet una immersió musical al Mercat de Música Viva de Vic. Des de la xarxa vàrem poder viure en directe totes les actuacions de la Plaça Major. Divendres i dissabte ens hi van acompanyar Dan Peralbo i el Comboi, Mama Duixa, Lia Kali, Keralaoz, Ginestà, Bayuca i diumenge. Ai, diumenge, Anna, la cirereta del pastís, amb l'astre intercomarcal Quimi Portet, el creador de la sintonia del programa. La Plaça Major plena de gom a gom, la gent entregada des del minut zero i un Quimi acompanyat de la seva banda que ho va donar tot i més a casa seva. El tret de sortida va ser en Montserrat, que ja va enllaçar amb la nostra sintonia, la Rambla. Quin gust tant escoltar en directe la Rambla amb tot el públic cantant-la. Com podeu veure, estic de bona ressaca musical. I avui passejaré per la Rambla.
3: Ivan, quina enveja, no, la Gisela?
4: Francament, sí.
3: Ei, que quan estaven en directe, en ple concert del Quimi Portet, em va enviar un àudio d'aquest moment que diu, del moment públic, i és brutal. El posem?
4: Som-hi.
3: Definitivament, com va dir el mateix Quimi Portet des de l'escenari del Mercat de Música Viva de Vic, és una cançó boníssima. Quina sort que tenim.
5: Hola. Doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Salut i per molts anys.

0: Imagineu-vos la Catalunya de mitjans del segle XIX. Encara no hi havia cotxes ni motos i la bicicleta tot just començarà a fer-se un lloc unes dècades més tard. Per moure's d'un poble a un altre, els carruatges i els animals de tir eren els grans protagonistes. I entre aquests vehicles n'hi havia un que destacava especialment, la tartana. Un carruatge de dues rodes amb una coberta de lona o tendal i habitualment tancat per darrere amb una porta. La seva funció, transportar persones i també petites càrregues. Ho explica Jordi Gili, d'Amics del Prat.
1: En definitiva, no és res més que un carret, un carro petit, generalment per un animal doncs, també més petit que un típic cavall de tiro, amb uns seients generalment a banda i banda i amb una vela. I aleshores, a partir d'aquí, n'hi havien de més senzilles. Aquí, per exemple, hi havia la tartana de Can Bonic, que era una tartana molt maca. Era una tartana que la part de darrere estava tancada amb una porta, amb unes vidrieres, amb els seients entapissats.
0: Durant dècades, les tartanes van ser un dels vehicles d'atracció animal més habituals, tant a les zones rurals com a les urbanes de Catalunya, al País Valencià i les Illes Balears. A Barcelona i als municipis del voltant van tenir un paper important en els desplaçaments, especialment abans de la generalització del ferrocarril, el tramvia i, més endavant, els vehicles a motor.
1: Fonamentalment, la tartana es feia servir com per això, com el cotxe. Pensa que la majoria de gent, molta gent d'aquí al Prat, vagi vivien en cases de pagès. I aleshores, per venir al poble, per venir a comprar o per anar al metge, el que sigui, o per venir a missa els diumenges o per anar a ballar a l'artesà, es feia servir la tartana. De fet, l'artesà, hi havia unes quadres, hi havia uns pàrquings per posar les tartanes, i fonamentalment no tant per posar les tartanes sinó per posar el cavall, que si plovia o feia fred que estigués una miqueta com més arrecerat.
0: Avui, evidentment, ja no les trobem circulant com a mitjà de transport, però és molt probable que n'hàgiu vist alguna, perquè la tartana ha sobreviscut al pas del temps com una peça de patrimoni etnològic. Encara avui es pot veure en festes tradicionals com els Tres Tombs i en diferents desfilades i celebracions històriques. I al Prat de Llobregat aquesta tradició continua ben viva. Cada any, carros i carruatges tirats per cavalls recorren els carrers del municipi en una jornada acompanyada de música, gegants i activitats per a tota la família. Es tracta de l'Aplec de la Tartana, una festa que mira enrere per recordar com era la vida quan els cavalls, els carros i les tartanes eren imprescindibles per moure persones i mercaderies, però també serveix per reivindicar el passat i el present agrícola del Prat. Enguany, l'Aplec de la Tartana es celebrarà diumenge 18 d'octubre la seva 30a edició als voltants de la Granja de la Ricarda. Aplegarà entitats locals com Amics del Prat, qui l'organitza, i ciutadania que ja té marcada aquesta cita al calendari anual. Jordi Gili detalla l'origen de l'Aplec de la Tartana.
1: La idea va ser doncs reunir els 10 o 12 pagesos que encara hi hagués en aquell moment que tenien tartana i que tenien cavall, o tenien animal, i aleshores fer un recorregut per totes aquestes cases de pagès, a cada una d'aquestes cases doncs, donar-los unes auques d'aquestes, i al final això anar a petar a l'antiga granja de la Ricarda i anar allà a fer un dinar. I aleshores vaig dir, home, per què no li diem això l'Aplec de la Tartana? Perquè si surt bé, a lo millor és una festa per reivindicar l'agricultura i per reivindicar el passat agrícola del Prat, i podem repetir-ho. Perquè llavors això, home, escolta, això estaria bé quan ho fèiem allà a l'antiga granja de la Ricarda. Hi havia una era molt maca, que era una era enrajolada, per tant, que per ballar sardanes, doncs, anava molt bé i tal. I, home, doncs mira, podríem fer una ballada de sardanes, també. Llavors hi vam afegir una ballada de sardanes. I ja es va organitzar millor el tema del subministrament, del dinar i tal i qual. Sempre, pràcticament, el menú del dinar sempre ha estat el mateix, eh? Mongetes amb botifarra i cansalada. I després alguna de postre i ja està. I aquest any, per exemple, com que celebrem el 30è aniversari, bueno, volem fer-ho una miqueta més ampli, el programa, i hem vist l'èxit de l'any passat, que vam fer un concert després de dinar, allò per acabar una miqueta de sobretaula, doncs aquest any hi haurà el grup de Gospel Prat.
0: A més, la Fira Avícola Rasa Prat és una altra oportunitat de poder gaudir-les gràcies a la col·lecció etnològica de la família Puigcases, que reuneix eines, estris i objectes quotidians de la pagesia del Delta del Llobregat de finals del segle XIX a mitjans del segle XX. Agustí Casas és un dels membres de la família.
2: El tema és mantenir aquesta, el poder imitar amb el material que hi ha, doncs, tant els tatames com alguns aparells que relacionats amb el camp. El Prat abans era absolutament agrícola, per passar després a molt industrial, per passar a ser ara serveis i suspensius, no?
0: Amb tot, la tartana s'ha convertit en un testimoni d'una manera de viure que ja forma part de la nostra història. Un vehicle que ens parla del passat agrícola, dels camins i dels pobles d'abans, però que encara avui torna als carrers per recordar-nos d'on venim.
2: Les tartanes, en principi, s'hauria de no es poden estar a la intempèrie. Per tant, això s'ocupa molt de puesto i no pots tu... La gent no viu en cases, viu en pisos, però tant el que tinc la tartana és perquè era pagès o perquè té el luxe que algú li deia així una antiga d'allò. Per tant, és el volumetria d'una tartana és igual com una furgoneta. Simplement que la furgoneta la pots deixar molt de temps i la tartana que la vas a buscar, com que no l'has fet a servir en X dies, mesos, anys, doncs ara tens que guarnir, netejar-la i mantenir-la.
0: I és precisament en festes com les que encara avui dia se celebren arreu del país on aquest patrimoni deixa de ser només un record i es converteix en una tradició viva. Hola, Anna, sóc la Rocío Santa Eufèmia del Prat Ràdio. Quin plaer saludar-te en aquesta nova aventura radiofònica al Rambla 54. Espero que hagueu gaudit molt del reportatge sobre les tartanes i de la seva història. No sé què t'ha semblat a tu, Anna. Aquí al Prat ja sabeu que som molt de tradicions i també de posar en valor les nostres arrels pageses. A més, avui us vull recomanar venir a visitar els nostres espais naturals. Jo sempre que tinc temps lliure, gaudeixo molt fent una passejada i escoltant els diferents ocells que hi habiten. Esteu tots convidats. Adeu!
3: Hola, bones rambleros i rambleres. Doncs una setmana més, a nivell personal, sortint de la festa major del meu poble, d'Almenar. Així que... encara el cap una mica emboirat, però bé. I per un altre cantó, continuem amb els mostejos. La setmana passada ja vam deixar quasi finiquitada la verema 2026. Ens queda, simplement mos queda una parcel·la. Avui, dilluns de festa major, hem fet mostreig i té pinta que fins dijous no entrarem. Així que, però ja veiem lo final, i si no passa res, doncs aquesta setmana acabarem verema. La verema 2026 va començar molt aviat, perquè vam començar el 12 d'agost, rècord històric del celler La Gravera, i per un altre cantó continuarem i acabarem una mica tard, perquè acabarem la setmana del 21 de setembre, però podria ser tancada molt més ràpida, tot i que hi ha hagut més d'un cap de setmana que hem tingut que veure-me. Així que no res, continuem nosaltres fent treballs de camp, ara netejant.
4: Anem d'un costat a l'altre per la Rambla i amunt i avall pel carrer de mà.
5: Jo escolto Rambla 54 a Radio Ciutat de Badalona.
6: badalonejant, anem badalonejant.
7: Doncs, com diu i canta l'Albert Fibla, avui badalonegem. I no només perquè torna al Rambla 54 el Martí Villegas, que és la nostra veu a Badalona, sinó perquè ens porta un tema més badaloní que la penya, per cert, enhorabona a tots, l'Anís del Mono o la Laia Micó, que avui és la jefa de producció indiscutible per ressaca musical, com escoltàvem, de la Gisela. Martí, ben tornat al Rambla 54.
8: Hola, què tal, Anna? Bona tarda.
7: Martí, avui, com deia, ens portes una història més badalonina impossible.
8: Doncs sí, us parlaré de l'Ismael Marín, un veí de Llafià que, gràcies a uns dissenys que podríem dir que són de quilòmetre zero, ha engegat una marca de samarretes anomenada Badaloners. Com us podreu imaginar, aquest concepte doncs, té molt a veure amb la nostra ciutat. Bàsicament, l'Ismael va començar a fer dissenys on combinava els noms dels barris de Badalona amb tipografies visuals molt conegudes arreu del món.
9: Badaloners sempre el vaig concebir com un projecte on jo podia ficar els meus dissenys. Era un portfoli a Instagram. Jo, quan vaig començar, seguia altres artistes i dissenyadors, sobretot dels Estats Units, de Llatinoamèrica, i m'agradava molt el rap, i veia que ells pujaven els seus dissenys i jo em trobava estudiant disseny gràfic quan vaig començar com el projecte el 2017.
7: I de tots aquests dissenys inicials, n'hi va haver algun, m'explicaves, que va fer una especial fortuna, no?
8: Doncs sí, n'hi va haver un que va agradar molt. El disseny era simple, la paraula Llafià, que és un dels barris de la ciutat, al centre de la samarreta, però escrit amb la mítica tipografia de la marca de roba esportiva Fila. Suposo que tots tenim al cap aquesta F de color blanc i vermell, o blau i vermell, depenent del fons on estigui escrita, recordem, de la marca Fila. Aquest model va marcar certa tendència a la ciutat i la gent d'altres parts de Badalona li demanava samarretes dels seus barris.
9: Quan vaig començar i el dels barris va pegar fort, la gent sempre em deia que, oye, jo et vull agafar alguna, però jo no soc de Llafià, jo no soc de tal, però vull tenir algú teu perquè em representa el que fas. I llavors crec que la idea per expandir-nos i també donar aquest missatge, no?, de que està bé com ser diferent, de que Badalona al final no hi ha només una lectura de Badalona, hi ha moltes.
7: Home, de fet, qui no voldria tenir una samarreta del seu barri, no?
8: Exacte, Anna. Tot i que els badalonins diuen amb orgull que són d'aquesta ciutat, també ho fan amb els seus propis barris. Des que hi ha diversos models de samarreta, l'Ismael explica que ha tingut compradors de tota mena, fins i tot esportistes d'elit.
9: M'han comprat profes, gent del barri com jo, futbolistes també. Hi ha un que, bueno, és, per exemple, Carlos Clerc, que és de Llafià. I bé, no sé, educadors, un montón de gent superdiferent, però que té en comú això, no?
7: Ei, que a banda d'aquests dissenys de barri tan xulos, l'Ismael també participa d'altres projectes musicals i esportius, sempre amb aquesta filosofia una mica quilòmetre zero, de bàsquet, per exemple, com no?
8: Sí, amb un cantant que també s'identifica molt, com deies, amb projectes musicals i aquesta cultura, podríem dir, urbana. Parlem de Valle a Valle, que de fet és d'aquí al costat, és de Montgat. L'Ismael es va encarregar de fer-li el disseny d'alguns logotips i també de samarretes, de merchandising musical. Podríem dir que aquesta sinergia entre dissenyador i artista és del tot natural perquè els dos promouen aquest concepte de petit nucli, però cadascú l'adequa a la seva pròpia realitat, al seu propi municipi, podríem dir. I a banda d'això, Badaloners també ha col·laborat amb Techno Hoopers, uns creadors de contingut sobre bàsquet que també són d'aquí, de Badalona, i conjuntament van crear una samarreta amb motiu de les festes de maig, un disseny on van aglutinar molts elements de la ciutat, cosa que l'Ismael vol seguir fent en un futur.
9: Agafar diferents elements de Badalona, com pot ser el bàsquet, com pot ser el dimoni, coses de barri, no sé, també... És que aquí hi ha molt d'art, també, hi ha gent que és molt diferent, però segur que tots tenen en comú el fet d'haver vingut de Badalona i també fer que la gent també sàpiga coses d'aquí, no?
7: Tots els badalonins sempre exhibiu amb orgull aquest tema del bàsquet, també la cremada del dimoni com a grans símbols de la vostra ciutat. Potser ara, després d'una campanya prèvia al Mundial de Futbol, també incorporareu aquest esport, el futbol, no?
8: Sí, sí, fa tota la pinta, perquè tots recordem l'anunci d'Adidas, que no sé si ho sap tothom, però si no ho explico ràpidament. El maig passat, abans del Mundial, com deies, Adidas va rodar un dels anuncis promocionals de la competició aquí a Badalona, concretament a la pista verda de Llafià, un punt de referència al barri on molts veïns i veïnes han passat hores i hores jugant durant la seva infantesa i adolescència. Un anunci on apareixen figures com Leo Messi, Bad Bunny, David Beckham, Lamine Yamal o Timothy Chalamet. Evidentment, Anna, no tots aquests noms van trepitjar la pista verda, sinó, creu-me, que crec que la ciutat hagués embogit completament.
7: Una mica.
8: El cas és que aquí a Badalona l'escena urbana té força tirada, sobretot als barris més perifèrics, i aquest anunci doncs només n'és un exemple. Artistes urbans de primer nivell com el Morat o De La Fuente també han vingut aquí a gravar videoclips. L'Ismael vol potenciar aquest concepte i fer-lo protagonista a les seves samarretes.
9: Bueno, Badalona és una ciutat que té una escena tant de graffiti com de rap, bueno, esportiva, forta, i per què no, no? Com promocionar-la, i que és el que et dic, no és només... No només hi ha que tenir una lectura, amb aquesta visió meva que jo fico aquí amb el rap, doncs li donem la volta i juguem amb aquest significat.
7: I al final, la veritat és que Badaloners doncs, ja és una iniciativa que promou l'orgull pels barris de la ciutat de Badalona i els seus veïns i veïnes.
8: Totalment, en l'Ismael treu pit de ser de llafiar i amb les seves samarretes vol aconseguir que els veïns de Badalona se sentin orgullosos de portar els seus barris o els seus elements a la roba que vesteixen. Fins no fa gaire, diu, això s'amagava una mica.
9: Jo soc de llafiar i quan jo és que jo no ho sabia. Jo quan era petit no m'ho imaginava massa. Però és quan surts del barri que diuen, no, tu eres d'ahir, però... Saps? Ho veuen com despectivament, i jo crec que és el que et dic, una mica el... si t'agrada el rap com a mi, saps que això de mostrar o ficar al mapa d'on ets és molt important, perquè estàs visibilitzant que hi ha alguna cosa més allà, no? Que hi ha talent...
8: En resum, tal com diu l'Ismael, mola portar el nom del teu barri al pit. No hi ha document que ho descrigui millor que aquest.
9: Quan tens el nom del teu barri al pit, és com, mira, jo tinc una camiseta de mi barri, tu no, saps? I això mola perquè la gent s'identifica.
7: Doncs Martí, una gran iniciativa aquesta, molt original, això de fer samarretes que ens recorden amb orgull d'on venim. Pels oients badalonins, o no cal que siguin badalonins, si els ve de gust, Martí, qui tingui curiositat per veure o comprar alguna samarreta de l'Ismael, on es poden trobar?
8: Molt fàcil, a la seva pàgina web, badaloners.com. Allà apareixen tots els models disponibles, amb talles i tota la pesca.
7: Martí, espera't un moment, perquè la Laia Micó, que normalment està darrere el vidre, ha entrat a l'estudi, avui va vestida de blanc, negre i verd, no sé si això et dona alguna pista.
8: Imagino que sí.
7: I ella volia fer un comentari sobre aquest tema.
10: Sí, hola, Martí. Escolta'm, parlem amb l'Ismael i jo vull la meva samarreta del barri El Progrés. Què és això? Però... He entrat i he vist que només hi havia 4 barris.
8: Sí, de moment li vam fer la petició a l'Ismael que ha d'ampliar aquesta col·lecció de samarretes, perquè realment hi ha molta gent dels barris d'aquí de Badalona que se senten orfes una mica de samarreta.
10: Home,
8: i volen
10: jo totalment. L'Anna em diu, ai, entrevistem, que ja veuràs, que hi ha Badaloners, quines samarretes més xules, i he entrat a la pàgina web i dic, home, dic, i jo què?
7: Falta la seva. Ja li pots estar dient a l'Ismael que tenim aquí peticions de barris concrets, i no sé si fins i tot li ha arribat alguna petició d'algun altre municipi, de dir que s'hagin interessat per aquesta experiència per fer la dels seus. Des d'aquí faig una crida a Vilanova i la Geltrú.
10: Aquí tots aprofitem, ja ho veus, Martí.
8: Que sapiguem no, però com a mínim aquests dies crec que amb la de la penya en tenim prou per anar ben orgullosos, eh?
10: Sí.
7: Sí, no? Enhorabona a tots dos.
10: Moltes gràcies. Avui estem de ressaca total i encara ens queda, eh? Encara ens queda que hem d'anar a celebrar a les 7 de la tarda, eh?
7: Exacte. Doncs mira, tenim una de ressaca musical i l'altra que demà vindrà de ressaca esportiva. El Martí demà no li toca.
8: No.
7: Martí, doncs veig que Badaloners té molt camp per córrer. Digue-li, si us plau, a l'Ismael aquesta petició que li fem. Moltíssimes gràcies per haver tornat aquí al Rambla 54 amb aquesta història tan simpàtica i tan necessària, això de recuperar l'orgull d'on venim. Fins a la propera.
8: Sí. Merci, fins a la propera.

0: estàs escoltant Rambla 54.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
0: Ni idea.
1: És un programa de coses xules.
0: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
0: Aneu a punt d'escoltar.
1: No, esteu escoltant millor.
0: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
3: A pocs metres de profunditat davant de la costa de Tarragona hi ha un vaixell que fa més de 30 anys que no navega. Es diu La Dragonera. Amb 65 metres d'eslora descansa sobre el fons marí, convertida en refugi de nombroses espècies i en un dels punts de busseig més coneguts de la ciutat. Però darrere d'aquest vaixell enfonsat hi ha una història que comença molt abans de la seva arribada al fons del mar. L'any 1960, la Dragonera sortia de les drassanes Juliana Constructora Gijonesa. Era un vaixell mercant de càrrega construït per navegar i transportar mercaderies. Durant anys va formar part de la flota mercant, però amb el pas del temps va quedar fora de servei i és precisament quan deixa de navegar que comença la seva història més sorprenent. A Tarragona, la Societat d'Exploracions Submarines, la SES, feia dècades que treballava per conèixer millor el fons marí. La idea era crear un espai que permetés protegir i estudiar la vida marina i alhora oferís un lloc interessant per practicar el submarinisme. I van trobar una solució ben singular, convertir un vaixell que ja no tenia ús en un escull artificial. La Dragonera va ser escollida, doncs, per formar part d'aquest projecte, però abans d'enfonsar-la calia preparar-la a consciència. No es podia simplement agafar un vaixell vell i llançar-lo al mar. Es van retirar combustibles, olis i altres materials contaminants. També es van eliminar elements que podien representar un perill per al medi marí o per als submarinistes. I una de les peces més importants del vaixell, el seu enorme motor, va ser extreta. Avui aquest motor es conserva al Museu del Port de Tarragona. Tot estava preparat i el 9 de juliol de 1994 la Dragonera va iniciar la seva última travessia. Aquesta vegada, però, no havia de tornar a port. Va ser enfonsada deliberadament davant de Tarragona, en la zona que posteriorment formaria part del parc subaquàtic. El vaixell va quedar sobre un fons de sorra escorat cap a babord. La part menys profunda se situa aproximadament als 14 metres i la més profunda arriba fins als 24. I és aquí on comença la seva tercera vida, perquè la Dragonera ja no era un vaixell, era un nou hàbitat. Amb el pas dels anys, algues i altres organismes van començar a colonitzar-ne l'estructura i el vaixell es va convertir en refugi per a diferents espècies marines. Però aquesta història no només es pot explicar des de la superfície, també es pot viure. Avui, diferents activitats i immersions permeten als submarinistes acostar-se a les restes de la Dragonera i descobrir-les de primera mà. Un dels actors principals és la Societat d'Exploracions Submarines de Tarragona, entitat sense ànim de lucre, que s'encarrega de gestionar l'accés al parc subaquàtic. N'hem parlat amb la seva presidenta, Ana Belén Martín.
4: Nosaltres el que fem és gestionar l'accés a aquest parc. Tothom pot arribar a aquest parc. El que passa és que tens que arribar amb unes condicions. És a dir, no tothom pot fer busseig lliurement. N'hi ha diferents nivells de busseig i n'hi ha diferents vies d'arribar al parc. Pots arribar per terra amb el far de la Banya, que és a les casetes que tenim nosaltres com a associació allà, però també pots arribar per mar per qualsevol dels clubs ja com oberts que hi ha a Tarragona i hi ha altres llocs.
3: El descens és probablement un dels moments més espectaculars. A mesura que el submarinista baixa, el vaixell apareix sota l'aigua, primer com una silueta i després cada vegada més definit. Finalment apareixen les formes de la Dragonera, el casc, les cobertes i les diferents estructures que encara es conserven. El que fa especial aquesta immersió és que no només permet veure les restes d'un vaixell, permet veure també com el temps l'ha transformat. Allà on abans hi havia acer, ara hi ha vida, peixos que utilitzen les estructures com a refugi i organismes que s'adhereixen al casc. espais que abans formaven part d'un vaixell mercant i que ara tenen una funció completament diferent. La natura ha anat ocupant l'estructura creada per l'home i aquesta transformació és un dels grans atractius de l'excursió. Ens en dona tots els detalls Anabel en Martín.
4: Dins la Dragonera no es pot entrar, però per al voltant de la Dragonera i per entrar a la popa, que és on està encara la cabina de popa, es pot entrar perquè això és obert, és una àrea oberta, no tens que entrar dins, està obert. La Dragonera el que té és que cada vegada que baixes trobes algú diferent. Per exemple, a proa hi ha l'antic molinete, i ahir hi sol veure una morena que de tant en tant s'enganxa al molinet aquest i arribes i veus la morena un dia sí, un dia no, segons com li dona la morena. I n'hi ha moltes barracudes també, n'hi ha molta vida, molta durada, molts fans de peixos, i jo crec que el més curiós és arribar i veure des de la popa tots els fans de peixos que hi ha sota la popa, perquè n'hi ha de veritat que hi ha molta vida. I llavors la si tu arribes per sota, diem tocant el fons, veure tots els peixos i l'alçada de la Dragonera, perquè és un barc gran, és un vaixell gran, és molt xulo.
3: Amb tot, la Dragonera forma part d'un projecte molt més ampli. Després del seu enfonsament, altres embarcacions i estructures també van passar a formar part del Parc Subaquàtic de Tarragona i l'any 1995 es va inaugurar oficialment aquest espai. L'objectiu era combinar la conservació del medi marí, la investigació i la pràctica del submarinisme i amb el temps el projecte ha demostrat que un objecte artificial pot acabar integrant-se en l'ecosistema. La Dragonera n'és probablement l'exemple més conegut. Però qui pot fer aquesta activitat? És una excursió per a qualsevol persona? Cal tenir experiència? I com es garanteix que la visita al vaixell sigui segura i respectuosa amb el medi? Anabel en Martín ens explica els diferents nivells pel que fa als requisits dels bussejadors.
4: El que es fa és tindre un protocol per sol·licitar l'entrada al parc. És com si fos un accés. I aquest accés tens que ajuntar la teva titulació de busseig i la teva llicència, és a dir, és com conduir un cotxe, perquè ens entenem. Tothom té que tindre el carnet de conduir i a més també té que tindre l'assegurança. No pots bussejar si no tens una assegurança, perquè no té que passar res, però tens que estar assegurat per si qualsevol cosa sorgeix, tindre el teu recolzament. Per arribar a la Dragonera tens que tindre com a mínim l'Open, que és el i jo recomanaria l'Advance del PADI, i també el bussejador d'una estrella d'aquí, perquè la Dragonera, a sota de la Dragonera arribes a vora 24 metres de profunditat. I llavors, per baixar a 20 metres de profunditat bussejant, ja tens que tindre una experiència lluny d'aquí.
3: Per als submarinistes, la Dragonera és molt més que un punt al mapa, és un lloc on conviuen dues històries, la història humana d'un vaixell que va néixer l'any 1960 per navegar i la història natural d'una estructura que després d'enfonsar-se l'any 1994 ha estat ocupada progressivament per la vida marina. Avui, quan algú es submergeix fins a la Dragonera, fa un viatge en el temps. Pot observar les restes d'un mercant que va tenir una vida molt diferent de l'actual, però també pot veure com el mar ha transformat aquest objecte. Un vaixell que ja no transporta mercaderies, però que ara transporta una altra cosa, història, biodiversitat i experiències per als qui baixen fins al seu costat. Des de la superfície, la Dragonera és invisible, però sota l'aigua, a entre 14 i 24 metres de profunditat, hi ha els 65 metres d'un vaixell que fa més de 3 dècades que espera els submarinistes i potser aquesta és la part més fascinant de la seva història. La Dragonera va ser construïda per navegar, va quedar fora de servei i quan semblava destinada a desaparèixer va començar una nova vida sota el mar.

La història de la Dragonera és la història d'un vaixell que va deixar de navegar, però que encara continua explicant coses. Només cal posar-se les ulleres, entrar a l'aigua i baixar, perquè a Tarragona una part de la història marítima no es troba en un museu, es troba sota el mar.

0: Bona tarda, Anna. A veure què t'ha semblat aquest primer reportatge de la temporada sobre la Dragonera. I ja que estic, me presento. Jo sóc l'Eduard París, una de les veus de Ràdio Ciutat de Tarragona i que, per tant, aniran passant per aquests micròfons de Rambla 54. Des d'aquí, des de Tarragona, doncs, bueno, ens considerem una ciutat molt multiesportiva i que no podia ser d'una altra manera. El meu perfil, doncs, m'ha enfocat precisament cap als esports. M'encanta fer-ne seguiment de pràcticament tots, però especialment de l'esport rei, del futbol.
1: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Rambla 53 a la meva ràdio local.
1: 54.
2: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
1: Crec que m'he equivocat.
2: Rambla 53 a la meva ràdio local.
1: 54.
2: Crec que ho hem de tornar a fer.
1: Vale, va, un altre cop.
2: Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Perfecte.
3: Ei, què tal? Mira, jo sóc l'Oriol, l'Oriol Leo, de Ràdio Arenys, l'emissora de Gana, de les emissores locals de Catalunya. Però vaja, mira, això és un detall, això és igual. El que ens importa és que aquí a Arenys tenim un robot que ens atén quan anem, per exemple, a una clínica dental. Allò que vas al dentista perquè vols que et facin algun tractament, doncs qui t'atén és un robot. I, a més, també aquesta clínica dental, la clínica dental Marina Ostrell, on hi ha aquest robot també...

0: Premià de Mar en 3 minuts.
1: La unitat d'intervenció cívica continua sumant efectius. Es va crear fa 4 anys per combatre l'incivisme i ara ja compta amb 2 operaris d'intervenció immediata que s'ocupen de netejar o endreçar quan es detecta alguna incidència. Amb la incorporació d'aquests 2 treballadors municipals, que se serveixen d'equipament propi, la unitat comptarà mateix amb 4 efectius, aquests 2 operaris i els 2 policies que també tenia des de l'inici. N'ha parlat l'alcalde, Rafa Navarro, que ha anunciat que aviat el cos incorporarà també 2 policies més i que, va dir, aquest serà l'equip que gestionarà també el sistema d'identificació de femtes de gos per ADN que s'implantarà en el futur. L'alcalde també es va referir, amb relació a la recollida de brossa, a la trobada de la taula de sostenibilitat i a la intenció de reobrir els contenidors l'any 2027. La nova comissaria de la policia local de Campou podria rebre aquesta setmana l'última empenta administrativa. El ple municipal n'ha d'aprovar definitivament l'avantprojecte. Segons explica l'Ajuntament, en la convocatòria de ple han estat desestimades les al·legacions de la plataforma veïnal de Campou, el sector dels veïns contraris a aquest equipament en aquest barri. L'alcalde, Rafa Navarro, ens explicava al Parla l'alcalde que comprèn les reticències d'aquests veïns, però que tots els responsables tècnics consideren que és un emplaçament adequat. El Consorci Sanitari del Maresme ha ampliat la capacitat del seu hospital a domicili d'atenció intermèdia, que ara podrà atendre fins a 30 pacients al mateix temps. Aquesta ampliació arriba després de gairebé 2 anys de funcionament del servei, el qual es va iniciar al setembre del 2024. Segons explica el Consorci, s'ha rebut una valoració molt positiva tant per part dels pacients com de les famílies. El premiarenc David Olivares en cultura serà el nou protagonista del Tenorio, l'espectacle del Terrat que tornarà al Teatre Coliseum de Barcelona aquesta propera tardor. Olivares agafa el relleu d'Andreu Buenafuente, que havia encapçalat les 2 primeres temporades d'aquest muntatge. L'actor compartirà escenari amb Sílvia Abril, que manté el paper de Doña Inés. El repartiment d'aquesta nova temporada també incorpora Artur Busquets, Anna Bertran i Roger Julià. En esports, una de freda i una de calenta pels equips premiarencs que jugaven aquest cap de setmana. Triomf del primer equip femení de bàsquet a Supercopa i dolorosa derrota del primer equip de futbol. El sènior femení de l'AB Premià es va imposar al grup Barnes 68-51. L'equip suma 2 victòries en les 2 primeres jornades. I en futbol, el quart va superar clarament el Premià per 5-0 en un partit que els locals van dominar de principi a fi.
0: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat al president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. L'organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors d'aquest sector. El mes d'abril presentarà les primeres conclusions. Treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manuel del Pozo, que és president del Consell d'Educació de Catalunya.
4: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, invitats estrangers que ens poden aportar criteris interessants amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
3: Entitats i veïns de l'Hospitalet de Llobregat anuncien que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen depurar responsabilitats. El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns d'aquest barri han convocat una protesta el proper 3 d'octubre a les 7 del vespre. I parlem dels usuaris de la C28 al Port de la Bonaigua, que es mostren molestos amb la manca d'horaris concrets dels talls de circulació. Diuen que fa un mes que s'apliquen per obres. Els alcaldes d'Alt Àneu, Josep Rossell, d'Esterri d'Àneu, Pere Ticó, s'han sumat a aquesta inquietud i han demanat claredat, planificació, informació veraç. Fa just un mes que el Servei Territorial de Carreteres de Lleida va anunciar que motiu de les obres en aquest

0: Aquesta carretera realitzen ahir en talls totals de 45 minuts i de 15 minuts en pas alternatiu. La realitat és que aquests talls de circulació poden superar hores d'ara l'hora i mitja. Hi han intervingut 500 quilos de marihuana en una nau industrial de Santa Perpètua de Mogoda. La policia ha intervingut 2.350 plantes a l'interior d'una nau a la localitat vallesana. L'entrada a les instal·lacions és fruit d'una investigació iniciada al maig, centrada en el cultiu i en la venda. I parlem de cultura. El Palau Robert ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure, amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena, com Frederic Amat o Montse Amenós. L'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta aquest mig segle de trajectòria en una de les institucions dramàtiques de referència del país.
1: Operativa la nova unitat d'intervenció cívica que aviat sumarà dos policies més.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: La unitat d'intervenció cívica continua sumant efectius. Es va crear fa 4 anys per combatre l'incivisme i ara ja compta amb dos operaris d'intervenció immediata que s'ocupen de netejar o endreçar quan es detecta alguna incidència. Amb la incorporació d'aquests dos treballadors municipals, que se serveixen d'equipament propi, la unitat comptarà mateix amb 4 efectius, aquests dos operaris i els dos policies que també tenia des de l'inici. N'ha parlat l'alcalde, Rafa Navarro, que ha anunciat que aviat el cos incorporarà també dos policies més i que, va dir, aquest serà l'equip que gestionarà també el sistema d'identificació de femtes de gos per ADN que s'implantarà en el futur. L'alcalde també es va referir, en relació a la recollida de brossa, a la trobada de la taula de sostenibilitat i a la intenció de reobrir els contenidors l'any 2027. La nova comissaria de la policia local de Can Pou podria rebre aquesta setmana l'última empenta administrativa. El ple municipal n'ha d'aprovar definitivament l'avantprojecte. Segons explica l'Ajuntament, en la convocatòria de ple han estat desestimades les al·legacions de la plataforma veïnal de Can Pou, el sector dels veïns contraris a aquest equipament en aquest barri. L'alcalde, Rafa Navarro, ens explicava al Parla l'alcalde que comprèn les reticències d'aquests veïns, però que tots els responsables tècnics consideren que és un emplaçament adequat. El Consorci Sanitari del Maresme ha ampliat la capacitat del seu hospital a domicili d'atenció intermèdia, que ara podrà atendre fins a 30 pacients al mateix temps. Aquesta ampliació arriba després de gairebé 2 anys de funcionament del servei, el qual es va iniciar al setembre del 2024. Segons explica el Consorci, s'ha rebut una valoració molt positiva tant per part dels pacients com de les famílies. El premiarenc David Olivares en cultura serà el nou protagonista del Tenorio, l'espectacle del Terrat que tornarà al Teatre Coliseum de Barcelona aquesta propera tardor. Olivares agafa el relleu d'Andreu Buenafuente, que havia encapçalat les dues primeres temporades d'aquest muntatge. L'actor compartirà escenari amb Sílvia Abril, que manté el paper de Doña Inés. El repartiment d'aquesta nova temporada també incorpora Artur Busquets, Anna Bertran i Roger Julià. En esports, una de freda i una de calenta pels equips premiarencs que jugaven aquest cap de setmana. Triomf del primer equip femení de bàsquet a Supercopa i dolorosa derrota del primer equip de futbol. El sènior femení de l'AB Premià es va imposar al grup Barnes 68-51. L'equip suma 2 victòries en les 2 primeres jornades. I en futbol, el quart va superar clarament el Premià per 5-0 en un partit que els locals van dominar de principi a fi.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Media i la xarxa.
3: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
4: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
3: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
4: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
5: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
6: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
7: No sabia que t'agradessin els musicals.
8: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
9: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
7: Aquest no ets tu.
10: No, és el Gene Kelly.
8: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
8: Continguts en xarxa.

0: Benvinguts i benvingudes de nou a l'Inspira't de Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM. Cada inici porta una oportunitat i avui en comencem una, la cinquena temporada de l'Inspira't.
1: Venim de dies de pausa, de soroll, de silenci, de vida i tornem amb aquella sensació que encara queda molt per explicar, molt per descobrir i molt per compartir. Hi ha temporades que simplement continuen i n'hi ha d'altres que comencen de veritat. Comencem. Comença l'Inspira't.

0: Avui ens visita Sílvia Rubiés, responsable de Glid en Espanya, una plataforma de cites no monògames que, a més de funcionar com a app, analitza el comportament real de les relacions. Volem aprofitar la tornada a la rutina després de l'estiu, aquest moment en què les parelles es retroben o es tensionen, com vulguem mirar-ho. Sílvia, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, què tal, com esteu?
0: Benvinguda a l'Inspal. Primer Inspira't a la temporada, eh?
1: Oh, quin honor, moltes gràcies.
0: Això, encara estem en rodatge, ja has vist que estem així com una mica a ralentir perquè venim amb molta energia renovada, però encara allò del micro se'ns ha oblidat una mica des del juliol. Sílvia, primer de tot, què és exactament Gliden? Hem parlat de que és una plataforma, però identifica'ns, què passa a Gliden?
1: Bueno, Gliden és una app de cites no monògames, és a dir, es va crear fa com 15 anys, més de 15 anys, el 2009, a França, com a resposta una mica a una ansietat que es va veure entre la gent que s'aplicava, que s'anotava, diguéssim, aplicacions de cites i amagaven el seu estat verdader civil, no? Deien que estaven solters o solteres quan en realitat no ho estaven. Llavors, aquí es va detectar que hi havia un nitx de consum i un nitx i una necessitat, i es va decidir doncs, crear aquesta plataforma per a que tothom que vulgui aventures o que vulgui trobar només amants doncs, vagi a Gliden, que s'escriu G-L-E-E-D-E-N, Gleden, que ve de Gli, que és alegria, i Eden, és a dir, el paradís, la fruita prohibida, que és el nostre logo, que és la poma, el pecat, no? I tothom que estigui allí, doncs, com dic, ja sap una mica el que juga i el que es trobarà doncs, amb gent que simplement el que volen és tenir aventures i buscar amants. No hi ha llocs a mals entesos, no hi ha llocs a reclams, ni ningú té per què amagar quin és el seu estat civil. Mm-hmm. També cada cop hem anat veient dins la societat doncs, que el que és la monogàmia en si doncs, es va ampliant o va desapareixent segons ho vulguis dir, tot i que encara quedarà molt perquè desaparegui, perquè està molt arrelada dins la nostra societat i creen i sí que és veritat, però que cada cop més les noves generacions sembla que creuen més en relacions obertes, no monogàmia, parelles lliures, i llavors tota aquesta gent també té cabuda doncs, dins de Gliden.
2: Quin percentatge podem dir de gent que és infidel? No sé si hi ha un percentatge per països o com ho podríem calcular això? Tenim
1: sí, votada? Sí, no. Nosaltres cada X temps anem fent estudis. Tenim estudis de tota Europa, de Llatinoamèrica, i, per exemple, a Espanya sí que podem dir que fins a un 50% de la població, és a dir, la meitat de la gent, així, amb grans nombres. Després, homes segurament serà més cap al 60, les dones seria més cap al 55, el 45, llavors quedaria una mitja del 50% de la població espanyola, doncs en algun moment ha admitit que ha sigut infidel a la seva parella. De totes maneres, com dic, i també apuntant Gliden, no?, que nosaltres anem molt dirigides a les dones, perquè creiem doncs, que les dones tenen la mateixa llibertat sexual que podrien tenir els homes, i de fet fem moltes accions per a que així sigui, no promovent o parlant d'infidelitat o no monogàmia, sinó parlant de tots els tabús que tenen a veure amb la sexualitat femenina i que avui existeixen. I doncs tot això ho dic perquè, tot i ser nosaltres dirigits a les dones, encara el percentatge dels nostres usuaris és com un 65-70 davant d'un 35-40 de dones. És a dir, que encara és l'home el que continua sent molt més infidel que la dona.
2: Pot ser que les dones també siguin, no sé si això també doncs, és una creença, no? Com més discretes que els homes?
1: Sí, clar.
2: I els hi faci por ficar-se en una app perquè no les descobreixin? No sé si va per aquí.
1: Bueno, amb una app o a la vida real. Vull dir, avui en dia encara la infidelitat femenina continua sent un gran tabú. De fet, està més castigada, no tant, cada cop no tant com anem modernitzant-nos en el sentit que, bueno, qui vulgui, tothom és lliure, no?, una mica de fer el que vulgui amb la seva vida, i no a un home se l'ha de condemnar menys o se l'ha d'aplaudir, i a una dona se l'ha d'estigmatitzar. De fet, vam fer un estudi farà uns 4-5 anys, crec que va ser al voltant de la pandèmia, i on deien que les dones no ho expliquen, en el cas de que tinguessin una aventura, una man, un afer, no ho expliquen ni tan sols a les seves millors amigues ni a qui tingui més confiança. És a dir, encara sentim molt la pressió social sobre nosaltres en que, bueno, això està molt mal fet i molt pitjor fet que si fos un home. I per aquesta raó, si ho fan, si ho cometen, no ho expliquen i d'entrada ja també es frenen bastant perquè saben que hi haurà aquesta bueno, condemna més forta, diguéssim, no sobre elles.
2: I si parlem de mares, perquè m'ha vingut a mi ara això al cap, més estigmatitzades encara, m'imagino, oi?
1: Sí, clar, bueno, a veure, el que passa és que normalment dins de la nostra aplicació, per exemple, que sobre les que tenim les dades perquè fem enquestes als nostres usuaris i demés, moltes de les nostres usuàries ja són mares, perquè normalment una infidelitat quan tu t'apuntes o quan vols tenir una aventura, dona igual, no parlem, aquesta paraula és molt lletja, és així, no? Tampoc volem amagar res, però quan una dona sent la necessitat de tenir una aventura, molts cops és una dona que és mare ja, perquè ha tingut ja uns certs anys de relació amb el seu marit. De fet, és a partir dels 10 anys que estàs en una relació o a matrimoni que es sol caure en aquest tipus de tentacions, per així dir-ho. Llavors, el més segur és que aquesta gent, aquestes dones, ja tinguin fills. Inclús no fills no tan petits, això sí que és veritat. Moltes vegades són les mares que ja s'han quedat amb el nido vacío, que en diuen, no? Que a lo millor han superat els 45, 50 anys, o encara que en tinguin el nido vacío, però que els fills ja volen, ja no les necessiten, i elles es queden una mica que ja no són ni parella, perquè el seu marit les veu com una roommate, no? Algú que està per casa i que s'organitza i s'encarrega de la intendència, ja tampoc és una mare, perquè els seus fills no la necessiten, i ella s'ha perdut totalment com a dona, perquè durant tots aquests anys doncs, ha estat per als altres. I de repente diu, bueno, jo ara amb què m'he quedat? A sobre ja tinc una certa edat que, bueno, malauradament ja comencem a ser bastant invisibles, diguéssim, dins de la societat, i llavors doncs tenen aquesta necessitat de tornar-se a reconnectar amb la seva feminitat, amb la seva sexualitat, a tornar-se a reconèixer com a dones, i molts cops, i això ho sabem per dades i per enquestes que hem fet als nostres usuaris, fan el pas de buscar una mà o una aventura doncs per això, per tornar-se a sentir com a dones i desitjades, que algú els digui, ostres, que maca que estàs, que guapa, avui tenia unes ganes tremendes de veure't. Nosaltres així fem broma a Gliden, sempre diem que Gliden és el millor botox que te puguis posar per una dona, perquè és que et rejuveneix com a 10 o 15 anys i tornes a sentir, en molts casos, aquestes papallones a l'estómac i aquestes ganes una altra vegada de voler viure, enamorar-te i de tornar a viure doncs així, amb alegria i amb entusiasme, no? I tornar a sentir-te viva i dona també desitjada.
0: És molt interessant obrir aquest debat. Les dones comencem a parlar de temes que també ens interessen, perquè parlar de la nostra intimitat moltes vegades ens ha fet com una mica de... Pues això, parlem de tabús, pues ens fa com una mica de que no podem parlar d'aquestes coses. Comencem a parlar. Això significa que Gliden és algo més que una app o una aplicació.
1: Sí, exactament. Com deia, el fet de que estiguem molt, molt enfocades a la dona i a derribar els tabús al voltant de la dona i de la sexualitat femenina fa que nosaltres emprenguem moltes accions per parlar del tema. Per exemple, ara aquest divendres estrenarem la segona temporada d'un podcast, un vídeo podcast, que es diu Gliden Confidencial, con Marta Riesco, que la host és la periodista Marta Riesco, i al igual que la temporada passada, doncs tenim 6 entrevistes a 6 dones de la societat espanyola, totes elles molt interessants des d'un punt de vista o de l'altre. I totes, i amb totes parlem de sexe i de sexualitat. La idea és fer xerrades així com si estigués al sofà de casa teva prenent un vi amb la teva millor amiga i començar a confessar-te sense cap tipus de filtre ni de vergonya. No? Altres accions vam fer, per exemple, al Museu Eròtic de Barcelona, l'exposició Más Coñazo del Mundo, que com el seu nom indica, era tota una exposició de quadres i de fotografies i de diferents arts plàstiques que el que intentaven era mostrar i normalitzar la vulva femenina, començant pel fet que deia, ostres, quantes vegades entres en un bany, quan érem joves, no? Inclús, no? D'un lavabo d'una discoteca i és normal veure una polla dibuixada i mai veies una una vulva dibuixada, no? És a dir, fins aquí arriba el tabú, i que moltes dones fins i tot arriben a l'edat adulta i han tingut fins i tot fills i no es coneixen la vulva, no? Llavors, ja et dic, anem fent diferents cosetes i accions perquè aquest tema doncs entri dins de la nostra societat i se'n pugui parlar normalment sense que sigui un tabú, sense que tinguem vergonya i totes al final aprenguem. Arran de la pandèmia, no? I dels últims temps es va posar de moda el famoso succionador de clítoris, el Satisfyers, i bueno, per fi ja la masturbació femenina ha salido de l'armari, no? Com qui diria, perquè, ostres, abans era com que no es podia parlar, ara ja veus que es poden regalar aquest aparell i altres joguines eròtiques, per exemple, amb un sopar mentre s'està fent el cumpleaños d'algú, i ja s'ha normalitzat, no? Bueno, sí que levantes alguna ceja i algun somriure, però bueno, que ja no és allò en plan, ui, mare meva, aquestes marranes que estan fent aquí al mig, vull dir, a veure, és una cosa natural, al final no deixem parlar de salut.
0: Exacte.
2: Salut sexual.
0: I ara que parles de salut podem també parlar de futur, vols dir que les relacions seran perennes, duraderes, com les teníem enteses fins ara? Perquè tot això està canviant, no? Tot això està fent que la gent es remogui, no?
1: Estan canviant molt les maneres de relacionar-nos tots, i a més està canviant d'una manera molt ràpida, i sí que, per exemple, fa uns anys hi havia un gran boom de les aplicacions de cites i tothom estava apuntat i era normalitzat i bueno, allò va començar una mica a sortir-se de mare i de més. Ara les aplicacions de cites a l'ús, diguéssim, Gliden, són bastant nicho perquè és per una qüestió molt en concret, no? I a través de Gliden pues, pots trobar aquesta discreció, seguretat i privacitat, no? Les aplicacions a l'ús, diguéssim, estan ara mateix decaient per el fet doncs, que la gent doncs, es cansa d'aquest mercat, diguéssim, de fotografies i carrusel, després també acusen al ghosting o acusen a la irresponsabilitat afectiva, que això, al cap i a la fi, no és culpa tampoc de les aplicacions, és culpa de la persona que les està utilitzant, de nosaltres, no? Però vull dir-te que sí, que tot això va canviant. Ara sembla que, bueno, volem tornar a conèixer la gent d'una manera més natural. Sí que fins ara era monogàmia, me caso para siempre, y bueno, menos mal que vino el divorcio y al menos te pots separar. Ara, bueno, la gent es casa menys i sí que cada cop sembla que el parlar de relacions obertes tampoc no fa tan mal, en plan, bueno... Igual tu o qui sigui no s'ho planteja ara mateix, però sí que se'ns parla de cada cop més gent que diu, bueno, sí, jo a tu tinc amb la meva parella un projecte de vida, tinc uns fills, un projecte, una casa, una hipoteca i tota la meva vida està enfocada a fer-la amb aquesta persona, però a l'hora de tenir relacions sexoafectives, doncs hem arribat al pacte, a l'acord, de que cadascú amb les seves normes, perquè aquí sí que això és una cosa de dos i cada parella és un món, doncs que si volem tenir relacions sexuals amb una altra persona, doncs es pot tenir. O gent que diu, bueno, jo estic amb aquesta persona i soc monògama, però sé que durarà el que durarà, perquè jo no me puc imaginar tota la vida amb aquesta persona. És a dir, que sí que és veritat que cada cop més estan entrant altres models de relacions sexoafectives dins de la societat i s'estan no normalitzant, perquè com he dit, encara tenim molta, bueno, molta força i molta pozo pues, de catolicisme, de societat, del patriarcado, de les dones, el que diem, però sí que les noves generacions, inclús a l'hora d'ells mateixos, com a reconeixes quina orientació sexual, molts ja són bisexuals directament, un any tenen nòvio, l'any següent tenen nòvia, i tot això està canviant molt, ja com a que els marges i una mica el corset de com havia de ser una relació afectiva s'estan ampliant moltíssim.
2: I si parlem de digitalització, podem considerar que el sexe per internet també és sexe?
1: Sí, bueno, clar, aquí sempre, nosaltres quan parlem de Gliden, a Gliden de la infidelitat, diem que hi ha fins a tres tipus d'infidelitat, que és la infidelitat per se, que és la que tothom coneix, que és quan realment pues, doncs, tu tens un contacte, diguéssim, personal i físic amb una altra persona, no? Dones un petó per alguns... Això pot ser una infidelitat o no, per altres, vamos, el només tenir el telèfon mòbil boca baix amb una taula ja és una infidelitat, perquè estàs amagant alguna cosa. El donar un like amb una foto d'una noia que no és la teva parella o un noi també ja és una infidelitat. Clar, aquí hi ha infidelitats segons cadascú tingui muntat al seu cap. El tenir uns missatges o enviar-te fotos pujades de to a través de les xarxes socials o dels canals de comunicació, doncs també es pot considerar per una gran majoria de la societat com una infidelitat. I ara aquí ja viene hasta la guinda del pastel, que és quan és possible tenir infidelitat o no amb ChatGPT. Que aquesta és, és, diguéssim, el nou pas que ja estan fent estudi. Sí, sí, sí, no, no, sí, és que aquí això va molt ràpid, noies. Fins a quin punt la gent pot arribar a considerar que si tu tens una relació que va més enllà de, bueno, de la que pots tenir al bio de feina o de consultar-li, mira, avui tinc un dia de bajón, m'ha passat això, i el ChatGPT te diu, no passa res, noia, tot és culpa dels altres, doncs el mateix pot passar a l'hora de crear-te la teva pròpia parella. De fet, això ja es va inventar fa 10 anys amb la pel·lícula Her, la famosa pel·lícula.
2: Sí, t'anava a dir justament aquesta pel·lícula que m'ha vingut al cap.
1: Doncs cada cop estem més a prop d'això, de bueno, també d'una societat que està més digitalitzada, les noves generacions també tenen una mica, tenen el perill de tancar-se i estar tot el dia connectats, de ja fins i tot una trucada els fa pal, ja tot ha de ser per WhatsApp, ja no es volen comunicar, queden poquíssim, doncs mira, a la llarga tenir i crear-te tu una parella que te diu a tot que sí, que mai te rebutjarà, que et donarà la raó i que a més satisfarà de la manera que sigui, perquè es podrà convertir en un androide, si vols, en una persona que et colmarà tots els plaers, doncs imagina't on podem arribar a això. Bueno, ja és ciència-ficció, quasi, però que és present, vull dir que és passat demà, tampoc
0: això, ens n'anem molt. Això, Sílvia, ja és un amor virtual de veritat, eh?
1: O sigui,
0: amb tota regla. Escolta, una cosa...
1: I amb tots els perills que comporta.
0: Exacte, perquè,
1: clar, perquè
0: tampoc no és real, evidentment.
1: No, no és real i tampoc no és una manera d'enfrontar-se a la vida, perquè al final tu, estant amb parella o no, relacionant-te amb qui sigui, també estàs creixent, no? Perquè te trobes amb uns límits que són els de l'altra persona, on es creixen, que són els de l'altra persona, que també ens fan a tots, doncs, anar creixent i anar moldejant-nos. Clar, si estàs amb algú que a tot te diu camen, pues yo soy el más guapo de todos y yo soy aquí, o sea, no es real tampoco que tú sigues como ets y como te enfrentes a esta situación.
0: Y como anécdota, así, per anar acabant, noteu que les parelles quan tornen de vacances comencen a entrar més a Gliden, per exemple, a la vostra aplicació?
1: Sí, sí, totalment. O sea, és a dir, per notar setembre i gener, que són els mesos posteriors a les vacances, quan hi ha hagut més, diguéssim, convivència dins d'una parella i més estrès, perquè doncs, ja ara l'estiu, per exemple, imagina't, vacances, estiu amb aquesta calorada que ens ha fet a l'apartament de la platja, suant com a polls, nervis, que jo no vull menjar, que a mi no em ve de gust això, que els crios, la tovallola, bueno, la suegra que se me aparece dos dies, a veure, això crea una sèrie de friccions que clar, i després la tornada a la rutina, aquesta és la meva vida, torna a començar així 9, 10, 11 mesos més cada dia a tal hora, porta els nens, fes els bocadillos, els entrepans, és en plan, ostres, és aquesta la vida que vull tenir, no? És molta gent la que es replanteja si realment està vivint la vida que vol tenir o no, i busquen i creen i entren dins aquestes crisis existencials o crisis de parella, en plan, escolta, ens hem adonat que tu i jo ja no ens portem bé, i sí, sí, de fet ja ho estem notant, que està pujant el percentatge d'inscripcions, ara el setembre és brutal, al gener també, perquè a més és l'època de comença un any nou, una vida nova, no? Una mica són aquests moments d'impàs dins de l'any, no? Que fan com una mica de clac-clac, o sigui, a veure on estic i cap a on vaig, i molta gent es replanteja totalment la seva existència. El més fàcil de canviar per començar és la parella, no? O la feina, però bueno, molta gent la parella. I durant l'època de la pandèmia també vam tenir un superaugment, hasta d'un 200% de connexions i de noves altes, perquè allò va ser, vamos, una olla a pressió.
0: I a nivell, perquè vosaltres esteu i sou internacionals, esteu a tot arreu del món, noteu alguna diferència o és més o menys tenim tots les mateixes costums? En aquest sentit, eh?
1: En el sentit que sigui l'època aquesta...
0: Del sexe, d'entrar a les cites, de...
1: Bueno, clar, no, aquí hi ha certes diferències. Jo, per exemple, o sigui, porto el que és la comunicació i el màrqueting d'Espanya i Llatinoamèrica, i, per exemple, aquí ja pots trobar diferències, no? Tot i que som cosins germans, Llatinoamèrica, països com Colòmbia, Mèxic, són molt més conservadors, molt més masclistes, encara està molt més condemnat la infidelitat femenina, encara es parla molt menys de la sexualitat femenina. De fet, estem fent allà molts tallers amb les nostres sexòlogues locals de cada país per tenir xerrades i sopars amb influencers i periodistes i parlar més de la sexualitat i normalitzar dades. I per exemple, a Mèxic hi ha el gran problema del feminicidi, no? Que aquí ja és entrar en un tema molt complicat que també hem de tractar amb molta cura. Després, per contra, tenim països com, per exemple, França, que és el nostre país número 1, on diàriament s'apunten a Gliden més de 1.000 persones. És a dir, més de 1.000 persones cada dia tenim noves apuntant-se a la plataforma. És un país que no és tan catòlic com el nostre, on tot aquest tema de la llibertat sexual històricament també ha sigut més lliure, le ménage à trois, el tenir amants és una cosa com a més acceptada inclús dins de la societat. De vegades van a sopar doncs, el marit amb la dona i l'amant i els tres són amics. Són molt més oberts en aquest sentit. Després tenim, per exemple, la Índia, on també és un gran mercat per nosaltres i s'entén a Gliden d'una altra manera completament diferent, i és que com que a la Índia encara hi ha molts matrimonis per conveniència, doncs el que fan a l'entrar a Gliden és intentar trobar l'amor de veritat, que és el seu amant, però és la persona de la que s'han enamorat de veritat. És a dir, que sí que podem trobar, tot i que al final parlar d'aventura o parlar d'infidelitat o parlar d'un amant pot tenir el mateix significat arreu del món, no té les mateixes connotacions o no es veu de la mateixa manera tot arreu.
0: Això demostra que Gliden és més que una app, més que una aplicació, ho hem comprovat. Continuarem, Sílvia, no?, parlant, ens queden molts temes, tenim tota la temporada per davant, o sigui que esteu convidadíssims si organitzeu aquests podcasts o aquestes exposicions o el que feu, sempre estem obertes
1: a
0: escoltar-vos, eh? O sigui que ja ho saps.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta tarda.
2: Moltes gràcies.
0: I ens retrobem. Continguts en xarxa.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Funky Tracks Radio.
3: Sal y aceite. Solo ingredientes naturales. Y no tenemos nada más que añadir.
2: Funky Radio Show.
3: Consulte la programación.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Presó provisional per als dos detinguts per la baralla de la plaça dels Pagesos a Lleida. La capital del Segrià registra una lleu baixada dels fets delictius, però això sí, un augment de les detencions. Són dades aportades a la Junta Local de Seguretat d'aquest dilluns. Eric López, UAU Lleida Ràdio.
2: El jutjat de Guàrdia de Lleida ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als joves de 24 i 22 anys que van detenir per la seva presumpta implicació en la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos. El cas s'ha abordat aquest dilluns en la reunió de la Junta Local de Seguretat, que també ha posat el focus en la multireincidència. A Lleida s'han detingut 164 persones que acumulaven 3 o més fets delictius imputables i d'aquestes 13 superaven les 20 detencions. Tot i el creixement de la població de la ciutat de Lleida, els fets delictius han baixat un 1,1% entre gener i agost, mentre que les detencions han augmentat un 10%. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat la reducció global dels delictes i el reforç de la plantilla dels Mossos a la ciutat amb 91 efectius. L'escoltem.
3: Aquest 1,1% de disminució és resultat d'una molt bona feina que es porta fent per part del cos de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i les forces de seguretat de l'Estat, Policia Nacional i Guàrdia Civil, i que portem durant més de 2 anys una reducció sostinguda d'aquells delictes que més impacten sobre la percepció de seguretat de la ciutadania.
2: Entre gener i agost s'han registrat 603 incompliments de les ordenances municipals, principalment per soroll, acumulació de residus o consum d'alcohol al carrer. Per fer-hi front, la Paeria preveu crear un equip específic de la Guàrdia Urbana per perseguir aquestes infraccions, coincidint amb la nova ordenança de civisme que el govern local portarà a debat aquest divendres al ple.
1: Més qüestions. Les cadenes de televisió CNN, IMS Now o el diari Politico han presentat una demanda contra l'administració de Donald Trump per negar l'accés a la Casa Blanca als seus periodistes, una mesura adoptada pel president sota l'argument que els mitjans en qüestió difonen mentides. En un comunicat conjunt han denunciat que la decisió de Trump vulnera la llibertat de premsa. Ja ha contestat Trump en un missatge a Truth Social, la seva xarxa social, dient que no és un atac a la premsa lliure, sinó contra les notícies falses. I el Tanatori Municipal de Tarragona ha culminat la primera fase d'una reforma integral destinada a modernitzar les instal·lacions i oferir un espai més còmode per les famílies, més funcional i segur per als professionals. L'equip es va inaugurar l'any 93 i ha rebut una inversió de més d'1 milió d'euros. I un apunt

0: perquè els Congrés de Diputats homenatge ara a les 6 de la tarda Pau Casals. Serà la primera vegada que l'hemicicle acull una celebració del Dia Internacional de la Pau i serà la figura d'aquest músic català amb motiu del seu 50 aniversari.
1: Operativa la nova unitat d'intervenció cívica que aviat sumarà dos policies més.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: La unitat d'intervenció cívica continua sumant efectius. Es va crear fa 4 anys per combatre l'incivisme i ara ja compta amb dos operaris d'intervenció immediata que s'ocupen de netejar o endreçar quan es detecta alguna incidència. Amb la incorporació d'aquests dos treballadors municipals, que se serveixen d'equipament propi, la unitat comptarà mateix amb 4 efectius, aquests dos operaris i els dos policies que també tenia des de l'inici. N'ha parlat l'alcalde, Rafa Navarro, que ha anunciat que aviat el cos incorporarà també dos policies més i que, va dir, aquest serà l'equip que gestionarà també el sistema d'identificació de femtes de gos per ADN que s'implantarà en el futur. L'alcalde també es va referir, amb relació a la recollida de brossa, a la trobada de la taula de sostenibilitat i a la intenció de reobrir els contenidors l'any 2027. La nova comissaria de la policia local de Campou podria rebre aquesta setmana l'última empenta administrativa. El ple municipal n'ha d'aprovar definitivament l'avantprojecte. Segons explica l'Ajuntament, en la convocatòria de ple han estat desestimades les al·legacions de la plataforma veïnal de Campou, el sector dels veïns contraris a aquest equipament en aquest barri. L'alcalde, Rafa Navarro, ens explicava al Parla l'alcalde que comprèn les reticències d'aquests veïns, però que tots els responsables tècnics consideren que és un emplaçament adequat. El Consorci Sanitari del Maresme ha ampliat la capacitat del seu hospital a domicili d'atenció intermèdia, que ara podrà atendre fins a 30 pacients al mateix temps. Aquesta ampliació arriba després de gairebé 2 anys de funcionament del servei, el qual es va iniciar al setembre del 2024. Segons explica el Consorci, s'ha rebut una valoració molt positiva tant per part dels pacients com de les famílies. El premiarenc David Olivares en cultura serà el nou protagonista del Tenorio, l'espectacle del Terrat que tornarà al Teatre Coliseum de Barcelona aquesta propera tardor. Olivares agafa el relleu d'Andreu Buenafuente, que havia encapçalat les dues primeres temporades d'aquest muntatge. L'actor compartirà escenari amb Sílvia Abril, que manté el paper de Doña Inés. El repartiment d'aquesta nova temporada també incorpora Artur Busquets, Anna Bertran i Roger Julià. En esports, una de freda i una de calenta pels equips premianencs que jugaven aquest cap de setmana. Triomf del primer equip femení de bàsquet a Supercopa i dolorosa derrota del primer equip de futbol. El sènior femení de l'AB Premià es va imposar al grup Barnes 68-51. L'equip suma 2 victòries en les 2 primeres jornades. I en futbol, el quart va superar clarament el Premià per 5-0 en un partit que els locals van dominar de principi a fi.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Media i la xarxa.
3: Estàs escoltant? Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
4: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
3: Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

Bé, ja hi tornem a ser aquí, en aquest espai. És quan llegeixo que hi veig clar. Ja ho sabeu, aquí Maria Antònia Grau Viladal i també en Carles Soler Piqué com a gran mà dreta i esquerra i ajudant de tècnic de so, gran tècnic de so. Bé, estàvem introduint el modernisme, us recordeu? Senzillament introduint. I, si recordem també, havíem fet primer una presentació del que era dels corrents modernistes i vam començar parlant dels gèneres i vam començar amb la narrativa modernista rural, tan bàsica, tan important. Hi havíem passat per la novel·la modernista decadentista, havíem passat per la costumista i ara, avui, aterrem a l'última modalitat d'aquest gènere narratiu, que és la narrativa històrica, és a dir, narrativa modernista històrica. I tenim un gran representant amb una única però impressionant novel·la. És Pompeu Gener i la novel·la és Anna Maria. I com que està ambientada en una època molt determinada que ara veurem, anem a escoltar en Rafael Subirachs amb la versió original de Els Segadors.

0: segueu arran. El compte.
1: Pompeu Gené escriu a Anna Maria que avui la trobareu a l'editorial Curial, tot i que costa de trobar algun exemplar, ho he de dir. També és una vergonya que obres tan bàsiques costin tant de trobar i no només passa amb aquesta, sinó amb moltes, com ja sabeu. Bé, doncs, Anna Maria està ambientada a la Catalunya de l'època de la Guerra de Segadors, de la guerra també anomenada de separació, és a dir, quan per primera vegada ens vam voler independitzar del Regne de Castella. El tema és una adaptació del material llegendari, del material folclòric de la Dama de Reus, i es pot relacionar amb aquell intent de recuperar el que els modernistes deien l'ànima catalana, és a dir, la identitat catalana, una manera més en el món de ser. La protagonista es casa amb el baró de Rocafort i es veu, com ara vosaltres ja veureu, notareu, en el que diríem una trama de venjança. Continuo, doncs, parlant d'aquesta novel·la. És una obra situada primer geogràficament en el camp de Tarragona i històricament, com dic, a la Guerra de Segadors, que va del 1640 fins al 1652, 12 anys d'una llarga guerra que acaba amb l'humiliant Tractat de Pirineus, pel qual Catalunya, per primera vegada a la seva història, es veu dividida, dividida per una falsa frontera, la frontera que tenim ara, i arrel d'aquesta divisió es divideix la comarca de la Cerdanya, per això hi ha una que es diu una Cerdanya catalana, per mi tot ho és català, però l'altra es cedeix, es regala a França, l'Alta Cerdanya, que en diríem, i després totes les comarques del Rosselló, el Conflent, el Capcir, que es cedeix a França. I a partir d'aquell moment doncs, ja comença la francesització dels parlants oriunds d'allà, que eren, evidentment, en llengua catalana. La història d'aquesta novel·la comença al castell de Vilafortuny, que avui seria el municipi de Cambrils. La noia, l'Anna, la protagonista, té una gran bellesa i és molt feliç. És feliçment casada amb en Jordi Robert, baró de Rocafort, i tota aquesta joia i aquesta pau es trenca amb la guerra, amb la invasió d'aquelles terres per part de les tropes castellanes. Com ja sabeu, en el Tractat de Pirineus, doncs, hi ha la trista repercussió que us he dit i que prové d'una guerra en què s'obligava els catalans a albergar les tropes castellanes que anaven cap a França, s'obligava no només a tenir-los a les cases, sinó que podien buidar els rebors i fer tota mena d'abusos, sobretot les violacions de dones, filles, germanes, amb total impunitat, entre moltes altres coses terribles. Per això hi ha la revolta de Segadors. Seguim amb la novel·la, doncs, el personatge de Jordi Robert resisteix contra l'enemic castellà, però durant el cruent setge de Cambrils aquest noi caurà presoner. I llavors un militar castellà, que en l'obra es diu Capità Capitello, s'obsessiona amb l'Anna Maria. Ella contínuament el rebutja i el capità li fa un dur xantatge. Li diu que juga ella la vida del seu marit i que només la pot salvar a canvi que ella es lliuri sexualment a ell. Ella, després de pensar-ho molt, es veu obligada, a la fi, per salvar el seu estimat, a passar una nit amb aquest capità, i després d'aquesta nit, doncs, el capità la traeix i trenca el pacte. Mana assassinar Jordi Robert i l'Anna Maria queda totalment destrossada i cop mort el marit, amb el temps canviarà el dolor amb una fúria, degut a la impotència. I ella es marca el deure de venjar el seu marit. I és llavors com un grup de segadors la invita a canalitzar tot aquell odi, és a dir, a transformar aquell odi individual en una lluita col·lectiva per la llibertat de la terra catalana que havia estat envaïda i trepitjada, humiliada. I li diuen, això surt literalment a la novel·la, que parli en tu la pàtria redimida. Ella, l'Anna Maria, persegueix el butxí del seu marit. I aquesta llegenda, perquè de fet es basa en una llegenda, acaba amb un clar missatge. I és el missatge que, a través de la resistència i el càstig als invasors, assegura un futur on, dirà la mateixa protagonista, i cito literalment, on naixeran les repúbliques futures i la grandesa d'una Catalunya lliure dels meus somnis, la Catalunya dels meus somnis. Tota aquesta novel·la recrea, com us he dit, el contingut d'un cèlebre romanç que es troba dintre de la literatura popular, dintre de la literatura recollida de la tradició oral catalana, el romanç popular. I a la novel·la de Pompeu Gené trobem uns elements que coincideixen clarament. Hi ha un xantatge sexual, com heu vist, hi ha una traïció posterior i també trobem un mateix escenari, un mateix escenari geogràfic. Recordem Camp de Tarragona, és a dir, entre Reus i l'actual Cambrils, i un mateix escenari històric i temporal, que és la Guerra de Segadors del 1640 al 1652. Quina és la diferència? La diferència és que la dama de Reus, la llegenda de la dama de Reus, és anònima. La protagonista no té nom. I Pompeu Gené, a la seva novel·la, sí que li dona un nom. Li diu Anna Maria i transforma una tragèdia amorosa, que és el que veiem a la llegenda, en un relat basat en la rebel·lió d'una Catalunya contra el seu opressor, d'una Catalunya que senzillament només vol ser lliure. Seguint, doncs, amb tot això, llegiré un fragment del principi de la novel·la, però abans tornarem a sentir, perquè és molt idoni, en Rafael Subirachs amb els Segadors autèntics, originals.

Es deia Anna Maria i era formosa i jove. Tenia uns cabells rossos com un raig de sol i els ulls blaus com la mar tranquil·la. Sa fesomia era d'una correcció grega, alta, esvelta, ben contornejada. Les carns semblaven amassades amb llet i roses. Era rica i noble i òrfana de pare i mare. Els pares li havien deixat, a més de la casa pairal, un gran tros d'oliveres i boscos de pins. Tantes finques tenia que, anant a cavall, no s'hagueren pas voltat ni en 4 hores. Les portaven una colla de masovers que habitaven les masies i que s'anaven succeint de pares a fills. Com que ella era manyaga i bona amb els seus inferiors i caritativa i generosa amb els pobres, tots l'estimaven. Alguns dels hereus més rics de la comarca i molts nobles de Barcelona se n'havien enamorat. De vegades, algun infant de Catalunya-Aragó, atret pel renom de la seva bellesa, venia des de les seves possessions passant per sota del seu balcó per tirar-li amoretes. Tots la volien per muller. Fins un duc de Castella li va fer demanar la mà pel mateix virrei de Catalunya, però ella el refusà. Ella volia el baró de Rocafort, un jove gentil de la noblesa catalana, morè, amb els ulls negres com l'èban, els bigotis enlairats a la borgonyona i fins com la seda, valent com un lleó i senzill com una criatura. Tots dos s'estimaven amb passió. I com que ella no depenia més que indirectament d'un tutor, oncle i padrí seu, que sempre feia la seva voluntat, molt, molt prompte estigué convingut al matrimoni. Ai, el dia del casament ho fou de gran festa per tota la comarca i la gatzara va durar 3 dies i 3 nits consecutives. A la sortida de l'església de Cambrils hi va haver salves d'escopeteria i morterets, i algunes noies vestides de pastores anaven davant dels porrers de la vila, obrint la comitiva i sembrant de flors tot el camí dels nuvis. Ella i ell eren gentils a tot ser-ho. Ja mai no s'havia vist una parella més bonica. L'Anna Maria portava un vestit de seda blanca brodat amb plata. Anava pentinada com una reina, amb una diadema de maragdes i 2 tirabuixons a cada cantó de la cara, amb llacets tots plens de perles. Un vel d'Adrianòpolis, pres amb filigranades agulles d'or, voleiava sobre el seu cap i espatlles, tan lleuger que semblava una aureola de llum que la voltés. Seguim amb en Rafel Subirachs, però abans us voldria només comentar 2 paraules que potser per l'època no heu acabat d'entendre. Quan diu en el dia del casament que hi havien unes noies i uns nois que els anomena porrers, recordeu que porrer és molt típic del segle XVII i després, també és sinònim del que en diem els macers. És a dir, són aquells nois que porten porres o masses en actes de cerimònia o en actes institucionals, que segur que heu vist, ni que sigui en pel·lícules o documentals. I després, com diu morteret, bé, suposo que tots ja sabeu, que és aquella petita peça d'artilleria que servia per fer salves o per, senzillament, pirotècnia a tall de petard. Bé, i abans, doncs, d'entrar en la poesia modernista, com us he dit, uns minuts més dels Segadors.

Bé, i ara seguirem, com us he avançat, amb la poesia modernista. Recordeu que és una introducció al modernisme, per tant, el que faré és una petita sinopsi o resum. Penseu que hi ha poetes, bé, tots es mereixerien, tot un capítol sencer, com dic un capítol, vull dir un estudi sencer, i és el cas de Joan Maragall, però com que estem fent una introducció, doncs faré, com us he dit, això, un resum de les idees centrals perquè us quedi clar la gran varietat que hi trobem en aquesta poesia. Bé, primer hem de parlar, sens dubte, de la figura cabdal, que és en Joan Maragall, perquè deixarà una gran influència en tots els poetes modernistes. Joan Maragall, que ara repeteixo que només una pinzellada, doncs viu del 1860 fins al 1911, i ell fa una poesia que, per allò de la teoria de la paraula viva, que es comenta molt, però molta gent no sap exactament què és, no vol dir que no sigui una poesia treballada. La poesia de Maragall és molt treballada, però busca la simplicitat, busca evitar el que diríem la retòrica i la gran dialoqüència. Per això també s'anomena com una poesia de l'espontaneïtat. Però no vol dir que baixi com una mena d'esperit sant i que li doni una inspiració. No, és una poesia treballada, però buscant el que us acabo de dir, i que, de fet, és una reacció a moltes de les poesies que s'havien composat en època de la mal anomenada Renaixença, amb els Jocs Florals. Ell també va ser periodista i com a periodista va exercir una gran influència social. Jo dic que hi ha dues grans figures al segle XIX que deixen una gran influència, o tres, no?, que són en mossèn Cinto Verdaguer, en l'Àngel Guimerà, que ja el vàrem explicar, i després en Joan Maragall. També hem de valorar com ell fa les primeres traduccions de l'alemany al català de figures tan importants com Goethe, Novalis i Nietzsche. I, per tant, doncs, ens introdueix per primera vegada bona part dels millors escriptors alemanys. Era un home de forta arrel religiosa, creient, i la seva poesia tracta els grans temes de tots els temps. Tracta l'amor, tracta la natura i el paisatge, tracta el cant a la seva ciutat, Barcelona, el cant a la terra catalana i el cant als grans herois de Catalunya, llegendaris, populars, mítics. Era una poesia la seva molt expressiva i molt sincera. Per això va ser també acollida i està influïda pel que diríem el vitalisme de Nietzsche, però també per la teoria de l'estètica decadentista i simbolista en alguns moments. Ell professa un idealisme dels últims romàntics i això es veu en les seves millors obres, com són Visions i cants, Enllà, Les disperses. Les disperses és un volum que plega poesies pròpies i traduccions, i jo us recomano del tot les obres completes, ja sigui de la Selecta o d'Edició 62, i també interessantíssims els seus articles periodístics, un llibre que es diu això, Articles o Artículos, del 1893 fins al 1903, abracen. Bé, el Joan Maragall, com dic, és la figura cabdal i que deixa una gran influència en una sèrie de grups o d'individus, de poetes, que d'alguna manera seguiran aquesta teoria seva de la paraula viva. Són un grup de poetes que defensen, doncs, l'espontaneïsme en la poesia, el tracte de la natura i també d'una visió còsmica a través de la natura i també, a part del tema de l'amor o dels fills, el que diríem la poesia social i nacional. Podem anomenar aquest grup de poetes com Escola,
escola maragalliana o escola que professa la teoria de la paraula viva. És un grup de poetes com Francesc Pujols, Joan Maria Guasch, Josep Lleonart, Salvador Albert, Josep Pijoan, Joan Llongueras. Fixeu-vos, doncs, que segueixen una poesia que es caracteritza per el que una mica ha explicat en Maragall, un gran goig pel paisatge, una forma que pot semblar descurada, però que no ho és, on es practica l'espontaneïtat i, clarament, una forta influència preromàntica del gran poeta alemany del 18, que és Goethe. I després parlarem d'altres casos, d'altres escoles, però centrem-nos ara i avui, en aquesta escola maragalliana. Per problema de temps, doncs, us llegiré alguns d'aquests poetes, però si bé no tots. I, evidentment, hem de començar amb en Joan Maragall. Abans, però, escoltem unes composicions d'Amadeu Vives.

Us he triat uns fragments de La fi del comte Arnau, un altre personatge llegendari. I en aquesta poesia, en aquest fragment final, doncs parlarà Arnau i parlarà la monja Adelaisa. Arnau ens diu: la terrenal via infinita, deixeu-me córrer ben fidel. Mireu que us porto la collita, pare nostre que esteu en l'ocel. Sóc com un cep amb molta fruita que es doble el pes de sa dolçor. No em baremeu, que encara en lluita vaig aprenent la llei d'amor. Porto en mi els fills i gent estranya, porto l'aimada sobre el cor, i la muller que m'acompanya me canta el cant de vida i mort. Per l'encontrada més obscura, de tant de pes vaig carregat, sento al damunt com me madura l'amor degut i no pagat. I Adelaisa ens diu: qui semblant fruit arribi a heure li amargarà el mateix que fel. Amor que es paga com un deure, ni grat te'n sento. Queda-te'l. Que trist amor. Quina altra cosa la generosa voluntat que salta al marge i la resclosa com un torrent que ve sobtat. Ai, ai, no era aquesta, no era aquesta la que m'havies tu promès per dur-me al món com a una festa i corri sempre i sempre més. I Arnau li respon: corro de nit, corro de dia, veig a tothom, no em veu ningú. Veig l'esperit que dintre els nia i com treballen cada un. Els veig, la cara somniosa del seu terrer que es va alçant. Sento la veu misteriosa que els va cridant, que els va cridant. De tant en tant paren l'orella, no saben què és, miren entorn, veuen la terra que és tan bella i mig rient baixen el front. Més han de fer bon tos per viure. El dia és curt, la feina és gran, i van perdent aquest mig riure els uns del tot, altres no tant. Jo passo entre ells sense fer nombra, ni entre els vivents ni entre els esperits, com un insomni, com una ombra, com un despert entre dormits. Totes les veus de la terra se fan sentir en el conte Arnau, li van movent eterna guerra pels camins de la gran pau. Són com a mar esvalotada, que de molt lluny se fa present amb la clamor de les onades tota la nit en gran turment. Són com el vent de les altures, d'un sol crit omple l'espai. Són com el plor de les criatures que no té fi ni tindrà mai. Són el dolor, rei de la terra, que en el teu pit d'home es fa sentir. El comte Arnau se desespera perquè vol dir-ho i no el sap dir, però l'esposa fila i canta. Dalt, a mig aire del cel blau, el comte Arnau tot s'hi decanta, per si la sent cantar suau. Més a sabeu, altra es conlliga, que mai s'hi havia conlligat, que va cantant la cançó antiga amb una nova pietat. És una veu encara viva, no ve del cel ni ve dels llims, ve de la terra tan festiva, amb verd els camps i amb sol els cims. En un pendís de la muntanya hi ha una pastora de l'ull blau que, tot cantant la cançó estranya, se'l va estimant, el comte Arnau. Un campanar sona a l'altura, les gens es mouen pels sembrats, esquellejant, salta i pastura l'escampadissa dels ramats. I la pastora, enamorada, canta que canta la cançó. Li ha mudat tota la tonada i ha redimit el pecador, que des que ella l'ha cantada amb altra veu, amb altre cor, ja no hi ha ànima condemnada. La cançó, amor, la cançó, amor. Seguiu el pla, seguiu la serra, vila i poblat, per on vulgueu. La cançó és fora de la terra i ja mai més la sentireu. Alguns diran que la sentiren, altres ni entenen cap record.
quins l'oblidaren, quins ni l'oïren. La cançó ha mort, eh? La cançó ha mort. Jo, d'una vella ja afollada pel pes dels anys, la vaig sentir ja sense to, a glops, trencada. I aquella vella es va morir, cantant. Cantant nasqué la infàmia i descantant la redempció. El comte Arnau tenia l'ànima a la mercè d'una cançó. Lo que la mort tanca i captiva, sols per la vida és deslliurat. Basta una noia amb la veu viva per redimir la humanitat.

Bé, estimats oients, aquesta fi del Comte Arnau i amb la força vitalista de la cançó que redimeix, doncs deixem el pobre Comte Arnau i us deixem, de fet, fins al proper episodi on seguirem amb aquest grup de poetes que hem esmentat, els de l'Escola Maragalliana, i seguirem amb l'Escola Simbolista o Preciosista i amb casos tan especials com Apel·les Mestres, Rafael Nogueres Uller i, sobretot, els poetes i les poetes de l'Escola Mallorquina. I amb això, doncs, passi-ho bé. Una abraçada.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. Jordi Fortià.
2: Els especialistes asseguren, malgrat que no té cura, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pascual Maragall, Arcadi Navarro.
3: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
0: Obren judici oral a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i tràfic d'influències.
2: El jutge Juan Carlos Peinado l'envia a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics.
0: Carlos Mazón s'eximeix de responsabilitat per la gestió de la Dana de València.
2: L'expresident valencià s'ha negat a respondre a la Comissió d'Investigació del Congrés. S'ha emparat a la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició de forat.
4: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta, el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales y ya se han pronunciado al respecto.
0: Detenen un home per atropellar amb el cotxe la seva exparella als Pallaresos, a Tarragona.
2: Els fets han passat a 8:45 del matí. La víctima ha patit ferides molt greus i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23.
0: El Congrés dels Diputats ha homenatjat aquesta tarda Pau Casals, coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
2: És la primera vegada que l'hemicicle acull aquesta celebració i ha estat amb la figura del músic català amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Junts per Catalunya, però, no ha assistit a l'hemicicle.
0: En esport, Joel Gomis, la Sisa Joventut continua celebrant la Supercopa aconseguida aquest diumenge.
5: L'equip verd i negre és a punt d'arribar a la plaça de la Vila, on d'aquí a pocs minuts començarà l'acte de celebració de la Supercopa amb l'afició i també amb la ciutat de Badalona. Aquest és el primer títol de la penya des de l'any 2008.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Ha començat la setmana amb una temperatura desbocadíssima per ser un 21 de setembre. Hem arribat als 35 graus de màxima, per exemple, a l'Empordà, també a Girona Capital, al Segrià, a la Ribera d'Ebre. Ens hem atensat gairebé aquests 35 al prelitoral barceloní o a l'interior del Camp de Tarragona, a les valls del Pirineu, 32-33 graus. I encara a hores d'ara l'ambient és francament càlid per les dates. A més, d'assolellat. Només tenim alguns núvols prims que es van passejant pel cel sense pena ni glòria de tant en tant i poca cosa més. En vista el dimarts, una situació també tranquil·la en el sentit

0: sentit de l'estat del cel. Només tindrem alguns núvols dispersos al matí a la costa i durant la tarda una mica més extensos a la banda barcelonina, sense pluja. I el dimarts una altra vegada amb temperatura molt més alta del que toca. Baixarà una mica respecte avui a Ran de Mar o al prelitoral, també a Girona, però continuarà la calor molt intensa a les comarques de l'Ebre i de Ponent. N'estem pendents a la xarxa?
1: Gràcies, Luismi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs parlem d'alguns problemes en aquesta xarxa viària, aturades habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Comencem amb l'autopista AP7, que encara va lenta, amb aturades entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès, en sentit sud, en sentit Papiol. Això és el tram central de l'autopista AP7. La B30 també la trobarem carregada, però sobretot en sentit nord, entre Sant Cugat i Barberà del Vallès. Això, la B30, també carregada en aquesta zona del Vallès, en aquest cas, com us dèiem, en sentit nord, en sentit Girona. També val la pena comentar l'extrem nord de Barcelona, la C58 i la C33. Són dues vies amb lentitud, retencions, 2-3 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el Nus d'entrada a Barcelona. Per tant, parlem d'aturades més o menys habituals, afortunadament sense grans incidències, sense grans sorpreses. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o a l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment.
4: El Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren, malgrat que no té cura, que gairebé la meitat dels casos es podien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. El Departament de Salut ressalta el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa perquè 7 de cada 10 afectades són dones i l'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI per l'envelliment de la població.
1: Avui, com dèiem, és el Dia Internacional de Lluita contra l'Alzheimer. Maite Polo.
5: A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
6: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
5: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer. La pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha aportat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa 2.
7: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
5: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, anirà a judici per malversació i tràfic d'influències.
4: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert avui el judici oral contra Begoña Gómez pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. Peinado creu que Gómez va influir la Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol.
1: El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el pròxim 30 de novembre.
4: El jutge també ha sol·licitat un informe pericial a una joieria sobre les peces requisades al despatx de l'expresident per saber on es van crear, el valor de la reposició actual o la seva antiguitat, entre altres. En aquest sentit, dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. El magistrat també cita a declarar, com a investigats, el 19 de novembre, José Ángel Parte Arroyo, exdirector de la SEPI, i Fèlix Martín, exdirector financer de Plus Ultra.
1: Doncs aquestes dues decisions judicials han coincidit amb les compareixences d'alguns representants dels partits catalans després de reunir les seves executives. Junts per Catalunya ha qualificat el cas de Begoña Gómez de lawfare i el PSC dona suport a tots dos líders del PSOE. Mont Carvajal.
8: El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que el PSOE ja ha après què vol dir ser empaitat per motius polítics.
9: Però ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir lawfare. Els socialistes ho han après i ho han après doncs, també amb tots aquests casos que hi han hagut, amb tots o amb alguns. Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari. En molts casos, és atacar a qui està governant i per aquest motiu, doncs, la corrupció és sistèmica.
8: I el PSC ha expressat tot el suport a Begoña Gómez, ha reclamat que la justícia ha de ser imparcial, així com la presumpció d'innocència. La portaveu Lluïsa Moret s'ha expressat així sobre el cas Zapatero.
10: El que farem és col·laborar, com està fent la família d'en Zapatero, col·laborar amb la justícia per aclarir el abans possible aquesta situació, i sempre hem dit que respectem la figura del president i, evidentment, de la seva família, i que demanem la presumpció d'innocència.
8: D'altra banda, el PSC ha exigit al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que demani disculpes públiques per haver dit ahir des de Badalona que Catalunya està asseguda en un sofà de psiquiatre.
1: I el Congrés, Carlos Mazón, s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre de fa 2 anys, en què van morir més de 200 persones.
4: L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics en la comissió d'investigació, emparant-se la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo. És el segon cop que compareix a la Cambra Baixa.
1: Carina Bellbé.
11: Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà 1 any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però, de fet, aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
12: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta, el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
11: Mazón s'ha expulsat als atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
1: Salvador Illa formalitzarà l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya, que ha de desencadenar en un pacte nacional i encarar la crisi educativa. Ho ha explicat la consellera d'Educació al finalitzar la reunió, juntament amb el responsable de l'organisme que capitanejarà les converses, Esther Minguell.
13: Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
14: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, invitats estrangers que ens poden aportar criteris interessants amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
13: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
15: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
13: Els propers 2 mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
1: Encara en la plana social, el govern central posarà en marxa un pla en els propers 12 mesos per regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per petites i mitjanes empreses i autònoms, canvis educatius i més control sobre els models més avançats, tot plegat, coordinat i pactat en un gran contracte social amb tots els sectors implicats, segons ha anunciat Pedro Sánchez.
4: Aquest octubre, l'executiu central convocarà els principals representants del sector privat i el públic per començar a posar les bases d'un gran acord de país sobre la intel·ligència artificial. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez.
16: Un gran acuerdo de país entre empresarios, trabajadores, por tanto sindicatos, patronal, partidos políticos, poderes públicos. Un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer. Y por eso, el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
4: En ensenyament s'introduirà la matèria d'intel·ligència artificial al currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a manejar-la i el govern reforçarà el múscul tecnològic que representa la Gigafactoria de Móra la Nova o el Barcelona Supercomputing Center, per exemple, fent que la ciutadania ho percebi com una oportunitat.
1: I a Catalunya el programa Regenera mobilitzarà 160 milions d'euros anuals durant 3 anys per rehabilitar habitatges i recuperar edificis i barris degradats, especialment en els entorns més vulnerables. Aquest matí l'ha presentat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una visita a Esparreguera i està previst que el govern l'aprovi demà mateix. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
17: L'objectiu d'aquest pla és ampliar el parc d'habitatge disponible a la ciutadania, però en aquest cas posant el focus en aquells habitatges ja construïts però que no es troben en condicions òptimes per ser habitables. Aquest matí la consellera de Territori, Sílvia Paneque, exposava una radiografia del panorama actual i és que el 60% dels 4 milions d'habitatges de Catalunya van ser construïts abans del 1980 i, per tant, tenen un problema d'envelliment important. La mateixa consellera ampliava detalls aquest matí d'aquesta radiografia.
18: Però, a més, si mesuréssim aquells habitatges que estan en risc d'habitabilitat, diríem que és pràcticament un quart del parc d'habitatges, 560.000 habitatges que tenen més de 45 anys d'antiguitat i, com dic, tenen problemes de condicions d'habitabilitat. Aquesta és la fotografia compartida, el diagnòstic compartit que va empènyer aquest pla Regenera.
17: Les primeres convocatòries per poder accedir a aquestes ajudes està previst que arribin entre finals d'aquest any i principis del 2027. Per tant, el govern vol que aquesta inversió serveixi no només per millorar l'estat dels habitatges, sinó també per frenar la degradació de determinats barris i municipis.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: En successos, detenen un home per atropellar amb el cotxe la seva exparella als Pallaresos, a Tarragona.
4: Els fets han passat a 8:45 del matí. La víctima ha patit ferides molt greus i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El detingut, que tenia una ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima, l'han vestit amb el seu cotxe, que també ha acabat topant contra almenys un altre vehicle. Els Mossos han detingut l'agressor com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys.
1: Els Mossos d'Esquadra també investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Segons ha avançat el diari Ara, els fets van passar dissabte al vespre a l'altura de Montornès del Vallès, al Vallès Oriental.
4: Alguns testimonis van gravar l'escena amb els telèfons mòbils. En les imatges es pot veure com els agressors s'acosten a un altre cotxe aturat a l'autopista. Vestits amb armilles de policia, es treuen l'home de la part del darrere del vehicle amb la cara plena de sang i l'obliguen a entrar en un altre vehicle. La víctima es va localitzar posteriorment en un punt allunyat del de la detenció. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació per trobar els segrestadors. Fons policials atribueixen el succés a una disputa entre grups criminals.
1: I entitats i veïns de l'Hospitalet de Llobregat s'han concentrat aquest matí per denunciar que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de problemes de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen depurar responsabilitats.
4: El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocat una protesta el 3 d'octubre a les 7 del vespre.
1: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
19: L'Olga havia perdut el seu habitatge després de no poder fer front a la hipoteca arran de la separació del seu marit i de perdre la feina. Va fer una dació en pagament del pis al Banc de Sabadell que li va oferir un lloguer social. Tot i això, l'immoble va passar a un fons voltor que no li va renovar el contracte i, finalment, el desnonament es va executar el 15 d'abril. Ara, 5 mesos després, les entitats reclamen investigar la cadena d'actuacions i omissions de les administracions que, segons denuncien, van intervenir en el suïcidi de l'Olga. Cristian Jiménez és portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia.
20: Exigim que es donin explicacions públiques per part dels responsables, de tots els responsables polítics, i es depurin responsabilitats.
19: Per la seva banda, des del Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet també han criticat especialment la decisió de no suspendre el desnonament, tot i que hi havia indicis de risc de suïcidi. Escoltem el portaveu de la plataforma Pau Segura.
21: Demostrant un cop més que les lleis estan fetes per afavorir el negoci de l'habitatge, encara que el cost siguin les vides dels treballadors i treballadores.
19: A la roda de premsa també hi han participat dues amigues de la víctima en nom de les seves filles. Durant la intervenció han recordat la seva vinculació amb els moviments veïnals i la lluita pel dret a l'habitatge a l'Hospitalet.
1: Més coses. Palafrugell, al Baix Empordà, defensa que els avisos veïnals han frenat la majoria d'intents d'ocupació. Tot i que les xifres d'ocupació són altes, l'alcaldessa Laura Millán assegura que reflecteixen l'increment d'actuacions policials i la col·laboració ciutadana per detectar-los. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
22: Segons l'alcaldessa, 9 de cada 10 casos d'ocupació que encara hi ha afecten propietats de persones jurídiques. I en aquestes situacions, l'Ajuntament informa els propietaris perquè comencin els tràmits legals.
23: Quan nosaltres detectem o bé un empadronament sense títol habilitant o bé una ocupació o un intent d'ocupació, nosaltres el que fem és directament fer un avís al propietari, que ja li dic, el 95% de les vegades són propietats de persones jurídiques, i traslladem la denúncia cap als jutjats directament perquè s'iniciï, doncs, el procés que calgui.
22: El consistori també vigila alguns edificis amb problemes recurrents de convivència. En determinats casos s'han pogut treure persones que hi havien entrat amb finalitats delictives o que generaven conflictes.
1: En cultura, Santa Tecla ha donat aquesta tarda la benvinguda als dies forts de la Festa Major amb el pregó a càrrec dels capitans de l'equip de futbol Nàstic. A la mitjanit serà el torn per un dels actes més multitudinaris i espontanis, la baixada de l'Àliga. En qualsevol cas, anem cap allà. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella, bona tarda.
24: Bona tarda. Sí, des de la plaça de la Font de Tarragona, ara mateix ja sona el primer emperit roca de les festes a càrrec de la Tradivant, la banda d'instruments tradicionals de Tarragona, anunciant la sortida dels gegants i els nanos d'aquí a ben pocs instants. I fa ben poca estona acabat un dels moments més especials de Santa Tecla, el pregó de la Festa Major, que enguany, com deia, van anar a càrrec d'Álvaro Cano i Rubén Almazán, capitans del Nàstic Genuín i dos tarragonins molt vinculats als valors de l'esport. L'acte ha començat amb l'obertura solemne del balcó de l'Ajuntament, la sortida dels macers de la ciutat i els tradicionals tocs de pregó. Després, la glossa de l'alcalde i els pregoners han compartit un discurs molt emotiu. N'escoltem un dels moments.
25: Per Tarragona, per Santa Tecla, per tots vosaltres, gaudir tots de la Festa Major, que comenci el partit.
24: El moment més simbòlic ha arribat amb el tercer toc de pregó, l'aparició de la senyera de la ciutat i les 21 salves dels morterets que han donat pas a la tornada del pregó i a l'inici oficial, ara sí, dels dies grans de Santa Tecla. Aquesta nit, com dèieu, tindrà lloc un dels moments més esperats i coneguts, la baixada de l'Àliga.
1: Moltíssimes gràcies, Adrià, i bona festa. Més coses també. El Congrés dels Diputats ha homenatjat aquesta tarda Pau Casals. És la primera vegada que l'hemicicle acull la celebració del Dia Internacional de la Pau i ha estat amb la figura del músic català amb motiu del seu 150è aniversari del seu naixement. A Madrid hi ha estat la nostra companya Carme de Fez. Carme, bona tarda.
26: Bona tarda. Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va dir que no tornaria fins que tornés la democràcia i avui, quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu. Hem sentit la seva veu i de qui considerava el seu millor amic, el seu violoncel, un Gottfreiler Bergonzi de l'any 1733 que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. I si per aquests dos fets no fossin excepcionals, tot això ha passat al Congrés dels Diputats en la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia delegació catalana encapçalada pel president de la Generalitat, el Salvador Illa, i també l'expresident Montilla. Hi havia presència de diputats i també el pare Abat de Montserrat. Han conduït la cerimònia la cantant Ana Belén i el periodista Iñaki Gabilondo, que a través d'un diàleg entre els dos han subratllat la transcendència del llegat artístic, intel·lectual i humà de Casals. També ha pres la paraula Jordi Pardo, el director de la Fundació Pau Casals, entitat que hi ha darrere de tot el programa. Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals, serà dimecres a l'Institut Cervantes, però la programació Casals 150 s'allargarà fins l'any 2027 per posar en valor el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. La Sisa Joventut està celebrant en aquests moments el títol de la Supercopa d'Espanya que va assolir ahir contra el Barça. És el primer títol dels verdinegres des de l'any 2008 i la plantilla i l'afició ho estan celebrant ara mateix a la plaça de la Vila de Badalona amb la recepció oficial a l'Ajuntament i després la posterior sortida al balcó per celebrar-ho amb els aficionats. Tot plegat amb dos protagonistes clars, l'argentí Nicola Provítola, que va anotar 31 punts en el partit d'ahir, i un dels altres artífexs va ser Ricky Rubio. Els escoltem després del triomf.
3: Fue una fiesta todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también. Así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como, esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
4: Estábamos nerviosos, la verdad, pero bueno, es algo que intentas controlar, intentas que la experiencia sigui un grau y jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
2: A la segona divisió masculina, el Centre d'Esports Sabadell ha confirmat el pitjor dels pronòstics de la lesió de Nico Gioacchini. El futbolista pateix un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan, tot plegat després que el Sabadell guanyés ahir per 3-1 a l'Oviedo. A la primera federació masculina, l'Europa ha anunciat que Josep Maria Jané deixa de ser l'entrenador del primer equip masculí. En un comunicat emès a les xarxes socials, el club assegura que ha pres la decisió després d'un procés de reflexió interna i d'anàlisi de la situació. L'entitat deixa clar que la pèrdua de confiança ha motivat aquesta decisió i creuen que és el moment adequat per fer el pas, perquè es porten poques jornades de Lliga. En les pròximes hores, l'Europa anunciarà el relleu i, de fet, ho acaba de fer, que aquest relleu que serà el Luis Blanco, de 48 anys. Blanco arribarà al club escapulat després d'haver dirigit l'Atlètic Balears i d'una llarga trajectòria a l'Espanyol, on va arribar a dirigir el filial i també va ser segon entrenador del primer equip en el darrer ascens dels blanquiblaus a la primera divisió. En waterpolo, l'Astralpul Sabadell ja sap contra qui s'enfrontarà a la fase de grups de la Champions League. L'Olympiacos, el Novi i també la Nover seran els rivals del conjunt bellesà. I per acabar, un apunt en motor, l'Ali, perquè Berta Bellán s'ha proclamat campiona del món de Trial GP, títol que ja havia aconseguit la temporada passada.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, agafant possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
5: La xarxa de comunicació local. Gran.
6: Operativa la nova unitat d'intervenció cívica que aviat sumarà dos policies més.
7: Premià de Mar en 3 minuts.
6: La unitat d'intervenció cívica continua sumant efectius. Es va crear fa 4 anys per combatre l'incivisme i ara ja compta amb dos operaris d'intervenció immediata que s'ocupen de netejar o endreçar quan es detecta alguna incidència. Amb la incorporació d'aquests dos treballadors municipals, que se serveixen d'equipament propi, la unitat comptarà mateix amb 4 efectius, aquests dos operaris i els dos policies que també tenia des de l'inici. N'ha parlat l'alcalde, Rafa Navarro, que ha anunciat que aviat el cos incorporarà també dos policies més i que, va dir, aquest serà l'equip que gestionarà també el sistema d'identificació de femtes de gos per ADN que s'implantarà en el futur. L'alcalde també es va referir, en relació a la recollida de brossa, a la trobada de la taula de sostenibilitat i a la intenció de reobrir els contenidors l'any 2027. La nova comissaria de la policia local de Campou podria rebre aquesta setmana l'última empenta administrativa. El ple municipal n'ha d'aprovar definitivament l'avantprojecte. Segons explica l'Ajuntament, en la convocatòria de ple han estat desestimades les al·legacions de la plataforma veïnal de Campou, el sector dels veïns contraris a aquest equipament en aquest barri. L'alcalde, Rafa Navarro, ens explicava al Parla l'alcalde que comprèn les reticències d'aquests veïns, però que tots els responsables tècnics consideren que és un emplaçament adequat. El Consorci Sanitari del Maresme ha ampliat la capacitat del seu hospital a domicili d'atenció intermèdia, que ara podrà atendre fins a 30 pacients al mateix temps. Aquesta ampliació arriba després de gairebé 2 anys de funcionament del servei, el qual es va iniciar al setembre del 2024. Segons explica el Consorci, s'ha rebut una valoració molt positiva tant per part dels pacients com de les famílies. El premiarenc David Olivares en cultura serà el nou protagonista del Tenorio, l'espectacle del Terrat que tornarà al Teatre Coliseum de Barcelona aquesta propera tardor. Olivares agafa el relleu d'Andreu Buenafuente, que havia encapçalat les 2 primeres temporades d'aquest muntatge. L'actor compartirà escenari amb Sílvia Abril, que manté el paper de Doña Inés. El repartiment d'aquesta nova temporada també incorpora Artur Busquets, Anna Bertran i Roger Julià. En esports, una de freda i una de calenta pels equips premiarencs que jugaven aquest cap de setmana. Triomf del primer equip femení de bàsquet a Supercopa i dolorosa derrota del primer equip de futbol. El sènior femení de l'AB Premià es va imposar al grup Barnes 68-51. L'equip suma 2 victòries en les 2 primeres jornades. I en futbol, el quart va superar clarament el Premià per 5-0 en un partit que els locals van dominar de principi a fi.
7: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook.
1: Bona tarda, són 8:15.
0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. Jordi Fortià.
8: Els especialistes asseguren, malgrat que no té cura, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pascual Maragall, Arcadi Navarro.
9: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
1: Obre en judici oral a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i tràfic d'influències.
8: El jutge Joan Carlos Peinado l'envia a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics.
1: Carlos Mazón s'eximeix de responsabilitat per la gestió de la Dana de València.
8: L'expresident valencià s'ha negat a respondre a la comissió d'investigació del Congrés. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició de forat.
10: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta, el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales y ya se han pronunciado al respecto.
1: Detenen un home per atropellar amb el cotxe la seva exparella als Pallaresos, a Tarragona.
8: Els fets han passat a 8:45. La víctima ha patit ferides molt greus i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23.
1: El Congrés dels Diputats ha homenatjat aquesta tarda Pau Casals, coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
8: És la primera vegada que l'hemicicle acull aquesta celebració i ha estat amb la figura del músic català, amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Junts per Catalunya, però, no ha assistit a l'hemicicle.
1: En esport, Joel Gomis, la Sisa Joventut continua celebrant la Supercopa, aconseguida aquest diumenge.
2: L'equip verd i negre és a la plaça de la Vila, on ara mateix ha començat l'acte de celebració de la Supercopa amb l'afició i la ciutat de Badalona. Aquest és el primer títol de la penya des de l'any 2008.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, Plana de Serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Ha començat la setmana amb una temperatura desbocadíssima per ser un 21 de setembre. Hem arribat als 35 graus de màxima, per exemple, a l'Empordà, també a Girona Capital, al Segrià, a la Ribera d'Ebre. Ens hem atensat gairebé aquests 35 al prelitoral barceloní o a l'interior del Camp de Tarragona, a les valls del Pirineu, 32-33 graus. I encara a hores d'ara l'ambient és francament càlid per les dates, a més, d'assolellat. Només tenim alguns núvols prims que es van passejant pel cel, sense pena ni glòria, de tant en tant, i poca cosa més. En vista el dimarts, una situació també tranquil·la en el sentit de l'estat del cel. Només tindrem alguns núvols dispersos al matí a la costa i durant la tarda una mica més extensos a la banda barcelonina, sense pluja. I el dimarts, una altra vegada, amb temperatura molt més alta del que toca. Baixarà una mica respecte avui a Arran de Mar o al prelitoral, també a Girona, però continuarà la calor molt intensa a les comarques de l'Ebre i de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs parlem d'una millora del trànsit en aquesta xarxa viària. Tampoc no ha estat una jornada excessivament complicada. Ara ens queden aturades bàsicament a l'àrea metropolitana de Barcelona i bàsicament a l'extrem nord. Estem parlant de la C33 i la C58, aquestes dues autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona, que no fan net, encara baixen carregades entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. La B30 lateral de l'autopista AP7 també encara un pren lenta amb aturades puntuals a l'altura de Barra del Vallès en sentit nord, per enllaçar precisament amb la C58. Poca cosa més a la resta de la xarxa viària. Aquesta ja parlem de circulació còmoda i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 151.000 persones a Catalunya i va en augment.
4: En el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren, malgrat que no té cura, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. El Departament de Salut ressalta el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa perquè 7 de cada 10 afectades són dones i l'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI per l'envelliment de la població.
0: Avui, com dèiem, és el Dia Internacional de Lluita contra l'Alzheimer. Maite Poló.
5: A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
6: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
5: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer. La pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa 2.
7: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
5: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, anirà a judici per malversació i tràfic d'influències.
4: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert avui el judici oral contra Begoña Gómez pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del seu sindicat Manos Limpias. Peinado creu que Gómez va influir en la Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol.
0: També el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el pròxim 30 de novembre.
4: El jutge també ha sol·licitat un informe pericial a una joieria sobre les peces requisades al despatx de l'expresident per saber on es van crear, el valor de la reposició actual o la seva antiguitat, entre altres. En aquest sentit, dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. El magistrat també cita a declarar com a investigats el 19 de novembre José Ángel Parte Arroyo, exdirector de la SEPI, i Félix Martín, exdirector financer de Plus Ultra.
0: Doncs aquestes dues decisions judicials han coincidit amb les compareixences d'alguns representants dels partits catalans després de reunir les seves executives. Junts per Catalunya ha qualificat el cas de Begoña Gómez de lawfare i el PSC dona suport a tots dos líders del PSOE. Mont Carvajal.
8: El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que el PSOE ja ha après què vol dir ser empaitat per motius polítics.
9: Però ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir lawfare. Els socialistes ho han après i ho han après doncs, també en tots aquests casos que hi han hagut, amb tots o amb alguns. Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari. En molts casos, és atacar a qui està governant i per aquest motiu doncs, la corrupció opció sistèmica.
8: I el PSC ha expressat tot el suport a Begoña Gómez, ha reclamat que la justícia ha de ser imparcial, així com la presumpció d'innocència. La portaveu Lluïsa Moret s'ha expressat així sobre el cas Zapatero.
10: El que farem és col·laborar, com està fent la família d'en Zapatero, col·laborar amb la justícia per aclarir el abans possible aquesta situació, i sempre hem dit que respectem la figura del president i, evidentment, de la seva família, i que demanem la presumpció d'innocència.
8: D'altra banda, el PSC ha exigit al líder del Partit Popular Alberto Núñez Feijóo que demani disculpes públiques per haver dit ahir des de Badalona que Catalunya està asseguda en un sofà de psiquiatre.
0: I al Congrés, Carlos Mazón s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre de fa 2 anys, en què van morir més de 200 persones.
4: L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics en la comissió d'investigació, emparant-se en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo. És el segon cop que compareix a la Cambra Baixa.
0: Carina Bebé.
11: Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà 1 any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però, de fet, aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
12: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta, el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
11: Mazón s'ha expulsat als atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
0: Salvador Illa formalitza l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya, que ha de desencadenar un pacte nacional i encarar la crisi educativa. Ho ha explicat la consellera d'Educació al finalitzar la reunió, juntament amb el responsable de l'organigrama que capitanejarà les converses, Esther Minguell.
13: Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
14: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, invitats estrangers que ens poden aportar criteris interessants amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
13: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
15: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
13: Els propers 2 mesos s'escoltarà la comunitat educativa fins al febrer de deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
0: Doncs parlant encara d'educació, més d'un 76% de les famílies amb alumnes amb discapacitats o necessitats específiques de suport educatiu han iniciat el curs amb preocupació, inseguretat o dubtes. És una de les principals conclusions de l'informe sobre diversitat a les aules elaborat per Cocarmi. Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
16: Bona tarda. Aquesta és una de les principals conclusions de l'informe elaborat pel Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat. L'estudi posa de manifest la manca de professionals de suport com els vetlladors o vetlladores. Només una de cada tres famílies considera que la dotació d'aquests professionals és suficient per cobrir les necessitats reals de l'alumnat. D'altra banda, només un 15% de les famílies valoren molt positivament els suports proporcionats durant el curs. Durant la presentació de l'informe acompanyada d'una taula rodona i un debat obert, Frederic Cres, president del Cocarmi, ha alçat la veu per denunciar que aquesta escassetat compromet l'accés a l'educació dels joves i les joves catalans i catalanes.
17: Bueno, és un informe que l'únic que nosaltres volem és que sigui positiu, perquè nosaltres l'únic que busquem és que la gent es faci consciència de quines són les necessitats i que l'administració posi els mitjans necessaris perquè això pugui arribar a funcionar. Però no res més, és a dir, no és una reivindicació, sinó és una, bueno, sí, és una reivindicació, però sobretot perquè no se n'oblidin de nosaltres.
16: Davant d'aquesta situació, el Cocarmi ha fet una crida urgent a l'administració per garantir els recursos humans i materials necessaris, millorar la coordinació entre els departaments d'educació i salut i assegurar una educació plenament inclusiva i de qualitat per a tot l'alumnat.
0: I el govern central posarà en marxa un pla en els propers 12 mesos per regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per petites i mitjanes empreses i autònoms, en canvis educatius i més control sobre els models més avançats. Tot plegat, coordinat i pactat en un gran contracte social amb tots els sectors implicats, segons ha anunciat Pedro Sánchez.
4: Aquest octubre, l'executiu central convocarà els principals representants del sector privat i el públic per començar a posar les bases d'un gran acord de país sobre la intel·ligència artificial. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez.
18: Un gran acuerdo de país entre empresarios, trabajadores, por tanto sindicatos, patronal, partidos políticos, poderes públicos. Un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer. Y por eso, el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
4: En ensenyament, s'introduirà la matèria d'intel·ligència artificial al currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a manejar-la. I el govern reforçarà el múscul tecnològic que representa la Gigafactoria de Móra la Nova o el Barcelona Supercomputing Center, per exemple, fent que la ciutadania ho percebi com una oportunitat.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En successos, detenen un home per atropellar amb el cotxe la seva exparella als Pallaresos, a Tarragona.
4: Els fets han passat a 8:45 del matí. La víctima ha patit ferides molt greus i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El detingut, que tenia una ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima, l'ha embestit amb el seu cotxe, que també ha acabat topant contra almenys un altre vehicle. Els Mossos han detingut l'agressor com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys.
0: I els Mossos d'Esquadra també investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Segons ha avançat el diari Ara, els fets van passar dissabte al vespre a l'altura de Montornès del Vallès, al Vallès Oriental.
4: Alguns testimonis van gravar l'escena amb els telèfons mòbils. En les imatges es pot veure com els agressors s'acosten en un altre cotxe aturat a l'autopista. Vestits amb armilles de policia, entreuen l'home de la part del darrere del vehicle amb la cara plena de sang i l'obliguen a entrar a un altre vehicle. La víctima es va localitzar posteriorment en un altre punt allunyat del de la detenció. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació per trobar els segrestadors. Fons policials atribueixen el succés a una disputa entre grups criminals.
0: I entitats i veïns de l'Hospitalet de Llobregat s'han concentrat aquest matí per denunciar que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de problemes de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen depurar responsabilitats.
4: El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocat una protesta el 3 d'octubre a les 7 del vespre.
0: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
19: L'Olga havia perdut el seu habitatge després de no poder fer front a la hipoteca arran de la separació del seu marit i de perdre la feina. Va fer una dació en pagament del pis al Banc de Sabadell que li va oferir un lloguer social. Tot i això, l'immoble va passar a un fons voltor que no li va renovar el contracte i, finalment, el desnonament es va executar el 15 d'abril. Ara, 5 mesos després, les entitats reclamen investigar la cadena d'actuacions i omissions de les administracions que, segons denuncien, van intervenir en el suïcidi de l'Olga. Cristian Jiménez és portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia.
20: Exigim que es donin explicacions públiques per part dels responsables, de tots els responsables polítics, i es depurin responsabilitats.
19: Per la seva banda, des del Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet també han criticat especialment la decisió de no suspendre el desnonament, tot i que hi havia indicis de risc de suïcidi. Escoltem el portaveu de la plataforma Pau Segura.
21: Demostrant un cop més que les lleis estan fetes per afavorir el negoci de l'habitatge, encara que el cost siguin les vides dels treballadors i treballadores.
19: A la roda de premsa també hi han participat dues amigues de la víctima en nom de les seves filles. Durant la intervenció han recordat la seva vinculació amb els moviments veïnals i la lluita pel dret a l'habitatge a l'Hospitalet.
0: Més qüestions. A Mollet, la plataforma Salvem el Calderí ha lliurat el primer paquet de signatures recollides per aturar el projecte de construcció d'un nou aparcament que, segons la plataforma, suposa la destrucció dels horts familiars de Can Filosa. La trobada amb els mitjans ha servit també per explicar l'estat de la campanya en defensa dels horts que du a terme l'entitat. Ràdio Mollet.
22: Són els horts de Can Filosa, un espai que els veïns del barri cultiven des de fa dècades. L'Ajuntament de Mollet hi vol habilitar un aparcament provisional d'unes 70 places i des de la plataforma s'hi oposen. Asseguren que el projecte comportaria la desaparició d'una part important dels horts i la tala de més de 40 arbres. Les signatures recollides a través de Change.org s'han presentat acompanyades d'una instància en què demanen una reunió amb el consistori per estudiar alternatives. Guifré Bonvilà, membre de Salvem el Calderí, ha dit que l'entrega de les firmes serveix per fer visible que aquesta reivindicació té un ampli suport social al darrere.
23: Per evidenciar, doncs, que hi ha un recolzament social al darrere, que hi ha gent que li preocupa, no? Estem vivint uns estius invivibles i que destruir zones verdes i incrementar els efectes d'illa de calor, la dependència, doncs, dels aliments que vinguin de fora, etcètera, etcètera, doncs hem d'intentar ser el més autosostenibles i que ens puguem autogestionar al màxim aquestes qüestions bàsiques per la vida.
22: Entre les peticions hi ha la protecció d'un ametller gairebé centenari que voldrien que es catalogués com a arbre d'interès local.
0: El Congrés dels Diputats ha homenatjat aquesta tarda Pau Casals. És la primera vegada que l'hemicicle acull la celebració del Dia Internacional de la Pau i ha estat amb la figura del músic català amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. A Madrid hi ha estat la nostra companya Carme De Fez. Bona tarda.
24: Bona tarda. Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va dir que no tornaria fins que tornés la democràcia i avui, quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu. I de qui considerava el seu millor amic, el seu violoncel, un Gottfreiler Bergonzi de l'any 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. I si per aquests dos fets no fossin excepcionals, tot això ha passat al Congrés dels Diputats en la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia delegació catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, el Salvador Illa, i també l'expresident Montilla. També ha pres la paraula Jordi Pardo, el director de la Fundació Pau Casals, entitat que hi ha darrere de tot el programa.
25: El reconeixement internacional de Pau Casals com a artista de referència de la música del siglo XX se une a su compromiso vital con la defensa de la paz. Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música com un llenguatge universal que supera fronteres i diferències.
24: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals, serà dimecres a l'Institut Cervantes, però la programació Casals 150 s'allargarà fins l'any 2027 per posar en valor el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.
0: Gràcies, Carme. I el Palau Robert ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure, amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena, com Frederic Amat o Montse Amenós. L'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria d'una de les institucions dramàtiques de referència del país. David Navarro.
26: La mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània als valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
1: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
26: Frederic Amat, Montse Menós, Max Glenzel, Lluc Castells i Sílvia Delanyó mostren amb les seves instal·lacions diverses facetes d'una institució polièdrica. Així, Amat, per exemple, s'apropa a la dimensió temporal del lliure.
2: Aquesta instal·lació convoca una mica aquest temps, però no el temps de 50 anys, el temps del teatre, que és un altre, el temps de la vida, el batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes. I el que veureu ara és, d'alguna manera, la presència d'aquests fantasmes. El teatre dura un instant i a la vegada és evidència de la vida, com la poesia.
26: Entre les instal·lacions, espais d'entreacte, parlant amb fotografies i vídeos de comunitat, identitat, espai i públic, tot plegat en una mostra que es podrà veure fins al 17 de gener.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. La Sisa Joventut està celebrant en aquests moments el títol de la Supercopa d'Espanya que va assolir ahir contra el Barça. És el primer trofeu dels verdinegres des de l'any 2008 i la plantilla i l'afició ho estan celebrant a la plaça de la Vila de Badalona. Allà hi tenim la Sílvia Pujol, companya de Radio Ciutat de Badalona.
3: Fa pocs minuts, els jugadors de la Sisa Joventut han baixat de l'autocar per començar la celebració del títol de Supercopa Endesa 2026 amb els seus aficionats. La plantilla verdinegra, juntament amb l'estaf, han recorregut a peu al carrer Francesc Layret per arribar a la plaça de la Vila, que està plena de gom a gom. Ara mateix s'està duent a terme l'acte formal de la rebuda dels campions al Saló de Plens de l'Ajuntament. Nicola Provitola, l'MVP de la Supercopa, s'ha mostrat sorprès per la rebuda dels aficionats.
4: No nos damos cuenta, ¿no?, de lo que generamos y esto es una muestra para todos los chicos nuevos y que no saben lo que es Badalona y lo que sienten por el básquet. Esto es muy lindo de ver.
3: Més tard, els jugadors sortiran al balcó per oferir el trofeu als seguidors que s'han apropat a viure la celebració i els hi dirigiran paraules d'agraïment. Després de 18 anys de sequera, els badalonins podran gaudir de festejar un títol amb l'equip de la seva ciutat. La festa verd i negra culminarà amb l'escolta de l'himne de la penya i un espectacle de focs artificials.
2: A la primera federació masculina, en futbol, l'Europa ha anunciat que Josep Maria Gené deixa de ser l'entrenador del primer equip masculí. El club assegura que ha pres la decisió després d'un procés de reflexió interna i d'anàlisi de la situació, deixant clar que la pèrdua de confiança ha motivat aquesta decisió. Luis Blanco, de 48 anys, ex de l'Atlètic Balears, li agafa el relleu. En waterpolo, l'Astralpul Sabadell ja sap contra qui s'enfrontarà a la fase de grups de la Champions League masculina. Ens ho explica el Pau Vituri, de Ràdio Sabadell.
5: L'equip d'Albert Espanyol s'haurà de veure a les cares amb tres campions de Lliga, l'Olympiacos grec, el gran favorit per quedar primer, el Jadran Herceg-Novi Montenegrí i el Vaspo Hannover alemany, que ja va ser butxí del club el curs passat. Tot plegat, després de tancar la fase prèvia com a segon classificat de la seva lligueta. El conjunt sabadellenc va perdre per la mínima 15-16 el duel inaugural contra el Brescia, però va golejar en els dos següents el Budva Montenegrí, 20-12, i l'Apolo Georgià, 22-12, l'anfitrió de aquesta fase prèvia. A l'espera del calendari sencer d'aquesta fase de grups, les 6 jornades s'hauran de disputar entre el 6-7 d'octubre i el 15-16 de desembre. I, com és habitual, només els dos primers accediran al top 8 de la competició.
2: I per acabar, l'Ali, un apunt en motor, perquè Berta Avellán s'ha proclamat campiona del món de trial GP, títol que ja havia aconseguit la temporada passada.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginim. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
6: Operativa la nova unitat d'intervenció cívica que aviat sumarà dos policies més.
7: Premià de Mar en 3 minuts.
6: La unitat d'intervenció cívica continua sumant efectius. Es va crear fa 4 anys per combatre l'incivisme i ara ja compta amb dos operaris d'intervenció immediata que s'ocupen de netejar o endreçar quan es detecta alguna incidència. Amb la incorporació d'aquests dos treballadors municipals, que se serveixen d'equipament propi, la unitat comptarà mateix amb 4 efectius, aquests dos operaris i els dos policies que també tenia des de l'inici. N'ha parlat l'alcalde, Rafa Navarro, que ha anunciat que aviat el cos incorporarà també dos policies més i que, va dir, aquest serà l'equip que gestionarà també el sistema d'identificació de femtes de gos per ADN que s'implantarà en el futur. L'alcalde també es va referir, en relació a la recollida de brossa, a la trobada de la taula de sostenibilitat i a la intenció de reobrir els contenidors l'any 2027. La nova comissaria de la policia local de Campou podria rebre aquesta setmana l'última empenta administrativa. El ple municipal n'ha d'aprovar definitivament l'avantprojecte. Segons explica l'Ajuntament, en la convocatòria de ple han estat desestimades les al·legacions de la plataforma veïnal de Can Pou, el sector dels veïns contraris a aquest equipament en aquest barri. L'alcalde, Rafa Navarro, ens explicava al Parla l'alcalde que comprèn les reticències d'aquests veïns, però que tots els responsables tècnics

0: Olivares agafa el relleu d'Andreu Buenafuente, que havia encapçalat les dues primeres temporades d'aquest muntatge. L'actor compartirà escenari amb Sílvia Abril, que manté el paper de Doña Inés. El repartiment d'aquesta nova temporada també incorpora Artur Busquets, Anna Bertran i Roger Julià. En esports, una de freda i una de calenta pels equips premiarencs que jugaven aquest cap de setmana. Triomf del primer equip femení de bàsquet a Supercopa i dolorosa derrota del primer equip de futbol. El sènior femení de l'AB Premià es va imposar al grup Barnes 68-51. L'equip suma dues victòries en les dues primeres jornades. I en futbol, el quart va superar clarament el Premià per 5-0 en un partit que els locals van dominar de principi a fi.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox...
0: Operativa la nova unitat d'intervenció cívica que aviat sumarà dos policies més.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: La unitat d'intervenció cívica continua sumant efectius. Es va crear fa 4 anys per combatre l'incivisme i ara ja compta amb dos operaris d'intervenció immediata que s'ocupen de netejar o endreçar quan es detecta alguna incidència. Amb la incorporació d'aquests dos treballadors municipals, que se serveixen d'equipament propi, la unitat comptarà mateix amb 4 efectius, aquests dos operaris i els dos policies que també tenia des de l'inici. N'ha parlat l'alcalde, Rafa Navarro, que ha anunciat que aviat el cos incorporarà també dos policies més i que, va dir, aquest serà l'equip que gestionarà també el sistema d'identificació de femtes de gos per ADN que s'implantarà en el futur. L'alcalde també es va referir, en relació a la recollida de brossa, a la trobada de la taula de sostenibilitat i a la intenció de reobrir els contenidors l'any 2027. La nova comissaria de la policia local de Campou podria rebre aquesta setmana l'última empenta administrativa. El ple municipal n'ha d'aprovar definitivament l'avantprojecte. Segons explica l'Ajuntament, en la convocatòria de ple han estat desestimades les al·legacions de la plataforma veïnal de Campou, el sector dels veïns contraris a aquest equipament en aquest barri. L'alcalde, Rafa Navarro, ens explicava al Parla l'alcalde que comprèn les reticències d'aquests veïns, però que tots els responsables tècnics consideren que és un emplaçament adequat. El Consorci Sanitari del Maresme ha ampliat la capacitat del seu hospital a domicili d'atenció intermèdia, que ara podrà atendre fins a 30 pacients al mateix temps. Aquesta ampliació arriba després de gairebé 2 anys de funcionament del servei, el qual es va iniciar al setembre del 2024. Segons explica el Consorci, s'ha rebut una valoració molt positiva tant per part dels pacients com de les famílies. El premiarenc David Olivares en cultura serà el nou protagonista del Tenorio, l'espectacle del Terrat que tornarà al Teatre Coliseum de Barcelona aquesta propera tardor. Olivares agafa el relleu d'Andreu Buenafuente, que havia encapçalat les dues primeres temporades d'aquest muntatge. L'actor compartirà escenari amb Sílvia Abril, que manté el paper de Doña Inés. El repartiment d'aquesta nova temporada també incorpora Artur Busquets, Anna Bertran i Roger Julià. En esports, una de freda i una de calenta pels equips premiarencs que jugaven aquest cap de setmana. Triomf del primer equip femení de bàsquet a Supercopa i dolorosa derrota del primer equip de futbol. El sènior femení de l'AB Premià es va imposar al grup Barnes 68-51. L'equip suma dues victòries en les dues primeres jornades. I en futbol, el quart va superar clarament el Premià per 5-0 en un partit que els locals van dominar de principi a fi.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Media i la xarxa.
2: Premià Media, informació.
0: El premiarenc David Olivares en cultura serà el nou protagonista del Tenorio, l'espectacle del Terrat que tornarà al Teatre Coliseum de Barcelona aquesta propera tardor. Olivares agafa el relleu d'Andreu Buenafuente, que havia encapçalat les dues primeres temporades d'aquest muntatge. L'actor compartirà escenari amb Sílvia Abril, que manté el paper de Doña Inés. El repartiment d'aquesta nova temporada també incorpora Artur Busquets, Anna Bertran i Roger Julià.
2: Premià Media. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Media.

0: Soc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
1: L'univers infinit.
0: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
2: A veure, parla'm una mica tu.
3: Hola, sóc el López.
2: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
4: Vale.
2: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
4: Em van a Morgades Valldosera?
2: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
4: Sí, sí, sí.
3: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
2: Vale, doncs ja està.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Medicina i poesia poden semblar d'entrada dos mons ben diferents, però el nostre convidat d'avui ha aconseguit unir-los a través de les paraules. Marçal Parcerisa és metge de professió i poeta i també ha guanyat el 8è Premi Ventura Ametller amb La nit caníbal, el seu poemari. Marçal, benvingut.
2: Què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Marçal, per posar-nos en context, ets metge de professió i també poeta. Què va arribar primer a la teva vida, la medicina o la poesia?
2: Doncs realment la poesia, perquè jo sóc l'únic metge de la família i a casa tothom és molt de lletres. I llavors jo de petit ja llegia i escrivia molt, bastant, diria jo. I vaig començar a escriure, vaig guanyar algun premi d'aquests de mostres literàries del Maresme, de narrativa i poesia. Llavors vaig deixar bastant davant de la narrativa i sí que vaig seguir fent poesia, abans i tot d'entrar a la carrera. I llavors ho he anat compaginant bastant. Mm-hmm. Per mi són dues coses bastant separades de la meva vida, però sí que és veritat que al final, vull dir, llegint el poemari o el primer, La cremallera de carn, que és un poemari del 2023, hi ha un llenguatge bastant mèdic. Llavors sí que s'interrelacionen, però després en el meu dia a dia separo bastant les dues coses.
1: Mm-hmm. Per tant, com combines aquestes dues facetes, per fer-nos una idea?
2: Jo tinc la sort que tinc una feina que m'agrada molt, que és ser metge, però també és una feina. Mm-hmm. Llavors tinc aquesta sort i a sobre és una feina que està ben pagada i que m'agrada fer-la, però després la poesia m'ho prenc més com una cosa que omple buits que la feina no omplen ni omplirien mai, per molt que t'agradi una feina, crec que segueix sent una feina.
1: Clar.
2: Llavors és més una part, tampoc diria un hobby, però sí que una part més de gaudir personalment i també, doncs, perquè al final és una cosa que m'agrada fer. I llavors no m'ho prenc ni com una feina ni com una obligació, m'ho prenc com una cosa que m'agrada fer.
1: Parlant d'aquest reconeixement del Premi Ventura Ametller, el jurat destaca que la teva poesia parla molt del cos, la fisiologia, també parla de la part més científica. Entenem que la teva professió, a ser metge, et condiciona, no?, a la forma d'escriure.
2: Sí, jo crec que en primer lloc, per exemple, si ens fixem simplement en el vocabulari, en el lèxic que hi ha al poemari, en aquest, sobretot, però també en l'anterior, hi ha paraules que són pura terminologia mèdica i que al final utilitzo una mica perquè és un vocabulari amb el qual jo em sento còmode i també perquè a vegades arriba a descriure exactament allò que jo vull. Mm-hmm. I llavors també, fins i tot, si féssim un paral·lelisme en el sentit de disseccionar la llengua per arribar a trobar les paraules que tu consideres oportunes per fer un poema, per exemple, doncs a mi em passa que sovint, doncs, pel viatge que tinc, que soc metge, acabo trobant en aquestes paraules doncs la paraula justa que em fa estar tranquil i em fa transmetre exactament el que vull.
1: Parla'ns de La nit caníbal, del llibre que de fet el portes aquí amb nosaltres, el tens aquí a la taula. Què hi ha darrere d'aquest títol i què hi trobarà el lector?
2: La nit caníbal és el meu segon poemari, és això, el Premi Ventura Ametller, la 8a edició, que publica 1984 edicions, i que de fet volia aprofitar per agrair a la Núria i a la Laura de l'editorial, que ha sigut un procés molt bonic d'acabar de perfilar els últims mesos de l'edició, de corregir, d'editar, de, no? A més, qui se'l llegeixi, veure que hi ha un recull fotogràfic, la part gràfica també pren un pes important, perquè per mi al final sí que és un poemari, però que engloba altres disciplines, té cites concretes, té imatges que crec que s'han d'entendre en el seu conjunt. I tot i que el títol és La nit caníbal, que per mi simplement fa referència a dues coses, la nit entesa com una part fosca i caníbal, doncs, com una cosa violenta. Però alhora la nit també pot ser dolça i pot tenir un punt íntim. I, de fet, hi ha un segon títol, que és com un subtítol, que seria A punt sobre la claustrofòbia. I, de fet, el text inicial parla una mica de claustrofòbia. Entesa la claustrofòbia no com la claustrofòbia clàssica de la gent que s'espanta dins els ascensors, sinó com una mena de sentiment d'opressió, de sentir-se una mica lligat, que en aquest cas prendria una forma bastant clara, que seria doncs, el tipus de vida que tenim avui en dia, sota el capitalisme, sota un conjunt de condicions externes que fan que la nostra vida es pugui desplegar fins a uns punts molt concrets, però alhora tinguem moltes coses molt, molt, molt prohibides i amb una coerció molt forta, no? I llavors seria aquest joc una mica de paraules. Llavors els poemes parlen una mica. Hi ha dos grans blocs. El primer bloc, que la gent que l'ha llegit sempre diu que són uns poemes molt foscos, molt, molt llargs, molt densos, violents, fins i tot si no estàs avançat a llegir. Sí, un vocabulari volgudament a vegades fosc. Aquest primer bloc vindria a respondre una mica això que he dit, no? Pues el que és viure. avui en dia, nosaltres, tot i els privilegis que podem tenir certes persones i certs subjectes, però que com a global, com a classe treballadora, doncs seguim sent gent que cada dia et lleves per anar a vendre la teva força de treball, per treballar i per pagar una hipoteca o pagar un lloguer i omplir la nevera, no? Llavors, resumidament, seria aquest gran bloc el primer, i el segon, que més està volgudament separat amb un parell d'imatges, vindria a fugir una mica d'una tendència que crec que jo he agafat la literatura i moltes disciplines artístiques els últims anys, que és com aquest tipus d'autocomplaença apocalíptica del món se'n va a la merda, el món s'acaba, i jo com a poeta, jo com a narrador, jo com a pintor, em quedo descrivint-ho i m'ho miro. Llavors, intentar fugir d'aquí i dir, bueno, hi ha una sortida, que en aquest cas pues, pot passar per organitzar-se, per militar, per fer segons quines coses, que jo faig també a la meva vida. Vull dir que diria menys a poeta, però també moltes altres coses. I sobretot això, per intentar fugir d'aquest nihilisme, d'aquesta visió despòtica del món, que per mi és una lectura bona, encertada, però molt fàcil i poc interessant. Llavors, intentar anar un pas més, anar a buscar una sortida de tot això, no? D'aquest capitalisme del primer gran bloc, que és fosc, brut, trist, injust, no? I seria bàsicament això.
1: Marçal, com a poeta jove, creus que és complicat que la gent jove se senti atreta per la poesia o que les xarxes socials han ajudat a trencar aquesta barrera en certa manera?
2: Jo crec que la poesia és una cosa que sempre ha sigut atractiva, però molts cops s'ha de vestir d'alguna forma molt concreta, perquè si la poesia es tradueix en llegir, això també foix a primer de batxillerat, perquè és l'assignatura obligatòria que toca, no crec que sigui atractiva. Però si la poesia pren forma de una cançó musicada o un nano de 15 anys que escriu rap amb els seus amics i acaben fent un poema, perquè al final molta part de la música també és poesia, i el serveix com a via d'expressió o explicar-se, doncs crec que és atractiva. Però la poesia entesa com una cosa acadèmica, com una cosa molt purista, doncs sí que pot tenir un punt molt, molt elitista que fa que no sigui proper a la gent jove. I jo, de fet, he intentat sempre desmarcar-lo una mica d'això, d'aquests ambients acadèmics. Jo sempre dic que estic content de no ser filòleg, de no haver estudiat res de lletres, perquè ja quedaria una mica més encasillat dins aquest món purament tècnic, acadèmic. I jo soc metge, faig altres coses i, a més, escric. Llavors, això m'agrada perquè crec que em permet distanciar-me una mica d'això.
1: Després de rebre aquest reconeixement que si bé ens has explicat, se't donarà el 3 d'octubre i doncs en un acte a Mataró, després de rebre aquest premi, què vindrà? Ja has començat a treballar amb altres poemes?
2: Poemes no, la veritat que jo ara estic escrivint una novel·la des de fa un parell d'anys, que és una cosa lenta i molt diferent. Clar. Que jo no en sé, la veritat, d'escriure narrativa és una cosa molt, molt complexa i molt diferent, però molt més divertida del que m'esperava. Llavors, a nivell, entre cometes, creatiu, doncs, estic explorant això, i pel que fa al poemari, doncs sí que vindran algunes presentacions, això més enllà del 3 d'octubre, estem intentant tancar alguna presentació a Barcelona o al meu poble, que és Masnou, etc. Però sí.
1: Molt bé, per tant, hi ha un llibre en camí, eh?
2: Sí, no... Espero que passin anys, perquè voldrà dir que l'he pogut dedicar temps i esforços, però és lent.
1: Clar, és complicat.
2: És un procés lent i diferent.
1: Molt bé, Marçal, doncs t'agraï moltíssim que hagis vingut avui aquí a la ràdio amb nosaltres i desitgem que tinguis molt d'èxit i que vagi tot molt bé.
2: Moltes gràcies.
3: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Amb el nou curs també arrenca el programa Mentora, que torna. Les àrees d'educació i serveis socials posen sobre la taula aquest espai socioeducatiu que permet acompanyar joves de tercer i quart d'ESO perquè no renunciïn als seus estudis i puguin seguir formant-se. Cada jove compta amb una figura mentora voluntària, la qual s'acaba convertint en un model i una influència positiva. Per a més informació, consulteu la pàgina web equitat.org/mentora.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Seguim avançant amb aquest tema del dia. Estar sol o sola no sempre vol dir sentir-s'hi. I, en canvi, atenció, sentir-se sol pot passar fins i tot quan estem envoltats de gent. Aquesta reflexió, Marc, m'agrada molt i ens fa doncs, a entendre una mica més aquesta problemàtica i també a doncs, escoltar diferents persones, diferents veus, que avui ens portes al programa per conèixer doncs, més a fons el tema de la solitud.
1: Sí, exacte, Gemma. L'enquesta ha estat senzilla i li hem preguntat a la gent si s'han sentit mai sols en el passat o avui dia, és a dir, en el moment en què estem vivint, i els hi vam estar preguntant si era així. Per tant, el que farem és escoltar diverses veus. Ja veuràs que cada una ho explica d'una manera diferent i les anem comentant, et sembla?
0: I tant, em sembla perfecte.
1: Doncs vinga, som-hi.
2: En situacions complicades o que sents que les coses no van bé, on fins i tot a vegades tens gent que et fa costat i tot, però també de tant en tant busquem, suposo, una mica aquesta soledat com per recapacitar i per col·locar coses a lloc també. I que trobo que de tant en tant també està bé sentir-se una mica sol.
1: Està bé, de vegades, sentir-se una mica sol. Gemma, què opines? Perquè ve una mica lligat amb el que havíem explicat a altres seccions, no? D'aquesta solitud volguda.
0: No, em sembla molt, molt acertat, perquè, per exemple, la nostra companya, la Laura Espanyol, abans entrevistava a l'Anna Fonseca, treballadora social, que explicava precisament això, no? Que tampoc és bo passar d'un extrem a l'altre. Gent que està completament doncs, sola i se senten malament, o gent que sempre està envoltada d'altres persones perquè no Clar. Suporten sentir-se sols.
1: Exacte, i aquest és un de... És difícil també, jo... penso en funció de la personalitat que tu tinguis i en el moment vital en què t'enganxis, si més madur, si menys, si prioritzant la teva vida i dir, val, em ve de gust a part de socialitzar, però escolta, si no em convé, m'hi separo, no? Vaig cap a un altre lloc amb altra gent, o sol fins i tot, no? Per aprofitar el temps, que el temps, això sí, Gemma, que va passant.
0: Totalment. Anem amb més testimonis, si vols, Marc.
1: Vinga, som-hi.
3: Doncs i tant, que m'he sentit sola... i ara pensant-hi diverses vegades. Però també és com idealitzem, no?, la companyia i com vivim ara, que sembli que més és millor, i a vegades només cal un amic, una amiga, la teva germana, per estar al teu costat i sentir que et recolza en moments difícils.
1: Què opines d'aquest comentari?
0: Doncs mira, mentre escoltava aquesta noia, el que em venia al cap era una frase molt, molt tòpica, de més val sol que mal acompanyat.
1: I tant.
0: I també estic molt, molt d'acord amb el que explica, perquè no qualsevol companyia és bona. Simplement pel fet de no sentir-te sol, estar amb algú que no et fa bé o que, vaja, que no és una bona companyia, és molt millor estar sol que mal acompanyat.
1: Exacte. De fet, ara, enllaçat amb això que acabes de dir, escoltarem un altre testimoni que ens explicava una situació que ella s'hi va sentir així, però en una relació de parella.
0: A veure si la podem...
1: Sí, exacte, a veure...
0: Perquè a més, aquest tema m'agrada.
3: Doncs jo una vegada m'he sentit molt sola estant dintre d'una relació de parella. Seria com una solitud emocional de sentir que no tens suport, que l'altra persona no t'escolta, que no hi ha iniciativa, que ets tu la que mantens el vincle. I això et fa sentir doncs, molt sola, però a vegades costa molt sortir d'allà.
1: Quanta raó, eh? De vegades, quan t'estimes molt algú, és difícil poder-ne sortir d'allà perquè tu creus que hi has d'apostar, perquè fermament és el que sents, però alhora tens aquest doble xoc, no? Que tu ho vols fer i ho sents perquè creus que és el que toca, perquè més és la teva parella i te l'estimes, però és que alhora també t'està aquesta persona donant aquest sentiment de buit.
0: Clar. No, també em sembla això, no?, que si tens una parella i el que sents amb la teva parella és que estàs sol... És que, clar...
1: Aquí hi ha alguna cosa que no encaixa.
0: No, o sigui, no? Poden haver-hi, clar, sí, molts conflictes, no? Doncs les persones a vegades no s'entenen, pensem diferent els uns als altres... Poden haver-hi milers de conflictes, però si el conflicte és que et sents sol amb la teva parella, o sigui, per mi no hi ha com punt intermig, no? És com... hi ha un problema gros.
1: Exacte, perquè al final tu, com tu dius, has d'estar amb gent, ja no només parella, que t'escolti, que et doni consell o simplement et faci companyia en els moments complicats. I al final, si és una relació de parella i no tens aquests moments, perquè òbviament hi ha pujades i baixades, però si no els tens, millor deixar-ho estar i deixar anar, perquè al final qui s'acaba fent mal és a un mateix. I si no, mira, millor estar sol, reflexionar, que de fet ja va bé de vegades. Tots segur que tenim molts moments, o tu mateixa, Gemma, i jo també m'incloc, de dir, no estic malament amb ningú del meu entorn, però vull aquests moments per mi, no? Per pensar, per reflexionar, per estar tranquil. I al final, de vegades, són més útils aquests moments que altres que tu dius, no, compartir-ho amb gent perquè així no me sento sol segur, encara que sigui la meva parella, i per aquí potser van una mica els trets.
0: Quants talls tenim, Marc, encara?
1: Ens en queden dos i són curtets, de 20 segons.
0: Doncs va, escoltem, si vols escoltem els dos seguits, podem fer-ho?
1: Sí, tant.
0: Doncs va, som-hi.
4: Doncs bé, sol no m'he sentit en cap moment de la meva vida, ja que he tingut la sort de tindre una família molt unida i molt propera, però sí que he tingut una vida doncs, molt canviant, he anat canviant d'aires molt sovint, el que m'ha impedit construir un grup sòlid d'amistats. Llavors, en algun moment de la meva vida sí que poder notar una mica buit per aquí.
5: Jo diria que m'he sentit sola moltes vegades, la veritat. Sobretot quan he necessitat parlar amb algú o sentir-me acompanyada, i fins i tot a mi m'ha costat demanar ajuda a persones que són properes a mi, encara que sàpigues que hi són. Igualment, també t'he de dir que crec que estar sola no sempre vol dir sentir-se sola, i és un pensament que m'acompanya bastant en el meu dia a dia.
1: Aquí hi ha dues coses clares. Aquest últim que ja l'hem tractat una mica, no? El d'aquesta noia que explicava que és un sentiment que l'acompanya i que de vegades s'hi ha sentit perquè el seu entorn no ha estat per ella. I, en canvi, aquell altre noi, no, Gemma, que ha comentat que el fet de que es mogués tant perquè la seva vida l'ha portat a canviar i moure's en diferents llocs no ha arrelat certes amistats i, per tant, no ha pogut tenir aquests vincles de sentir-se acompanyat en potser moments que ho necessitava, tot i que tens una família que, si tens la sort que és sana, doncs t'ajuda, no?, en aquests moments.
0: Clar, jo crec, sobretot, ja et dic, no sóc especialista en el tema ni tampoc sóc una professional de la salut, però sí que aquest vincle, des que ets molt petit, el fet de tenir una estructura familiar sòlida... influencia molt després en quan et desenvolupes i ets un adult, la infantesa que has tingut, si no hi ha hagut doncs aquesta estructura familiar o vaja...
1: Hi ha carències després.
0: Clar,
1: sí, les trobes més a faltar i probablement encara depens més d'aquella gent nova que coneixes o que has estat uns mesos amb ella i llavors dius, oh, és que separar-me suposa un trauma, hi ha gestions després que emocionalment no saps controlar i precisament, valgui la redundància, gestionar, i se't pot complicar. Per tant, com tu dius, sempre tot acaba una mica allà mateix,
0: sí.
1: Com creixes des que ets ben petit.
0: Sí, és com l'etapa més important de la nostra vida. Marc, m'encanta doncs, parlar d'aquests temes. Crec que és molt important i interessant doncs, tenir aquest altaveu des de la ràdio i explicar-ho, però vaja, seguim avançant, així que gràcies i ens escoltem ara.
1: Molt bé, fins ara.
6: Els escoltes.
7: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
8: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: La nova comissaria de la policia local de Campou podria rebre aquesta setmana l'última empenta administrativa. El ple municipal n'ha d'aprovar definitivament l'avantprojecte. Segons explica l'Ajuntament, en la convocatòria de ple han estat desestimades les al·legacions de la plataforma veïnal de Campou, el sector dels veïns contraris a aquest equipament en aquest barri. L'alcalde, Rafa Navarro, ens explicava al Parla l'alcalde que comprèn les reticències d'aquests veïns, però que tots els responsables tècnics consideren que és un emplaçament adequat.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: En cultura, encara obertes les inscripcions per participar a l'Art Tardor. Si us agrada la pintura, l'escultura o la fotografia, podeu presentar-vos fins al 27 de setembre. Cada participant pot presentar una obra per modalitat. En categoria d'adults, el concurs atorga un premi de 500 euros i un segon premi de 300 euros al millor autor o autora local. Pel que fa a la vessant jove, hi ha vals regals de 150 euros i premis al millor autor local per 75.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
4: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
3: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
4: Anem al teatre.
5: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roure. Les paraules i la música de Pau Casals han ressonat aquesta tarda al ple del Congrés, que ha acollit un homenatge amb motiu del Dia Internacional de la Pau, que ha plegat el president de la Generalitat, Salvador Illa, diversos ministres i diputats i l'abat de Montserrat. L'acte fet en el marc del 150è aniversari del naixement del músic ha començat amb un discurs de la presidenta de la Cambra, Francina Armengol.
3: El 550 aniversario del nacimiento de Pau Casals, un català universal que se sentía molt orgullós de ser-ho. Una de las figuras más importantes de la música del siglo XX, un músico magistral, universal, cuyo talento extraordinario como violonchelista, compositor y director estuvo siempre acompañado de un compromiso profundo con la paz, la libertad, la democracia y los derechos humanos.
2: S'ha escoltat les interpretacions del violoncel·lista Ettore Pagano, acompanyat al piano a Yoko Suzuki, que, per cert, han fet sonar el violoncel de Casals. La possible ampliació de l'aeroport del Prat no cabria les lleis mediambientals d'Europa, Espanya i Catalunya. Ho ha dit a la xarxa l'ambientòloga i experta en canvi climàtic, Anna Pérez Català. Diu que des de Brussel·les es prioritza descarbonitzar i, per tant, un augment de les emissions no estaria a la línia del que marca la Unió.
4: Els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots formen un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: Un vigilant del centre de menors, l'Alzina, va morir dijous passat després de la contenció d'un jove intern, segons ha avançat Metròpoli. El jove estava alterat i els educadors van intervenir per desescalar la situació, raonant amb ell. Aquesta actuació ja havia acabat quan, durant el trasllat de l'intern a una altra habitació, el treballador va patir un atac de cor. I la plataforma Salvem el Calderí de Mollet del Vallès ha lliurat un primer paquet de signatures recollides per aturar el projecte de construcció d'un nou aparcament. Segons la plataforma, suposa la destrucció dels horts familiars de Can Filosa, que fa anys que s'ha convertit en un espai que treballen els veïns i, a més, comportaria la tala de 40 arbres. Entre ells, es demana la petició de protegir un ametller gairebé centenari. I les 5 grans cadenes televisives nord-americanes que integren el pool mediàtic per cobrir l'activitat del president dels Estats Units, Donald Trump, han anunciat que abandonen el servei després que el republicà els hagi vetat a la Casa Blanca sota l'acusació de publicar notícies falses.
1: Operativa la nova unitat d'intervenció cívica que aviat sumarà 2 policies més.
5: Premià de Mar en 3 minuts.
1: La unitat d'intervenció cívica continua sumant efectius. Es va crear fa 4 anys per combatre l'incivisme i ara ja compta amb 2 operaris d'intervenció immediata que s'ocupen de netejar o endreçar quan es detecta alguna incidència. Amb la incorporació d'aquests 2 treballadors municipals, que se serveixen d'equipament propi, la unitat comptarà mateix amb 4 efectius, aquests 2 operaris i els 2 policies que també tenia des de l'inici. N'ha parlat l'alcalde, Rafa Navarro, que ha anunciat que aviat el cos incorporarà també 2 policies més i que, va dir, aquest serà l'equip que gestionarà també el sistema d'identificació de femtes de gos per ADN que s'implantarà en el futur. L'alcalde també es va referir, en relació a la recollida de brossa, a la trobada de la taula de sostenibilitat i a la intenció de reobrir els contenidors l'any 2027. La nova comissaria de la policia local de Can Pou podria rebre aquesta setmana l'última empenta administrativa. El ple municipal n'ha d'aprovar definitivament l'avantprojecte. Segons explica l'Ajuntament, en la convocatòria de ple han estat desestimades les al·legacions de la plataforma veïnal de Can Pou, el sector dels veïns contraris a aquest equipament en aquest barri. L'alcalde, Rafa Navarro, ens explicava al Parla l'alcalde que comprèn les reticències d'aquests veïns, però que tots els responsables tècnics consideren que és un emplaçament adequat. El Consorci Sanitari del Maresme ha ampliat la capacitat del seu hospital a domicili d'atenció intermèdia, que ara podrà atendre fins a 30 pacients al mateix temps. Aquesta ampliació arriba després de gairebé 2 anys de

0: funcionament del servei, el qual es va iniciar al setembre del 2024. Segons explica el Consorci, s'ha rebut una valoració molt positiva tant per part dels pacients com de les famílies. El premiarenc David Olivares en cultura serà el nou protagonista del Tenorio, l'espectacle del Terrat que tornarà al Teatre Coliseum de Barcelona aquesta propera tardor. Olivares agafa el relleu d'Andreu Buenafuente, que havia encapçalat les dues primeres temporades d'aquest muntatge. L'actor compartirà escenari amb Sílvia Abril, que manté el paper de Doña Inés. El repartiment d'aquesta nova temporada també incorpora Artur Busquets, Anna Bertran i Roger Julià. En esports, una de freda i una de calenta pels equips premiarencs que jugaven aquest cap de setmana. Triomf del primer equip femení de bàsquet a Supercopa i dolorosa derrota del primer equip de futbol. El sènior femení de l'AB Premià es va imposar al grup Barnes 68-51. L'equip suma dues victòries en les dues primeres jornades. I en futbol, el quart va superar clarament el Premià per 5-0 en un partit que els locals van dominar de principi a fi.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Media i la xarxa.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
5: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
6: Comencem programa, però acabem temporada a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I perquè aquest comiat tingui tota la seva pompa i circumstància, ho farem recordant que el jazz és una música minoritària, que només interessa a quatre intel·lectuals i persones de gustos peculiars. Per exemple, la cançó What a Wonderful World, de Louis Armstrong, només té 814 milions de reproduccions a Spotify. Però va, tampoc cal abusar. Per poder tenir a Armstrong i a Ella Fitzgerald en una mateixa cançó, aquí teniu Dream, A Little Dream of Me, que només en té 418 milions. Així que minoritaris, eh?

Louis Armstrong i Ella Fitzgerald, una parella artística irrepetible. Irrepetible? Sí, perquè eren home i dona. Si voleu dos homes, us podem proposar a Frank Sinatra i a Count Basie, però això sí, amb tota l'orquestra i amb una altra clàssica, Fly Me to the Moon, 862 milions de reproduccions.

You. Frank Sinatra, amb l'acompanyament de l'orquestra de Count Basie, va gravar tres discos, dos en estudi, un l'any 1962 i l'altre el 1964, i el tercer és el que es titula Sinatra at the Sands, que es va gravar en directe l'any 1966. Sinatra era un ídol de masses en aquell moment, com a cantant i també com a actor, i la de Count Basie era l'orquestra amb més swing de la història i havia assolit la categoria de clàssica intemporal. Però atenció, perquè ens falta Duke Ellington, el gran director i especialment compositor. I us el portem en format petit, un quartet, i a més amb un músic que no seria precisament ni de la seva generació ni del seu estil, John Coltrane. Però aquesta barreja, amb tots els seus contrastos, va funcionar a la perfecció i la seva versió de In a Sentimental Mood, una de les balades més conegudes de Duke Ellington, ja té 223 milions de reproduccions.

0: Hi, this is Eddie Henderson. You're listening to Jazz Hit Radio. It's always a pleasure for me to be in Barcelona with such an attentive, receptive audience. Can't wait to come back again. Tell all your friends.
1: Seguim endavant a Jazz Hit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. El jazz és música per a minories, però deuen ser minories molt ben organitzades, perquè només així s'explica l'èxit d'algunes cançons. Entrem en territori jazz modern i comencem amb un pianista que, efectivament, va dirigir els seus esforços cap a un públic, en el seu moment, jove i amb un nivell cultural alt. Va tocar molt en universitats a l'inici de la seva carrera. És Dave Brubeck. Però quan el seu saxofonista Paul Desmond va compondre la melodia de Take Five, una cançó que va tenir un èxit tan gran com inesperat, van poder tocar en teatres de tota mena i de tot el món. Take Five, aquí la teniu, 328 milions de reproduccions.

Era el quartet de Dave Brubeck i la inoblidable Take Five. Agafen 5, en referència al seu compàs, que és un compàs de 5x4. El següent protagonista d'aquest hit parell jazzístic que estem fent avui és Miles Davis, autor del disc de jazz considerat el més venut de la història, Kind of Blue. Un disc que s'obre amb la cèlebre So What, però com que avui anem a fets consumats i a reproduccions de Spotify, us posem la cançó número 3 d'aquest disc. Es titula Blue in Green, és una balada i, segons la plataforma, té 202 milions de reproduccions, una mica més que So What.

Blue in Green, Miles Davis, de qui hem celebrat el centenari del naixement, aquest any 2026. Temps ara per Thelonious Monk, un dels músics més polèmics de la història del jazz, genial com a compositor, però sorprenent com a intèrpret, perquè tenia una tècnica, podríem dir que una mica rudimentària. I aquí diu que no era tècnica rudimentària, sinó estil poc convencional. Sigui com sigui, la seva melodia Round Midnight és una de les peces lentes més famoses que hi ha. Aquí teniu la versió que va gravar per a Blue Note el novembre de 1947 amb George Tate a la trompeta, Sahib Shihab en el saxo alt i Art Blakey a la bateria. Round Midnight, 50 milions de reproduccions.

0: Soc el Jordi Rossi i envio una abraçada molt forta a tots els fans de Yacid per escoltar la música i per gaudir de la música, que és el que ens uneix a tots.
1: Yacid, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. A continuació, recuperem el bateria de la gravació anterior, Art Blakey, el músic que va dirigir durant 35 anys aproximadament el grup Jazz Messengers. Aquest grup va ser una escola de grans figures de jazz, una mena de Masia del Barça, però per a músics joves que destacaven i que al costat d'Art Blakey es feien famosos per començar posteriorment la seva carrera com a líders. Va ser el pianista Bobby Timmons el que va compondre el seu gran èxit Morning, que es va convertir en un estàndard, i la va escriure, a més, a l'època en què en el grup hi havia també el saxofonista Benny Golson, autor d'una colla d'estàndards. Aquí teniu Morning, que té 78 milions de reproduccions en aquest moment a Spotify.

Art Blakey i els seus Jazz Messengers ens han portat Moanin'. Un altre autor que va signar diferents composicions que es van fer famoses és Herbie Hancock. A més, al llarg de la seva carrera, i a mesura que evolucionava i explorava sonoritats diferents, Herbie va recuperar els seus èxits per recrear-los i presentar-los en àmbits musicals diferents. Podem citar Cantaloupe Island, Watermelon Man i Chameleon com les tres cançons més conegudes. I ens hem decantat, ja us ho podeu imaginar, per la primera, una cançó, Cantaloupe Island, que ja ha tingut 103 milions d'escoltes.

Acabem d'escoltar a Herbie Hancock amb Cantaloupe Island, la versió original, inoblidable i, per tant, immortal. I arribem a un personatge que el podríem posar com a exemple del que es coneix com a sonoritat Blue Note dels anys 60, el trompetista Lee Morgan. També va tenir un èxit que va sorprendre a tothom, començant per ell mateix i seguint pels directius de la discogràfica, de Blue Note. És la cançó The Sidewinder, que es podria considerar una de les que van donar forma al hard bop o al soul jazz, que encara no ens hem acabat de posar d'acord en si són dues tendències diferents o si són la mateixa. La qüestió és que aquesta cançó es va gravar a finals de 1963 i es va editar el 1964, moment en què Morgan va ingressar per segona vegada a la seva vida en els Jazz Messengers d'Art Blakey. Diuen algunes biografies que ho va fer buscant l'estabilitat i la disciplina que li permetessin sortir de la drogoaddicció que patia. The Sidewinder, 25 milions de reproduccions.

0: This is Wallace Roney Jr., and please tune in to Jazz It.
1: Arribem a la recta final del Jazz It d'avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I com us hem dit al començament, també arribem al final de la temporada 2025-2026. Recordeu que podeu recuperar els programes de l'any anant al cercador Google i posant-hi algo així com Jazz It, programa de ràdio. Acabarem sense moure'ns de l'estil hard bop, i això ho diem de manera indiscutible. Primer us portem Work Song, una composició del trompetista Nat Adderley, que era el germà del saxofonista Cannonball Adderley, i era també membre del seu grup. Nat va gravar aquesta cançó per primera vegada el gener de 1960 per a un disc a nom propi i un disc homònim. Però just dos mesos més tard la van tornar a gravar amb el quintet de Cannonball i va ser la cançó d'obertura del disc Them Dirty Blues. Aquesta versió només té 3 milions de reproduccions, però hauríem de sumar-hi les de les diferents versions fetes pels dos germans per saber l'abast real d'aquesta cançó. I després, si tenim temps, escoltarem ni que sigui un fragment de Song for My Father, cançó pel meu pare, del pianista Horace Silver, que va ser també fundador dels Jazz Messengers, juntament amb Art Blakey, però que, un temps després, va preferir seguir com a líder d'un grup a nom seu, un grup que també va ser una escola i va formar a molts músics joves. Amb Song for My Father i els seus 48 milions de reproduccions, us direm adeu l'equip habitual de Jazz It. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Entre tots tres no arribem al milió de reproduccions, però ho intentem. Fins al proper setembre, bon estiu i bon jazz.

0: a desestimar el primer recurs, el de Jordi Turull. Previsiblement, Macías no tindrà prou suport si la decisió no arribarà al ple fins al 6 d'octubre, quan la majoria progressista s'imposarà i donarà la raó a l'escrit de Turull o al següent de la llista, Dolors Bassa, per exemple. El criteri que acabi adoptant el Constitucional marcarà l'actuació del Suprem. El jutge Pablo Larena ja ha apuntat que si la sentència a favor d'algun dels líders i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà l'amnistia i aixecarà les ordres de detenció, entre elles la de l'expresident català i líder de Junts, Carles Puigdemont, des de 2017. I el govern català ha anunciat un nou pla per impulsar la rehabilitació d'edificis i habitatges que es troben en situació de degradació. El programa Regenera mobilitzarà 160 milions d'euros anuals durant 3 anys i es vol centrar especialment en entorns vulnerables. Avui l'ha presentat la consellera de Territori, Sílvia Paneque Esparreguera.
1: Però, a més, si mesuréssim aquells habitatges que estan en risc d'habitabilitat, diríem que és pràcticament un quart del parc d'habitatges, 560.000 habitatges que tenen més de 45 anys d'antiguitat i, com dic, tenen problemes de condicions d'habitabilitat. Aquesta és la fotografia compartida, el diagnòstic compartit que va empènyer aquest pla Regenera.
0: L'oficialitat del català a la Unió Europea torna demà a una reunió del Consell d'Afers Generals, el format en què es reuneixen els ministres d'Afers Europeus a Brussel·les. El govern espanyol va sol·licitar la incorporar aquesta qüestió a l'agenda de la trobada més d'un any després de l'últim cop, el juliol de 2025. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, que és un compromís assumit pel PSOE en les negociacions amb Junts per investir Pedro Sánchez, l'executiu espanyol planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a l'ampliació de la Unió Europea. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, viatja aquest dilluns als Estats Units per fer un viatge oficial que el portarà a Nova York, on participarà a l'Assemblea Anual de les Nacions Unides, i a Boston, on té prevista una agenda de caràcter acadèmic. Dimecres serà el moment central de l'agenda del cap de l'executiu, ja que compartirà un acte amb l'alcalde de Nova York, Soren Mandami, i intervindrà davant del ple de la ONU. Precisament aquesta tarda les paraules i la música de Pau Casals han ressonat al ple del Congrés, que ha acollit un homenatge al músic amb motiu del Dia Internacional de la Pau i del seu 50 aniversari del naixement.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Qui us parla, Lluís Armengol, us presenta una nova edició de La Xefla, Havaneres i Cant de Taverna.
1: I cantar fins a l'albada serà el teu remei, compadre.
0: Escolteu-lo cada diumenge a Mataró Ràdio i Ràdio Palafrugell. Els dilluns a Ràdio Premià de Mar. I els dimarts a Ona Mediterrània, Mallorca.
1: Cantant havaneres, cançons marineres.
0: La Xefla, un programa de Lluís Armengol.
1: Boleros, balades i aquelles tonades dels avantpassats.
0: Bon dia. Comencem recordant un tema d'en Carles Casanovas, que va composar per al disc de l'any 2012, quan el grup estava composat per Fonso Carreras com a tenor, en Mineu Ferrer, segona veu, i el mateix Carles Casanovas a la guitarra i com a veu baixa. El tema en qüestió, que obre La Xefla d'avui, amb lletra de Carles Casanovas i la partitura de l'Antoni Mas, i que el grup Portbó ens la canta a Palo Seco, porta el títol de Amar Obert.

Francesc Robinyó és component del grup que ens interpreta la cançó a ritme d'habanera que escoltarem a continuació. Agua de coco, una habanera composada per el mateix Francesc Robinyó i que ens parla d'una història d'un amic seu que va marxar a Cuba i es va enamorar d'una cubana i després d'una altra, en fi, escoltem la història. Ens la canta Llops de Mar.

Xavier Pardina i Carlos Maniega són els autors de l'havanera que escoltarem a continuació, De la costa a l'interior. Una havanera que l'any 2000 va guanyar el primer premi en el tercer concurso de letras de habaneras de Mayorga de Campos, a Valladolid. Avui, aquest primer premi l'escoltarem en les veus del grup que el mateix Xavier Pardina va fundar l'any 1996. Ben fort.

Demà a Trenc d'Alba és una havanera que va composar el mestre Ramon Serra Garriga i que, arribada a aquesta hora del programa, el grup de Torroella, Cantaires del Montgrí, ens interpreta tot seguit.

Escoltem una alegre cançó que va escriure l'excomponent del grup La Taverna, quan ells tenien una formació de duet, en Miquel Pedrol i en Josep Berguedà. Doncs ell, Josep Berguedà, és l'autor de La Becaina i que ara l'escoltarem per al grup de Lleida, Grup Boira.

Ara escoltarem una cançó popular, La Taverna, que hem de diferenciar-la de La Taverna que va escriure el Santi Vendrell. Aquesta taverna, com diem, és popular i ens la interpretarà el grup Palafrugellenc i a ritme de Balset Mariner, el grup Peix Fregit.

0: La Fundació Ernest Morató està al servei del món de l'havanera i el cant de taverna. Hi trobareu tota la informació, també la referent a les cantades, emplaçament, horari, programa, així com els enllaços per poder sintonitzar el programa La Xefla a les xarxes socials. Tot a la pàgina web de la Fundació. www.fundacioem.com. Si encara no en sou col·laboradors, què espereu? www.fundacioem.com. I recordeu, Fundació Ernest Morató, una entitat al servei de l'havanera.
1: Maria Lisboa és el nom d'un bonic fado que la cantant portuguesa Amália Rodríguez va fer famosa a tot el món. Els seus autors són Alain Ullmann i David Maurau Ferreira, i la versió que nosaltres escoltarem en el programa és la que el grup Norai ens interpreta. Maria Lisboa.

Escoltem ara una cançó del compositor cubà Carlos Puebla. La lletra és una resposta a la carta de comiat del Che Guevara en el moment en què va abandonar Cuba. Aquesta lletra rememora moments clau de la revolució cubana de forma poètica, glorificant la figura del Che i el seu paper com a comandant revolucionari. Molts artistes van realitzar les seves pròpies versions d'aquest Hasta Siempre Comandante. Nosaltres escoltarem la versió Els Cremats

Una cançó que varen popularitzar els Manel. Deixa-la, Toni, deixa-la, de Roger Padilla. Una cançó que es va estrenar l'any 2011 i que el grup Portbó en va fer una versió. I tot i que escoltant la lletra pot semblar que parla d'un amor que no funciona, res més lluny de la realitat. Escoltem a Portbó i la seva versió d'aquesta Deixa-la, Toni, deixa-la.

Carlos Manuel Puebla fou un cantautor cubà conegut com el cantor de la revolució, perquè es va dedicar a fer servir la seva habilitat musical per la difusió dels valors de la revolució cubana, de la qual en va cantar els fets més rellevants, i per ser el cronista dels canvis ocorreguts a Cuba des del 1959. Miguel Campagnoni Gómez, compositor i guitarrista espiritual, el qual té un ampli repertori d'obres trobadoresques que conté boleros, criolles, guaratges, entre altres. Moltes de les seves obres són reconegudes mundialment. En aquestes obres trobem Mujer Perjura i que Carlos Puebla ens interpreta.

Una havanera popular, o el que és el mateix, que no sabem l'autor, però el que sí sabem és qui la canta, i que ho feien meravellosament bé. En l'actualitat ja no els podem sentir oficialment dalt d'un escenari. En Castor Pérez ens deixà sobtadament l'any 2010, i en Fonso Carreras se'ns jubilà i va deixar, com dic, oficialment, el cant de taverna. Ells foren el duet, amb majúscules, i ara els escoltarem en l'havanera popular que porta per títol No veis allí.

Josep Lluís Ortega Monasterio, compositor i militar espanyol, ha estat un dels grans mestres compositors d'havaneres, de les quals en va fer una cinquantena, i és l'autor pretès de la més coneguda, El meu avi. Ortega Monasterio, juntament amb Miquel Guiu, varen composar l'havanera que porta per títol No vull dir adéu, interpretada per el grup Cavall Bernat.

Escoltem ara una sardana. El grup de Premià de Mar, Barca de Mitjana, és l'encarregat de fer-nos arribar aquesta sardana composada per Jaume Bonaterra i de Bau i amb lletra d'Antoni Vivers i Batlle. Una sardana, segons els entesos, senzilla en la seva composició, però molt del gust dels dansaires per ser alegre i engrescadora. Sota el Mas Ventós.

0: Operativa la nova unitat d'intervenció cívica que aviat sumarà dos policies més.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: La unitat d'intervenció cívica continua sumant efectius. Es va crear fa 4 anys per combatre l'incivisme i ara ja compta amb dos operaris d'intervenció immediata que s'ocupen de netejar o endreçar quan es detecta alguna incidència. Amb la incorporació

0: de la policia local de Campou podria rebre aquesta setmana l'última empenta administrativa. El ple municipal n'ha d'aprovar definitivament l'avantprojecte. Segons explica l'Ajuntament, en la convocatòria de ple han estat desestimades les al·legacions de la plataforma veïnal de Campou, el sector dels veïns contraris a aquest equipament en aquest barri. L'alcalde, Rafa Navarro, ens explicava al Parla l'alcalde que comprèn les reticències d'aquests veïns, però que tots els responsables tècnics consideren que és un emplaçament adequat. El Consorci Sanitari del Maresme ha ampliat la capacitat del seu hospital a domicili d'atenció intermèdia, que ara podrà atendre fins a 30 pacients al mateix temps. Aquesta ampliació arriba després de gairebé 2 anys de funcionament del servei, el qual es va iniciar al setembre del 2024. Segons explica el Consorci, s'ha rebut una valoració molt positiva tant per part dels pacients com de les famílies. El premiarenc David Olivares en cultura serà el nou protagonista del Tenorio, l'espectacle del Terrat que tornarà al Teatre Coliseum de Barcelona aquesta propera tardor. Olivares agafa el relleu d'Andreu Buenafuente, que havia encapçalat les 2 primeres temporades d'aquest muntatge. L'actor compartirà escenari amb Sílvia Abril, que manté el paper de Doña Inés. El repartiment d'aquesta nova temporada també incorpora Artur Busquets, Anna Bertran i Roger Julià. En esports, una de freda i una de calenta pels equips premiarencs que jugaven aquest cap de setmana. Triomf del primer equip femení de bàsquet a Supercopa i dolorosa derrota del primer equip de futbol. El sènior femení de l'AVE Premià es va imposar al grup Barnes 68-51. L'equip suma 2 victòries en les 2 primeres jornades. I en futbol, el quart va superar clarament el Premià per 5-0 en un partit que els locals van dominar de principi a fi.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
2: Premià Mèdia, informació.
3: Rafa Navarro s'ha mostrat molt indignat per les protestes que ha protagonitzat els últims dies la comunitat educativa de la Mar Nova arran de l'inici de les obres del nou centre aquest setembre, especialment per la participació en aquestes protestes de la direcció de l'escola. Navarro ha parlat d'una decepció majúscula pel fet que se li hagi recriminat personalment el retard de l'inici dels treballs i les incomoditats que ocasionaran quan, segons ha explicat ell mateix, se l'està jugant legalment perquè es faci la nova escola.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Funky Tracks Radio.
1: Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.
2: Funky Tracks Radio.
3: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
4: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
3: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
4: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
5: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Seguim avançant, nou episodi de Música amb en Sergi Ferrer, qui sempre ens descobreix nous artistes i bandes de la comarca. Avui ens parla d'un projecte de música per la canalla, centrat en promoure una infància feliç, comunitària i allunyada, molt important, de pantalles mitjançant la cultura i la música. Endavant, Sergi.
1: Doncs sí, preparem les maletes, arrenquem el cotxe, obrim la porta del garatge i ens preparem per un nou viatge en carretera per l'escena musical maresmenca. En aquest primer episodi fem una primera parada per parlar d'una banda molt festiva, Bon Vent.

Quan pensem en la banda argentonina Every Night, probablement pensem en folk, rock i cançons amb un fort component reivindicatiu. Però després de més de 20 anys de trajectòria i més de 600 concerts, els seus membres han decidit mirar cap a un públic diferent, la canalla. Així neix Bon Vent, el projecte de música familiar d'Every Night, format per Albert Avilés, Alba Acher, Laia Anglada, Toni Corrales, Arnau Aymeric i Clàudia García Albea. Bon Vent no neix simplement com una nova banda infantil. El projecte parteix d'una idea molt més concreta: recuperar l'esperit i l'univers musical de Xesco Boix i fer-lo arribar a les noves generacions. El projecte va començar a portar-se als escenaris l'estiu del 2025, amb actuacions en festes majors, festivals, teatres i escoles. I aquesta connexió amb el públic infantil és important, perquè Bon Vent entén la música com una eina per jugar, compartir i transmetre valors.

0: Per entendre el projecte, cal aturar-nos en la figura de Xesco Boix. Nascut a Barcelona l'any 1946, Boix va ser músic, pedagog, animador i un dels grans referents de la cançó infantil catalana. Va formar part del grup de folk durant els anys 60 i posteriorment va impulsar Ara va de bo, un projecte centrat especialment en la música per a infants. La seva manera d'entendre les cançons anava molt més enllà d'entretenir. Volia que els nens cantessin, participessin i fessin seva aquella música.
1: Vull ser lliure. Vull ser lliure ara mateix.
0: I aquí apareix una de les grans connexions entre Xesco Boix i Bon Vent. La idea que una cançó també pot ser una eina per construir comunitat. Musicalment, Bon Vent parteix del folk i de la música d'arrel, que ja forma part de l'ADN d'Every Night, però adapta aquesta sonoritat al públic familiar. El resultat és un folk rock accessible, amb guitarres, banjo, violí, flauta, teclats, baix i bateria, i amb unes cançons pensades perquè l'oient no sigui simplement l'espectador, sinó que pugui cantar i participar.

0: I les influències van molt més enllà de la música infantil catalana. Xesco Boix estava fortament influenciat pel folk nord-americà, especialment per artistes com Pete Seeger, amb qui va arribar a tenir relació personal, i també figures com Buddy Guthrie. Boix va adaptar cançons d'aquest univers al català i va incorporar-les al seu repertori, una manera de fer que bon vent recupera ara per les generacions actuals. Anem a escoltar un d'aquests referents. Òbviament, hem d'escoltar el grandíssim Xesco Boix.
1: La bicicleta, gling, gling.

0: La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling, tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu i pots anar assegut i també dempeus. No rondina, no li cal...
1: Aquesta idea de recuperar cançons d'altres llocs i fer-les pròpies és, de fet, una de les claus del projecte. El primer disc de Bon Vent, les cançons d'en Xesco Boix, inclou temes vinculats directament al repertori de Boix, però també cançons procedents de l'univers folk internacional i de referents com els ja mencionats Pete Seeger, Buddy Guthrie o fins i tot Bob Dylan. Però Bon Vent no es limita a reproduir aquestes cançons tal com es van fer fa dècades. Les actualitza amb la sonoritat d'Every Night i amb una producció pensada per connectar amb els infants d'avui. És aquí on el projecte troba la seva identitat, agafar un repertori que forma part de la memòria musical catalana i donar-li una nova vida sense perdre l'essència. Estima.

0: I potser aquesta és la millor manera d'entendre bon vent. Una banda que mira enrere per poder tirar endavant. Recuperar Xesco Boix no és només recuperar unes cançons, sinó reivindicar una determinada manera d'entendre la infància, la cultura i la música. Cantar junts, jugar, compartir i formar part d'una comunitat. Fins una altra.
1: Antena els escoltes.
2: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia, informació.
2: La Casa de la Dona ofereix un taller sobre el pes emocional i la càrrega mental que sovint assumeixen les dones en l'àmbit familiar i domèstic. Al taller es donaran recursos i consells i, com és lògic, es parlarà de la importància de repartir les tasques. Per les persones interessades, cal reserva prèvia perquè les places són limitades. Es farà el dimarts 22 de setembre durant 2 hores. Començarà a 6:15 de la tarda. El taller no té cap cost.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Tenim nova temporada, tant a Premià Mèdia com també, evidentment, a totes les entitats que formen part de Premià de Mar, també les entitats culturals. Avui volem parlar amb el Centre Cultural L'Amistat, que té nous cursos també, han engegat amb força. Si voleu fer escacs, fotografia, swing o indie hop, iniciació al francès i tot el que tenen també al repertori, doncs aquest és el vostre espai a la ràdio i també teniu el Centre Cultural L'Amistat per aprendre'n. Pere Fabrés, benvingut a la ràdio de nou, com estàs?
3: Molt bé, moltes gràcies, bon dia.
2: I l'Àngels Blasco, que també ve a la ràdio. Què tal, Àngels, com estàs?
4: Hola, bon dia, bé, gràcies.
2: Com engega aquest setembre? El teniu carregat de reptes i objectius? Això que diuen que és el nou 1 de gener, setembre, i esteu d'acord?
3: Sí, perquè home, amb aquesta pausa del mes de vacances, sí, hem pogut tornar a carregar d'energia i preparar coses noves, a part de que ja tenim un reguitzell de cursos que ja estan funcionant molt bé, però sempre és bo de veure què podem oferir de més, no? I això ho plantejarem ara.
2: Que bé. De fet, en teniu tants, Pere, que no els podríem repassar un a un, perquè cada vegada en teniu més, eh?
3: No, de fet, ja, no, uns que ja estan funcionant molt bé, i sí, pot fer sempre una passadeta, no? Dir, fem això, però s'ha d'incidir amb els nous que farem, no? Mm-hmm. Perquè, bueno, l'espai dona per poder fer totes aquestes activitats, controlar molt bé dies i hores i espais, i, evidentment, donar cabuda a quanta més gent millor.
2: Quines novetats tenim, Àngels?
4: Bé, al principi, el que tenim més a prop ara serà l'Indie Hop, que serà una demostració que farem el dia 18 de setembre. Mm-hmm. Serà gratuïta. Aquest 18 de setembre la farem de 7 a 8. I les classes seran a l'octubre.
2: Molt bé. Per qui ho vulgui, qui l'estigui preguntant si això se li dona bé o què passa en una classe de swing, l'indie hop, no? Doncs que vagi i ho gaudeixi. No?
4: Exacte. Les classes seran els divendres de 7 a 8, de 19 a 20 hores.
2: Molt bé.
4: Després tenim iniciació a escacs per nens, per infants, que trobo que, bueno, que és una activitat que val la pena que els nanos avui en dia deixin una mica els mòbils i baixin a jugar i bueno, ja sabeu que és una activitat que va bé per a tothom.
2: Mm-hmm. I tant.
4: I també serà gratuïta, la farem durant 3 mesos. Després tenim un curs de fotografia per mòbil que aquest durarà 7 sessions i serà 25 euros totes les sessions.
2: Molt bé.
4: Això ho fem de cara a que la gent sàpiga, hi ha molta gent que ja ho sap, però hi ha gent que no, que encara costa una miqueta de fer anar el mòbil per fer fotos. I es tracta d'això.
2: Molt bé, tenim per tots els gustos, ja ho estem veient, qui vulgui ballar, qui vulgui fer escacs i també qui vulgui provar-se amb el món de la fotografia a través del telèfon mòbil, no? Que ja cada vegada està molt més de moda i molt més estès que càmeres professionals, clar.
3: Jo, per exemple, m'hi apuntaré, perquè és que, la veritat, agafes el mòbil i dius, i bueno, té tantes possibilitats i almenys jo, no?, que soc tan limitat amb això, doncs anirà bé posar-me una mica al dia, espero, i sàpiga fer alguna coseta més.
2: I tant que sí.
3: Això es tracta.
2: A més, també teniu proposta d'idiomes, no? Hi ha una nova proposta per aprendre francès?
3: Sí, un francès d'iniciació, perquè el francès de conversa ja hi és, no? Però, clar, si arribes a estar ara, seria interessant donar oportunitat als que volen començar de zero, no? Uh-huh. I també tenim això, hem fet farem un dia de portes obertes, perquè la gent vingui en el curs i escolti a veure de què va i que es pugui apuntar i tal, tal. Això.
2: Molt bé. Tota aquesta informació, si algú està interessat, interessada, on pot trobar-la? Us poden seguir a través de xarxes socials? Poden anar a veure-us al Centre Cultural?
3: Home, al Centre Cultural, evidentment, que hi som els dilluns, dimecres i divendres, el dilluns i dimecres de 10 a 1, i els dijous a la tarda de les 4 fins a les 7. Aquí ens facilitarem tota la informació, ens poden trucar o amb el correu electrònic, en fi, hi ha moltes vies per poder connectar amb nosaltres.
2: Molt bé.
4: I després a les xarxes també estem a internet, bueno,
2: a Instagram.
4: I bueno, allà també trobaran tota la informació.
2: Molt bé. Àngels, algun curs que t'agradi tu, que diguis aquest el tinc clitxat per començar quan engegui les classes?
4: Sí, sí, jo també faria aquest de fotografia per millorar.
2: Molt bé, i tant que sí.
4: Ja, m'agrada, i trobo que estarà bé.
2: Molt bé. M'agrada també perquè amb aquesta àmplia oferta, com dèiem, també cobrim ja no només diferents interessos, sinó diferents marges d'edat, fins i tot, no?
3: Sí, sí, evidentment, clar, jo he parlat de mi mateix, no?, com un exemple que l'edat, per això, si tu vols estar mínimament al dia o saber com funciona aquell aparell, t'hi has d'apuntar, perquè no et pots quedar tan enrere, no? I els joves, doncs, bueno, ja ells s'ho emporten molt fàcil, però vull dir que està obert a tothom. Sí.
2: Fantàstic, molt bé. Així seran i engegaran aquests cursos, que dèiem amb el Pere també que tenim un bon reguitzell d'oferta. No sé si em voldries repassar algun, o més enllà de les novetats, Pere, alguna qüestió que volguessis destacar?
3: Sí, hauríem de destacar, que ja va parlar l'Àngel molt bé, però aquest 26 de setembre tenim aquest concert de la Barcelona Big Blues Band, no? Una banda genial, músics superprofessionals, en fi, que crec que hauria d'estar valorada i que poguéssim tenir força gent a la sala, no? Perquè, com deia, és un grup de molt de nivell, i portar-lo ens representa un esforç, però confiem que puguem tenir la gent que crec que es mereix aquest espectacle. A part d'això, hi haurà una actuació de ball, o sigui, els músics també porten una parella de ball, al qual ens poden fer una demostració just en el moment de l'actuació de l'orquestra, que serà interessant. Crec que serà atractiu veure una parella professional ballant, també, no? Uh-huh. I això, doncs, ens convé molt. Comencem a vendre entrades ara, avui dia 14, i bé, bueno, esperem que hi hagi una cua impressionant i que puguem omplir.
2: Home, déu-n'hi-do el nivell. Vau acabar amb el Peyu, amb el concert de gospel i actes, sí, per festa major, i ara tornem al setembre amb forces carregades.
4: Sí, intentem tenir una miqueta per totes les edats, el que tu has dit. Això de aquesta orquestra és una orquestra que és important dins de la seva feina de swing. Em sembla que és de swing.
3: Ball, l'orquestra, tot lliga una mica, no?
4: I jo crec que serà força interessant i que la gent s'ho pot passar molt bé. A més, vindrà, doncs, això que ha dit el Pere, una parella de ball que també actuarà en el moment del concert. Les entrades es venen des d'avui fins al dia 26. També hi ha Code Ticket.
2: A internet, a Code Tickets.
4: Sí. Uh-huh. I una hora abans del concert a la segona planta.
2: Molt bé, fantàstic. Vale. Doncs així tenim aquesta actualitat del Centre Cultural L'Amistat. I ja sabeu que una de les coses que més ens agrada a Premià Mèdia és aquest sorteig dels amics del Centre Cultural L'Amistat, que doncs, sempre que tenen secció, habituen a detallar o tenir un obsequi amb els socis i sòcies, que déu-n'hi-do quants en són ja, eh? Pere, teniu també aquesta bona mania, podríem dir, no? Avui també tenim sorteig, comencem el setembre amb un sorteig.
3: Sí, sí, tant. Comencem amb un sorteig que, a més, crec que el fet de ser un massatge, no? Després de vacances, del més relaxat, la persona que el rebi, pues, crec que li anirà bé, eh? Sempre va bé aquesta relaxació i començar ja amb més força.
2: Que bé. Àngels, avui un massatge, sortegem?
4: Sí, sortegem dos massatges al Sabai Thai, del carrer Eixample, cantonada Esperança, de mitja hora cada un.
2: Molt bé, fantàstic. Per començar el setembre ben relaxats, ben tranquils, com ara deia el Pere, doncs hem fet el sorteig aquí a Premià Mèdia, acaben de sortir els números aleatoris. El primer és el 456.
4: Sí, que correspon al soci 3119, que és la senyora Pepi Orozco Fernández.
2: Molt bé, la primera guanyadora, de seguida l'anirem trucant.
4: Sí.
2: I el segon número que tinc és el 347.
4: Sí, aquest correspon al 2804, a Maria Victòria de Ávila Serrano.
2: Molt bé, una altra de les beneficiades del sorteig del dia d'avui. Carles, anem trucant a veure si tenim sort, i avui a l'altra banda del telèfon tenim a la Pepi i a la Maria Victòria perquè tant el Pere Fabrés com l'Àngels Blasco puguin explicar-los que han guanyat un d'aquests dos massatges de mitjoreta al Sabai Thai gràcies als amics del Centre Cultural L'Amistat. Tenim ja el telèfon sonant. Pepi, bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Et truquem de la ràdio, de Premià Mèdia. Tinc aquí l'Àngels Blasco i el Pere Fabrés, de l'Amistat, perquè ha guanyat vostè un sorteig.
5: Ah, bueno, ¿y qué ganador?
2: Pues mira, ara li comenten.
5: Sí.
4: Hola, bon dia, senyora Pepi.
5: Hola, dígame.
4: Soc l'Angelina d'aquí, de l'Amistat de Premià. Miri, és que sí, cada mes sortegem un regalet pels socis, sí, i aquesta vegada a vostè li ha tocat mitja hora de massatge, sí, a una botiga que hi ha aquí a Premià, que es diu Sabai Tai, que està al carrer Eixample, cantonada al carrer, sí, Esperança.
5: Sí.
4: Bé, hauria de venir a recollir el vale que el tenim a l'Amistat, sí, i a gaudir del massatge.
5: Muy bien. ¿Cuándo puedo ir?
4: Pues, pot venir els dies de secretaria, que són els dilluns i els dimecres, de 10 a 1, i els dijous, sí, a la tarda, de 4 a 7.
5: Vale, pues mira, el miércoles, porque voy a yoga, y ya de paso... lo recojo.
4: Home, doncs perfecte, això estarà molt bé.
2: Que bé, Pepi, enhorabona. Venga. Escolta, Pepi, que fa molt que ets sòcia de l'Amistat.
5: Pues hace desde que estoy en Premià, que llegué aquí, que son 5 años, creo.
2: Sí, déu-n'hi-do.
5: 4-5 años, sí, sí, sí.
2: Molt bé.
5: Estoy contenta, vamos.
2: Fantàstic, doncs que gaudeixis molt del massatge, Pepi. Gràcies per agafar la trucada. Gracias.
5: Vale,
4: adéu, bon dia.
3: Adéu.
2: Déu-n'hi-do, quina felicitat. Mira, deia que primer anava a ioga per relaxar el cos i tonificar-lo, i després massatge.
3: Bé,
2: és
3: tot.
2: Fantàstic, perquè així comencem el setembre, a ple rendiment.
3: I ara Pepi,
2: intentem trucar també a la Maria Victòria, a veure si també tenim aquest bon rotllo amb els oients també i amb els socis de l'Amistat, que se n'alegren molt, eh? Totes les trucades que hem tingut aquí a la ràdio estan encantats de la vida, clar. Que truquin i diguin, mira, que t'ha tocat un sorteig, no?
3: És el que dèiem, sempre ve de gust.
2: I tant que sí. A veure si podem tenir a la Maria Victòria. Sembla que la tenim. Maria Victòria, bon dia.
6: Bon dia, tingueu.
2: La truquem de la ràdio, de Premià Mèdia, perquè ha estat vostè la guanyadora d'un sorteig.
6: Què dius?
2: Sí, del Centre Cultural L'Amistat. La deixo amb el Pere Fabrés i l'Àngels Blasco, que li expliquen, d'acord?
6: Ah, doncs molt bé, moltes gràcies.
3: Hola, bon dia, senyora Maria Victòria, què tal?
6: Bon dia, com esteu?
3: Bé, molt bé, perfecte. Estem a la ràdio i fem un sorteig, els del Centre L'Amistat, i li ha tocat. Mira que bé, no?
6: Oh, així directament? Directe... No tinc que contestar res?
3: No. Ja,
2: ja tot... Si vol contestar alguna cosa, la posem a prova, però en principi ja té el premi.
6: Sí, escolta.
3: Jo li puc preguntar com està l'Amistat, com es troba, quina activitat fa, si fa alguna activitat.
6: Sí, vaig anar a fer diverses activitats. Ara no, perquè estic una mica delicada, però sí.
3: Doncs bé, aviam, aquest sorteig es tracta de... Li ha tocat 30 minuts, mitja hora, amb un centre de massatge, aquí al carrer Eixample, cantonada Esperança,
6: sí,
3: que es diu, aviam...
2: Sabai Tai.
3: Sabai Tai.
6: Sí, sé on és.
3: Sí, ja ho coneix. Aleshores, doncs sí. Pues bé, ha de passar pel centre de l'Amistat amb hores de secretaria, que són dilluns, dimecres, de 10 a 1.
6: Sí, sí.
3: Ja ho coneix, i sap l'horari, també ho sap. Sí. Aleshores, recollirà un val que nosaltres li entregarem. Vostè se'n va allà i, bueno, sortirà d'allà, vaja,
2: com nova,
3: volant, eh? Així que espero que li agradi i que es mantingui per molts anys a la fidel del centre.
6: Moltíssimes gràcies i, bueno, Ràdio Premià és un icono.
2: Doncs moltes gràcies, no, Maria Victòria, que fa molt que és sòcia de l'Amistat.
6: Bueno, molts anys, clar, és que fa 51 anys que vinc aquí.
2: Déu-n'hi-do.
3: 51 anys de sòcia. Déu-n'hi-do.
6: Bueno, sòcia no, que vinc aquí Premià, 51
3: Premià.
6: Anys.
3: Però
6: fa molts anys he fet cursets a l'Amistat.
3: Molt bé. Doncs pues així és, endavant, hem de seguir, eh? Val?
6: Moltes gràcies pues, per tot.
3: L'esperem allà al centre a recollir el tiquet, d'acord?
6: Sí, molt bé, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies, Maria Victòria, que vagi bé, bon dia.
6: Adéu, bon dia, tingueu. Adéu.
2: Així dona gust, clar, evidentment, entregant massatges, i avui a la Pepi i a la Maria Victòria, que han estat les afortunades i que han marxat ben contentes i podran gaudir d'aquest massatge al Sabai Tai. Crec que és una bona manera d'acabar, no? Recordem també aquest concert que avui teniu entrades ja disponibles, sí, de Big Blues Band, de concert pel proper 26 de setembre.
3: Mm.
2: I recordem on poden comprar les entrades. Pere, Àngels?
3: Les entrades estan avui a la venda, tal com deia l'Àngels abans, a Codeticket, o bé presencial al centre, amb hores de amb hores d'oficina, i ja està. I esperem que,
2: sí, que tothom balli, que s'ho passi
3: que
2: bé.
3: Que s'ho passin bé. I puc fer un incís?
2: I tant. Una cosa.
3: Doncs ja n'hem parlat també, però això que volem iniciar dels escacs, que considerem... Nosaltres hi hem posat moltes ganes, no, amb això, perquè el centre de l'amistat dels escacs són centenaris. Vull dir, tants anys com té la casa, gairebé sempre ha estat vinculada als escacs, amb èpoques millors, no tan bones, hi ha hagut de tot, però encara hi són. I aleshores hem de fomentar-ho. Entenem que tant la Junta del Centre com la Junta dels Escacs, en aquest cas, treballem junts per poder donar suport en aquest esport, podríem anomenar, no? Uh-huh. I fomentar que els nens, que crec que és interessant, l'Àngels ho ha dit molt bé, descuidar una mica el mòbil i poder-se centrar amb un joc que és, bueno, en fi, que necessita això, no? Aquella concentració...
2: Estratègia, concentració...
3: En fi, té totes les virtuts per mi. I ho intentem. Aleshores, fem una promoció d'aquests 3 mesos, des de setembre, que començarem el 28 de setembre, fins als vols de Nadal, no? Per entendre'ns. I amb la qual a més, és gratuït totalment. Tenim un professor, que és un jugador de molt nivell del Club d'Escacs l'Amistat, i que ell els impartirà les classes als nens que comencen, no? I així, si algú veu que li agrada, doncs llavors ja parlaríem l'any que ve d'iniciar un curs d'escacs. Ara, d'entrada, fes com una promoció. Uh-huh. I això ens agradaria tenir resposta, perquè ho intentem i espero que responguin, no? Que almenys que s'acostin, que vegin, que mirin, i si els hi agrada, doncs bueno, que finalment acabin participant.
2: Curs d'escac, des dels 5 fins als 16 anys.
3: Dels 5 als 16 anys. En fi, bueno, si els nens ja saben moure les peces o coneixen les peces, ja és un avantatge, no? Però vaja, és d'inici total.
2: Molt bé, doncs ha quedat claríssim. Un plaer tenir de nou els amics del Centre Cultural l'Amistat. Li agraïm, com sempre, a l'Àngels Blasco que hagi vingut a la ràdio. Gràcies, Àngels.
4: Vosaltres.
2: Que vagi molt bé, que comenci molt bé aquests cursos de setembre a octubre.
4: Esperem, amb això estem. A veure si ho fem bé o... Intentarem fer-ho bé.
2: I tant que sí.
3: Molt bé.
2: I el president també, el Pere Fabrés, que ha passat avui per la ràdio. Gràcies, Pere, que vagi molt bé. I agraïm també la participació i que ens feu partícips d'aquest sorteig i de donar alegria a la gent, que també ens agrada molt. Gràcies, Pere.
3: Encantats de tornar a la ràdio, com vulguis. Gràcies. Adéu.
0: Els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
7: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: En esports, una de freda i una de calenta pels equips premianencs que jugaven aquest cap de setmana. Triomf del primer equip femení de bàsquet a Supercopa i dolorosa derrota del primer equip de futbol. El sènior femení de l'AB Premià es va imposar al grup Barnes 68-51. L'equip suma dues victòries en les dues primeres jornades. I en futbol, el quart va superar clarament el Premià per 5-0 en un partit que els locals van dominar de principi a fi.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La proposta de pressupost que farà l'equip de govern per al 2027 ja inclourà una partida d'aproximadament 800.000 euros per la instal·lació d'equips de climatització a 4 de les 5 escoles públiques del municipi, totes excepte la Mar Nova, perquè el nou centre ja disposarà d'aquest equipament. Ho ha avançat a Premià Mèdia l'alcalde Rafa Navarro, que ha dit que l'equip de govern no vol esperar que ho faci la Generalitat perquè els terminis que ha anunciat Salvador Illa van massa enllà i, en paraules de Navarro, són especialistes a anunciar coses i després no fer-les. I si convé, el cost l'assumirà íntegrament l'Ajuntament.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM.
1: Lluís, sabries descriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.

0: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
2: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: escoltant?
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Funky Tracks Radio.
5: Sal y aceite. Solo ingredientes naturales. Y no tenemos nada más que añadir.
4: Funky Radio Show.
5: Consulte la programación.
6: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcasts quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él.
3: ¡Ahora!
4: ¿Qué vas a hacer?
5: Recargar.
6: ¡Torpido!
5: Es genial tenerte de vuelta.
7: Me la suda.
5: Están tirados.
8: Funky Radio Show.
9: ¿Qué coño es esto?
10: Funky Tracks Radio.

0: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
1: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
0: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.

Take it to the flow now, ooh. Oops. Spice. To the flow now, ooh.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
0: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
5: Ladies and gentlemen.
0: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
1: Jazz It.
0: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It.